resta de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanada que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Nois.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Go! Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
3: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branc, de Fetus.
2: Joan va baixar la fonda...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Escolta, Zicat. Yes, I'm gone.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols,

Com ho sentiu quan sona això cada matí? Mandríssima, eh? És que estic convençut que és insuportable aquest so, que l'odieu. A veure, Marc, apaga'm això ja perquè m'estic posant nerviós. Va, ara molt millor amb aquest silenci. Com costa, eh?, haver de llevar-se en aquest precís instant en què estàs tenint el millor dels teus somnis i haver de deixar-lo a mitges perquè toquen a l'institut. Mireu, en això no hi ha diferències entre alumnes i profes, tots som iguals perquè ens hem de llevar per anar a classe i la veritat és que és bastant complicat. I ens passem gran part de la nostra vida dins d'aquelles quatre parets de l'institut, no? Encara que costi reconèixer-ho a vegades, l'escola serveix per preparar-nos una mica millor com a persones, no?, per la vida, per aprendre coneixements i, per què no dir-ho també, per ser millors, no?, per intentar ser millors persones. Optatives, laboratoris, tallers de tecnologia, moltes assignatures, moltíssimes, més professors encara, patis massa curts, exàmens que venen tots de cop, temaris cada vegada més complicats, sovint es troba a faltar una mica a la primària, no? O potser no. L'institut, ai, ai, quin lloc. Pot ser hostil, pot donar felicitat absoluta, pot ser intens, explosiu, però també pot ser un lloc de pas. No és casa, però pot ser un refugi. Hi ha disciplina, molt de xivarri, està carregat d'aquella olor d'hormona que a vegades penso que també s'hauria de matricular com un alumne més. No ho tingueu en compte, no us enfadeu. Un institut, de fet, guarda molts instituts dins, molts mons. El món de la classe, el del passadís, el dels lavabos, el de la sala de profes. Per cert, us heu fixat que la sala de profes sempre fa olor de cafè? Bé, i evidentment, el món del pati. Aquesta alarma sí que ens agrada, eh? Bé, vinga, va, us confesso que els profes també ens agrada quan sona el timbre, tot i que no ho podem dir gaire fort perquè no està ben vist. En fi, no m'allargo més, que comenci l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'institut...

0: dos. Una classe no funciona si una de les dues parts no ho fa bé.
1: Soc el Cristian Oliver i em considero un apassionat de la meva feina de professor. A veure, em passa com a tots, que hi ha dies que em desperto i tinc ganes d'anar a treballar i hi ha dies doncs, que no tant. Sobretot m'agrada perquè crec que l'educació és una gran eina per canviar la societat, per millorar-la, si cal, i perquè des de la posició de profe no hi ha res més gratificant que fer-li el clic a aquell estudiant perquè de sobte s'adona que sap fer una cosa que no sabia que era capaç. I és preciós, i veure-us créixer també, i superar reptes, és emocionant. I tot això passa en un lloc que ara potser odieu amb totes les vostres forces, però que algun dia recordareu amb nostàlgia i amb una miqueta d'afecte. Ai, l'institut. Però avui no hem vingut a parlar de l'espai en si, o potser sí, que també, no? Sinó del sistema educatiu. Què en penseu vosaltres? Ens prepara com cal? Ens convida a pensar i a créixer com hauria de ser? Les assignatures cobreixen les necessitats del món actual? O caldria afegir-ne de noves? Quantes respostes, eh? I per això avui m'acompanyen quatre joves per parlar-ne i per posar una miqueta de llum, no?, a totes aquestes preguntes. Hola, què tal a tots? Com esteu?
2: Bé,
3: molt bé.
1: Va, començo amb el Bruno. Hola, Bruno, com estàs?
4: Hola.
1: El Bruno té 13 anys, va a segon d'ESO, i la seva assignatura preferida és història.
4: Sí.
1: I la que no suportes és mates. Jo crec que amb això compartim, eh? Jo tampoc no...
4: Sí, és un horror, eh?
1: O sigui, a mates tu notes que hi ha com una sang freda que et puja pel darrere...
4: Masses números, hi ha masses números, jo soc més de lletres.
1: Però història, també hi ha un munt de números, amb totes les dates i amb tots els anys.
4: Sí, però són diferents, perquè no s'han de relacionar.
1: Tu ets els que t'agrada amb les anècdotes dels profes, quan t'expliquen la història i tot això, o què?
4: Perdem classe, llavors.
1: El concepte de perdre classe, eh? Vinga, us presento també la Laia. Hola, Laia, com estàs?
5: Hola.
1: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO, i li encanta també la història, també t'encanta les socials.
5: Sí.
1: I, en canvi, pateixes com una mala cosa quan arriba l'hora de tecno.
5: Sí.
1: Per què? Què passa amb tecno?
5: Perquè jo no sé els newtons i les fórmules.
1: I en canvi social sí que gaudeixes també amb les curiositats de les etapes històriques.
5: Sí, em sembla més fàcil.
1: Molt
5: també.
1: Bé. Tenim a la Mònica també. Hola, Mònica, com
6: Hola,
1: estàs?
6: Bé. Molt bé.
1: La Mònica té 15 anys, va a quart d'ESO, o ets la veterana, o ets la gran del grup.
6: Bueno, això sembla, sí.
1: I ets feliç a música, a les classes de música. I en canvi no t'agrada gens història. Tenim aquí el contrapunt, eh?
6: Sí, sí, jo no els entenc. O sigui, és que són com masses dades, no aconsegueixo retindre tanta informació.
1: I a música, en canvi, t'agrada perquè és més pràctica o t'agrada per què?
6: Sí, perquè bueno, jo des de petita m'ha encantat música. És com la meva manera d'expressar-me.
1: Uh-huh.
6: I bueno, que és com molt més pràctic, no tant de memoritzar o...
1: I acabem amb un dels tertulians que té el nom més bonic que hem tingut fins ara. Es diu Cristian. Hola, com estàs?
2: Bon dia, anar fent.
1: El Cristian té 14 anys, va a quart d'ESO i ets un crac a les mates?
2: Sí, m'encanten, m'apassionen.
1: I en canvi no suportes ètica?
2: No.
1: Però per què?
2: O sigui, no és l'assignatura en si, és la professora.
1: Ah,
2: no puc.
1: Ostres, això em farà pensar i ens donarà tema, per després. I si ens estigués escoltant aquesta professora ara mateix, li voldries enviar algun missatge, alguna cosa d'afecte, no sé, alguna...
2: Hola, Montse, no em matis, sisplau. Vale.
1: I ho deixem aquí, ho vols seguir, eh?
2: No, ja està.
1: I vinga, fetes les presentacions, us vaig a fer la pregunta directa, vale? I vull sinceritat absoluta. I és si us agrada anar a classe.
4: No.
1: No t'agrada, no. Bruno? O sigui, no has deixat ni un marge de segon per respondre, no t'agrada?
4: No.
1: Per què?
4: Ho trobo... O sigui, l'única cosa que em podria agradar són els amics, perquè després ho trobo inútil.
1: Per què? O sigui, trobes inútil l'escola en si, el sistema educatiu?
4: Ho trobo que no es fa de la manera que s'hauria de fer.
1: Uh-huh. O sigui, per tu, l'escola és un punt de trobada social, per trobar-te amb els amics,
4: sí,
1: per passar estones...
4: Sí, perquè és un lloc on s'ha de memoritzar tot, en comptes de com pensar críticament, que és el que s'hauria de fer per preparar-se per la vida, ara és com s'ha de memoritzar tot i després t'oblides i no se't queda res.
1: Això és un temazo, eh? El tema d'aprendre amb memòria, aprendre pensant... I a la resta, què? Us agrada anar a classe? Mònica.
6: Bueno... O sigui, a veure, a mi agradar-me no m'agrada. Jo mai em desperto i dic, quines ganes, no?, d'anar a classe. Però, bueno, aquest curs, a quart ja la gent es posa una mica més sèria, no? Uh-huh. Que si m'he d'apretar perquè potser no entro a aquest grau...
1: O sigui, tu has notat un canvi, per exemple, de primer d'ESO a un quart d'ESO que estàs cursant aquest
6: any. Sí, sí, sí. O sigui, a primer d'ESO encara són molt nens, llavors tampoc... Però jo crec que els cursos guais és... Sobretot segon, perquè no tens com tots els deures i exàmens de tercer.
1: Com a profe no sempre és tan, no és el més guai, eh?
6: No.

0: Ho confesso, eh? O sigui, que tu notes que a segon i a tercer t'ho passaves una mica
1: millor. Clar, perquè la gent la lia, se la suda tot, llavors és com... Sí, és entretinguda la classe.
0: I a quart es fan grans.
1: Clar, a quart ja és com que la gent comença a... Bueno, a apretar una mica, però...
0: Cristian, tu t'agraden a classe?
2: A veure, no em desperto i dic, oh, que bé, bien, bien, voy a l'institut. No, però tampoc, o sigui, sé què d'anar. M'agradaria, dic, perquè això és un temps útil, no?
0: Per tant, per tu no és un drama
2: no.
0: Anar a classe. I no. Per tu, Laia?
3: Jo em desperto i dic, avui toca classe, ja està tot solucionat.
0: O sigui, per tu ets feliç anant a classe?
3: Jo sóc feliç, però és com si jo anés a treballar. A mi m'encanta estar ocupada i després per la tarda pues, anar a fer els deures. És que a mi m'agrada, perquè...
0: Jo crec que guardaré aquesta frase. O sigui, la Laia és una persona que és feliç amb deures, eh? O sigui, la guardo com a,
3: home,
0: com a titular.
3: Que... És que m'agrada molt com entregar-los ben polits, tal.
4: Quina sort.
0: No, no, o sigui, tu no t'agraden els deures gens, eh?
4: No. O sigui, resta... els faig bé, però...
0: Els fas?
4: Això sí, sí.
0: I us envien molts deures, per cert. Us demana molta feina fer
4: molt,
0: fora.
4: Molt.
0: Sí? Què és el que més trobeu a faltar, per exemple, de la primària? Perquè hi ha molt de canvi entre secundària i primària.
1: A veure, no sé. O sigui, entre que exàmens, pràcticament zero. Els amics, doncs... És com que hi ha molt millor ambient, jo crec, que no pas a l'institut.
0: O sigui, a primària notaves que la gent era una mica més... No sé, jugava més...
1: Sí, estàvem com tots més units. I a l'institut, al ser tants, suposo, es fan molts grups.
0: I a nivell de sistema, vau notar molt de canvi de primària, per exemple, secundària? Perquè passeu a tenir molts professors... no sé, dieu que sí, Cristian, tu dius sí, que sí. Sí. Què vas notar de canvi, per exemple?
2: Sobretot que, per exemple, a primària és com tot... El professor és molt proper a tu, és molt proper. I a secundària ja no ho és tant, no? O sigui, et dona teoria, te l'aprens, te l'apuntes, i fas l'examen i ja està, i punto, no? I és com que a primària...
0: Amb tots els profes notes això?
2: Bueno, més o menys, més o menys.
0: Clar, i això em porta a preguntar-vos si... Perquè tu també has fet que sí en aquest moment que els profes es posen més seriosos. Són més exigents, també, que a primària?
4: Però és que els profes són com... A primària són com una mica pares, que diguem... I ara hi ha profes que em diuen, tu ets el Bruno, no?
2: Sí, sí.
4: Del meu nom.
0: Clar, o sigui, això, en canvi, tu que tens la primària una mica més a prop, això no et passava.
4: No, no.
0: Senties aquesta distància amb el profe...
4: Eren molt més cuidadosos.
0: I la resta també heu notat aquesta diferència, que els profes són més exigents o no?
3: Sí.
0: Sí, ho noteu, eh?
3: O sigui, jo vaig passar de primària de no fer res. O sigui, és que jo a primària, al meu col·le almenys, no hi havia assignatures. O sigui, era tot com horari aula... I pues, allà pues, feies les coses. I després, clar...
0: Aquella sensació que no saps què estàs fent, però estàs aprenent, no?
3: Clar, i és com, ai, estic aprenent, que divertit. I ara l'ESO és molt més com, bueno, pues, cada assignatura té el seu profe.
0: Clar, i què penseu de les assignatures en si? Perquè, clar, el Bruno m'està fent unes cares cada vegada que trec un tema. Bruno, per què has fet aquesta caiguda d'ulls? Voldré escoltar-te a tu també, Mònica. Per què opines de les assignatures? Què els hi falla?
4: Trobo que tindrien que enfocar-les d'una altra manera.
0: Com?
4: Com més cap a la vida adulta.
0: Més pràctica, potser?
4: Sí, exacte, més pràctica.
0: És a dir, posa'm un exemple concret. L'assignatura de llengua. Jo sóc profe de llengua i literatura, no em matis, eh? Com la faries més pràctica? Com la faries més útil per la vida?
4: Vale, doncs, en comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: M'apunto la idea que em donis,
4: no
0: eh?
4: No serveixen molt.
0: Doncs
4: podrien ensenyar-nos com una mica més de vocabulari per parlar... com utilitzar cada vocabulari a cada lloc, parlar millor...
0: Sí, potenciaries més la part del llenguatge, de comunicar-nos...
4: De comunicació.
0: Molt bé. Tu, Mònica, què opines del tema de les assignatures? Veus que falla alguna cosa? N'afegiries alguna?
1: A veure, jo crec que estan una mica com antiquades, no? O sigui, perquè ara estan com sorgint moltes coses noves, la intel·ligència artificial... És com que estem, hi ha moltes noves invencions... I a moltes assignatures no t'ensenyen res d'això. I a mi em van dir un cop que perquè hi hagi com una millora, primer ha d'haver una destrucció. Llavors, jo crec que...
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
1: Sí. O sigui, a veure, hi ha coses que estan bé, però crec que per orientar-ho ja als nous temps, potser podríem canviar-ho i que fos tot una mica més...
0: En relació a això que diu la Mònica, afegiríeu o eliminaríeu alguna assignatura?
2: Jo afegiria.
0: Quina?
2: Sobretot el tema de l'informàtica. Estem en una era de canvis. I les assignatures en 150 anys, 200, no han canviat.
0: I tu no trobes que si afegim tanta tecnologia i eliminem també d'altres parts, no ens quedarem una mica coixos? Pregunto, eh?
2: Sí, potser la gent parla molt d'eliminar el tema llengües. Dic, jo sóc molt a l'antiquado, en aquell sentit.
0: Tu ets pro llengües?
2: Sí, sóc pro llengües. Perquè... Mercat a l'anglès, per exemple.
0: Mm-hmm, perquè al final l'objectiu de la secundària, quin és, en realitat, Laia? Quan la...
3: Donar-nos una base. Mm-hmm. O sigui, a mi, jo, per exemple, no afegiria ninguna assignatura d'informàtica. Primer, perquè no m'agrada gens la informàtica, perquè no l'entenc.
0: Recordem que la tecno era la teva assignatura que més odiaves,
3: Sí, sí. I després, perquè, o sigui, és que jo ho deixaria tal qual. Mm-hmm. Perquè al final et dona una base que et serveixi o no, ja ho saps. Mm-hmm. I això, quan després, en un futur, pues, de sobte, te n'adonguis que t'agraden les mates, doncs diguis... Vale, tinc una base, ho puc entendre.
0: Mm-hmm. Si us sembla, anem a escoltar patis reals d'arreu de Catalunya, a veure què pensen també com vosaltres, i després ho comentem.
5: Crec que totes les assignatures que fem a l'institut són útils. Ara bé, hi ha moltes que les faria més pràctiques per saber-les aplicar a la vida real.
6: Com, per exemple, música, i jo la posaria com una assignatura voluntària.
7: Llavors, jo ficaria més hores de català, trauria algunes assignatures per anar més tranquils de feina després, perquè tenim molts deures i molts exàmens.
5: Afegiria educació financera com una assignatura obligatòria, perquè penso que és important.
6: Doncs la forma d'ensenyar temaris depèn moltíssim del professor, ja que molts professors ensenyen supermalament, perquè es posen la mateixa presentació a cada any, es posen a llegir-la i no t'expliquen res.
7: M'agrada el model de tenir un temari i fer un examen.
6: I trobo que fer treballs és una manera dinàmica d'aprendre el temari, ja que estudiar per un examen és vomitar el que acabes d'aprendre.
7: És que els treballs de vegades compten molt poc, llavors jo penso que un examen és tu aprens tot, ho deixes anar a l'examen i la nota és la que és.
5: Jo prefereixo els treballs i els projectes. Ara bé, quan són treballs en grup, penso que depèn molt de qui et toqui estar al grup, perquè però al final sempre hi ha algú que s'aprofita i la nota acaba sent la mateixa per a tothom.
0: S'han parlat de moltes coses, Sortim molts temes que ara voldré comentar, però jo m'he quedat pensant en una possible assignatura nova, no? Jo t'he vist a tu, Bruno, com amb moltes ganes de canviar les coses, i hi ha alguna assignatura que tu implantaries o algun canvi que faries?
4: Sí, aquesta economia.
0: Economia, perquè,
4: Bueno, com treballs, ja he dit, com més que serveixin, com... Mm-hmm. Que ens ensenyin a com trobar treball, per exemple, o a com manejar els diners. Uh-huh. I trauria altres que potser no... Física i química, que és de què et serveix.
0: Clar, al final... I tu, per exemple, per potenciar totes aquestes habilitats, no?, de cara al futur, faries amb treballs individuals, amb treballs en grup? Ara vull que parlem d'aquest tema, perquè...
4: Jo faria una mica... bastant treballs individuals... Uh-huh. I després, alguns treballs en grup, perquè també és important. Mm-hmm. Però que els treballs en grup, la nota fos individual, perquè no passi això que algú s'aprofiti.
0: Vosaltres, clar, és que aquest és el tema. Vosaltres també veieu que a vegades hi ha gent que rapinya de la vostra feina, que us està ja xuclant la vostra energia. Què penseu dels treballs en grup?
2: A mi posa molt nerviós. A mi posa quan em diuen treball cooperatiu en grup. No, tio, no. Per què?
0: Clar, i si haguéssiu de triar entre fer exàmens o fer treballs en grup, què? Mònica, Laia.
1: Això depèn. O sigui, si tries el grup, potser sí. Però perquè a mi amb els treballs em queda molt més, perquè has hagut de buscar informació, potser fer una presentació, compartir-la amb els companys. Però si no el trio jo, perquè molts profes sempre diuen bueno, posa'm tal persona perquè l'ajudis, no sé què, una persona que potser no fa res. Però clar, és que li estic fent jo la feina i té una nota bona perquè li he fet jo el treball, però clar, a mi no em beneficia.
0: I creieu, per tant, que els exàmens són més justos en aquest sentit?
2: Sí.
0: Sí? Ui, la Laia ha
3: fet
0: un... És
3: que a mi m'agrada els treballs en grup. En plan, jo soc de la gent que no s'arrepenja. O sigui, soc la que ho tira tot endavant.
0: Tu ets la corrente, una mica,
3: sí,
0: no?
3: Sí, jo soc la directora. Ja, jo soc la que mano. Aleshores, doncs, m'és una mica igual.
0: Mm-hmm. Clar, jo això ho he vist moltes vegades, no? Que hi ha gent que vol treballar amb el seu col·lega, amb el seu amiguet en realitat estan de broma... Clar, jo sempre dic, no?, cal diferenciar el company de feina i el company de riures, que a vegades pot ser el mateix, però us ha passat alguna vegada que heu treballat amb algú en qui heu estat la mar de gust, però que ja no hi havia... no s'avançava.
4: Sí,
0: Bruno. Sí. I que tu has fet autocrítica, és a dir, has anat a la professora, al professor, i dir-li canviem de grup perquè això no funciona, o has preferit quedar-te allà...
4: Jo el que faig és... Perquè sempre ens deixen triar els grups.
0: Uh-huh.
4: Llavors em poso amb el meu millor amic... I els primers dies estem allà de broma, xerrem, no fem res. I després, els últims dies, diem, vale, va, ens concentrem i apretem i tirem endavant. Mm-hmm. Però mai canviem de grup perquè millor està de broma.
0: I vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària? Ui, quin silenci. Aquest silenci és tan significatiu. Mònica.
1: A veure, no ho sé, perquè...
0: Tu estàs a punt d'acabar la secundària, tu et sents preparada?
1: No molt, però sobretot perquè, bueno, a mi, la, com has dit, la meva assignatura preferida és música. I clar, jo he fet a l'institut 2 anys de música, però al final era música com per tothom, saps? Mm-hmm. O sigui, no t'ensenyen coses més complicades. I l'any que ve potser em trobo amb anàlisi musical i no tinc ni idea. Llavors, crec que haurien de fer com assignatures una mica més... O sigui, ara que tinc les optatives, sí que estic una mica... Bueno, jo no, perquè no hi ha en el meu institut de música, però hi ha algunes assignatures que sí, per exemple, filosofia, pues sí que em centro més, però jo no em veig molt preparada.
0: Clar, al final, una mica per concloure, faríeu més exàmens, posaríeu més treballs... Què faríeu?
4: Més treballs.
0: Més treballs. La resta igual?
3: Jo és que estic... O sigui, jo ara mateix em sento preparada.
0: Bueno, i... Clar, una altra cosa que també podem parlar-ne és si us regalen les notes, perquè es comenta que a vegades les notes estan una mica inflades. Però, bueno, si voleu, deixem aquest tema, perquè ara crec que ens ha donat per pensar tot això que hem tractat, però abans d'anar a Patis Reals i tornar a escoltar què en pensen, passem a la primera dinàmica del programa d'avui. I a mi m'encanta, que són les preguntes extremes. Us proposaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu de triar quina de les dues opcions us agrada més o us desagrada menys, perquè haureu de triar entre dues opcions una mica complicades. Començo amb tu, Laia. Estàs preparada?
3: No.
0: I si al final voleu fer-me anar a mi alguna de pregunta extrema, us deixaré, vale? A veure, la primera és ajudar una amiga a copiar del teu examen que et pillin i que et posin un 0 o no ajudar-lo i que t'ho digui per sempre.
3: Ah.
0: Ostres. Què tries? És un gran dilema, eh? O sigui, ajudar un amic a copiar el teu examen que et pillin i tu t'emportes un 0 o que l'altra persona s'enfada amb tu perquè tu no l'has deixat copiar.
3: És que si només em vol copiar, no és un amic. No?
0: Oh, molt bé. O sigui, qui te tries, aleshores?
3: La que no em pillin.
0: La segona opció, la que si s'enfada, doncs que sí. Té dos problemes, no? Molt bé. Bruno, vaig amb tu, eh? Fer un treball en grup amb el teu millor amic que no fa res i que us posin bona nota tots dos... Ai, aquí m'estàs... Em mires amb una... Ara aquesta t'ha fet ràbia, eh? O ser tu el que no fa res, tenir bona nota, però haver de fer el treball amb una persona que no et cau gens bé. Primera opció o segona?
4: La primera opció.
0: La primera, eh? O sigui, preferiries estar amb el teu millor amic i que...
4: Sí, perquè llavors li diria, em deus una.
0: Ah, oh, molt bé, sí, molt bé. Sinceritat, perfecte. Cristian, vaig amb tu. A veure, tenir un professor estricte amb qui aprens molt o un professor enrotllat i simpàtic però que no t'ensenya res?
2: L'estricte.
0: L'estricte, eh?
2: Sí, jo vaig anar a l'institut i veig que hi ha molta, massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
2: Sí, vull disciplina. Em va vindre aquest any la professora de predonoria, que és com una espècie d'economia, i la vaig veure així, en plan ogro, estricta, i vaig dir...
0: I t'encantava.
2: Per fi, m'encanta això, això.
0: Se'ls ha de posar ferms, no?
2: Sí, sí.
0: Mònica, vaig amb tu. Sí, la popular de la classe, però tenim moltíssima pressió... O passar totalment desapercebuda i tenir menys responsabilitat?
1: No, jo desapercebuda.
0: Desapercebuda, sí, eh? Discreta. Sí, molt bé. Doncs a veure si algú ara vol fer-me a mi una pregunta extrema. Algú se li ha hagut alguna idea? En teniu alguna? Que jo hagi de triar entre un dilema, entre una cosa o altra, no?
2: Tens un grup d'alumnes super enrotllats, o sigui, són el millor, la crem de la crem, però tenen unes notes que són una completa caca. O... tens uns alumnes que són superintel·ligents, però és que són uns, com una espècie d'avorridos, no parlen res, no pregunten...
0: És que tinc la resposta claríssima. Jo sempre prefereixo que hi hagi vida i que... És que si no m'avorreixo molt fàcilment. Per tant, mira, les notes són importants, però almenys que ens ho passem bé. Per tant, triaria el primer grup, que són uns mamarratxos. I això m'agradaria. Va, ara sí, no puc desaprofitar l'oportunitat de parlar dels professors. Vale? Vull que tots quatre penseu en dos professors. Un que us caigui fatal i un que us encanti. Vale? I voldré que cadascú de vosaltres em digui el que us agrada molt, quina virtut té, quina cosa bona té, i el que no suporteu, quina cosa fa que no us agrada gens. Ho teniu clar? Bruno,
4: sí. El
0: que t'agrada molt, per què t'agrada?
4: Perquè ho explica com... No llegeix, sinó explica perquè ho entenguem.
0: Uh-huh.
4: I si hi ha alguna cosa que no entenem, doncs ho representa. A vegades fa mini obres de teatre...
0: Vale, o sigui que és molt entretingut i...
4: A més, posa treballs visual. Divertits.
0: Vale. I el que no t'agrada gens...
4: A la mínima s'enfada. O sigui...
0: Potser el feu enfadar, vosaltres.
4: Però és que parles un moment... No. Mira, l'altre dia el meu amic em va fer una broma. I jo em vaig riure un moment i em va dir... Bruno, tienes incidencia, fuera de clase.
0: Llavors... Potser és que estaves rient més del, que, més del
4: és
0: compte,
4: que...
0: eh?
4: Però no cal.
0: Cristian, tu què? Una virtut i una cosa dolentíssima d'un profe.
2: La de socials. Torno a treure-la. O sigui, s'explica superbé. Tema treballs és així també estricte. O sigui, perfecte. La seva assignatura la fa molt bé.
0: Això és la cosa bona, eh?
2: És la cosa bona,
0: boníssima. I la dolenta, el profe que no t'agrada gens, què falla?
2: És allò, que té una... O sigui, si no comparteixes el que ella pensa...
0: Ja, és que això és greu, eh? Tu, Mònica, jo, la cosa bona.
1: La cosa bona, jo tinc un professor que és com que ens motiva molt, fa molts treballs, ens té com molt presents, ens pregunta la nostra opinió, i és, no sé... O sigui,
0: us fa pensar, no?, una
1: sí,
0: mica.
1: Sí, gaudeixo molt de la seva assignatura. I després, la que no m'agrada és... Bueno, la típica senyora gran que entra a classe...
0: Home, no!
1: Es posa amb el mòbil i ens diu... obriu el llibre per tal pàgina...
0: Sí, t'avorreix que sigui una classe massa plana.
1: O sigui, és que no fa res. Mm-hmm. Només mira el mòbil, fot quatre crits i ens posa d'hores. O sigui que...
0: Laia, rapidíssim, tu, amb què? Una cosa boníssima i una cosa molt dolenta.
3: Ah, que em donin un dossier amb el temari... i em facin respondre unes preguntes i després que el profe vagi de guai i no, o sigui...
0: Clar, per tant, per vosaltres, un bon professor és aquell que escolta, que us fa pensar, no? que fa classes divertides i el dolent és el que... Clar, o no us deixa respirar o és avorridíssim.
2: O passa,
0: no?
2: o passa del tema.
0: Clar, i que per vosaltres creieu que teniu una bona actitud perquè ells també se sentin còmodes a classe o no?
4: No.
0: Bueno, està bé ser sincer, és el primer pas. Clar, en què falleu, per exemple? Com és la vostra actitud? Perquè... Què milloraries?
4: En tot, o sigui, avui a classe d'anglès estàvem tots amb els ordinadors, teníem que fer un treball i estàvem tots jugant. I estàvem allà, estàvem parlant, estàvem cridant...
0: Creieu que s'ha perdut una miqueta el respecte al professor?
4: Sí,
2: moltíssim.
0: En què ho noteu?
2: Que li fan bullying. Li feien bullying.
0: Quina mena de coses li feien, per exemple, perquè, bueno, una mostra de no respecte?
2: Per exemple, ella explicava i la gent passava d'ella, començava a jugar, i llavors, doncs, si ella els deia, escolta, para, perquè el que estàs fent no ho pots fer, aquesta gent, per exemple, li començava a criticar, jo què sé, el seu pentinat, el seu cabell...
0: I li feien saber tot això?
2: Sí, sí, s'ho deien a la cara, diu, és que t'expliques fatal, odio tu pelo, odio tus explicaciones, odio todo... I es ficaven de vegades en temes més personals que dius, ostres, és que això no ho poden fer, li feien bullying.
0: Clar, i vosaltres també heu observat això, no?, que hi ha una mica menys de respecte.
1: Sí, jo, quan algú s'avorreix a classe, o sigui, si fan una classe molt avorrida, clar, la gent la lia i al final acaba sent pitjor perquè el profe s'enfada... I si no els agrada perquè és molt estricta o el que sigui, potser no li diuen a la cara, però després a tutoria sí que els posa a caldo. Que...
0: Les cares de tutoria jo crec que es converteixen una mica com en el safareig per començar a criticar els profes.
4: Sí,
0: no?
4: Sí,
0: una mica aquesta és la sensació, que també com a tutor, no? Jo que també soc tutor, et trobes una mica en una situació complicada, no? Perquè al final són els teus companys que no es porten bé i després són molt crítics amb els profes.
3: Sí, sí. Jo la típica de tirar pilotetes.
0: Això.
3: I ara a la meva classe li he donat molt fort per aixecar-se a beure aigua i pels pets.
2: El profe meu s'ho van fer, li van tirar un Kiko. Sí, li van tirar un Kiko mentre escrivia alguna cosa a la pissarra.
0: És fortíssim, un Kiko a un profe.
2: Sí, ja, sí. Ja. Va dir, vinga, que surti el valent. I com no va sortir...
0: Us van castigar tots.
2: Ens van castigar amb l'examen la setmana que ve. I dic, joder, tio.
0: Això també passa. Clar, en quina mena de coses fallen els profes? Els grans... defectes que tenen, a banda d'allò que hem dit, potser, per exemple, castigar tota una classe quan no en tenen culpa... Quines altres classes us acudeixen que també són millorables?
3: L'autoritat. Uh-huh. O sigui, hi ha molts profes que tu fas alguna cosa i et diuen, bueno, no passa res.
0: Ja. La resta també ho penseu, ho veieu així?
2: Sí, sí. Totalment. Mm.
0: Però després també us queixaríeu si es passés de frenada i fos massa estricta.
1: A veure, si es passa, clar, o sigui... Quan ets massa estricta, crec que no hi ha com una relació tampoc propera amb els alumnes. O sigui, jo he arribat a tenir profes que els hi tenia por. Llavors, la seva classe era de... Ningú parlava perquè si aixecaves la mà i deies alguna cosa malament, l'havies cagat.
0: Clar, Bruno, quin és el punt intermig perquè li tingueu respecte, però alhora també us apropeu en confiança? Com s'aconsegueix aquest punt mig?
4: Que quan calgui, tingui autoritat... Mm-hmm. I quan la classe ja estigui més callada i tal, que es relaxi.
0: Vosaltres imagineu ara l'inici de curs. Si fóssiu profes, arribeu a un grup, aneu amb maduríssima o aneu relaxadets per una miqueta anar-vos guanyant la confiança? Com faríeu d'entrada a l'inici de curs? O sigui, molt bordes o molt relaxats?
2: Relaxats.
0: Relaxats, eh?
2: Sí. Perquè la gent digui, bueno, jo amb aquesta persona puc parlar, puc demanar-li això o l'altre. Una pregunta, com et dius, què faria? Però quan es passin, doncs això, posar ordre.
0: Clar, i aquí té la teoria que si vas així molt relaxat des del principi, potser després passes un curs molt llarg, perquè no, els he donat un trosset de la mà i després t'agafen la plaça sencera. Si us sembla, anem a preguntar això mateix a Patis Reals, els escoltem i després ho comentem.
8: Cada cop ens trobem més casos d'alumnes que parlen malament a professors, deixa d'existir aquesta jerarquia i llavors doncs, l'alumne es creu amb el dret de parlar malament al professor, faltar-li respecte.
5: Ara mateix, si un professor no fot un crit, hi ha gent que és que directament passa de tot i tracten els professors com si fossin col·legues o companys de classe.
8: O sigui, pot ser molt bo també tractar de tu a tu un professor, però mentre hi hagi respecte. Jo penso que el sistema de càstig que s'aplica és una mica absurd. No aprens, continues fent exactament el mateix. Tampoc penso que s'hagi de tornar ni molt menys a la violència física.
6: A vegades diria que el càstig és molt, molt baix pel nivell o és un super càstig per una cosa mínima.
5: Hi ha alumnes que es porten fatal, interrompen tota l'estona una mateixa classe, no hi ha cap mena de càstig, cap mena d'expulsió.
6: Passen a gent amb quasi totes les assignatures suspeses. Si jo posaria un mínim i aquell mínim és igual si tens facilitats, dificultats.
5: Si no s'esforcen gens, jo penso que haurien de repetir. Però també s'ha de mirar molt el context i la situació de l'alumne, ja que no és el mateix algú que ho intenta i li costa que algú que directament no fa res ni mostra cap mena d'interès.
6: Sí que ens costa bastant concentrar-nos. També pot ser una mica culpa del telèfon o culpa de les tecnologies o jo no sé el què.
8: En general sí que hi ha una mica aquesta nova cultura del mínim esforç, del ChatGPT, això comporta en conseqüència que ens costi més concentrar-nos. I amb tot el tema de les pantalles i que les tinguem tan a l'abast, també evidentment té relació i té un impacte directe amb la concentració a l'hora d'estudiar.
5: Jo he notat molt que ens hem acostumat a fer-ho tot de pressa i ens hem acostumat doncs, a viure amb aquestes distraccions, que si ara el son al mòbil, que si aquest ha pujat aquest vídeo... No tenim paciència i ho volem tot de manera instantània.
0: La d'excusa és que he sentit també, eh? Creieu que sou la generació més gandula de la història o no?
2: Sí.
0: Creieu que us esforceu? Que, ja no tant vosaltres, el que veieu de la resta, la gent s'esforça, no?
2: No.
0: I què podríem fer per canviar aquesta situació? Com es pot motivar algú que està desmotivat, per exemple? Com es pot fer?
4: Donant-li un objectiu. O sigui, donant-li una raó, perquè a vegades quan ens posen un treball, ens el posen i no sabem per què l'hem de fer, per treure bona nota i ja està. Però si ens diuen, si fas aquest treball, faràs tal, i llavors podràs fer tal, i tal. Llavors et dona ganes, això.
0: I tu creus que així sí que es motivarien una miqueta?
4: Sí, jo crec que sí.
0: Que a vegades és molt complicat, perquè busques aquestes fórmules per motivar i després veus que tampoc no funcionen, no? I és una mica frustrant, també. Vosaltres sou partidaris de fer repetir de curs als companys que no han fet res?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Ho veus claríssim?
2: Sí, sobretot perquè no el meu institut no es fa així i hi ha gent que passa de curs amb 9 assignatures suspeses. Mm-hmm. I dic, això no pot ser. No podem permetre.
0: En quins casos... O sigui, tu repetiries sempre algú que ha suspès, per exemple, amb més de 3-4 assignatures, independentment d'altres qüestions?
2: Jo faria suspendre una persona si, per exemple, ha suspès més de la meitat de les assignatures, però sobretot em fixaria en la situació. Mm-hmm. Com ha dit abans algun dels companys d'aquí, ara no me'n recordo qui, sobretot s'ha de mirar la situació d'aquesta persona, perquè no és el mateix una persona que no fa res, o sigui, li costa perquè no fa res, una persona que no li surt, però perquè és que té uns problemes a darrere.
0: Clar, jo sempre diferencio molts cops la repetició, que després la persona l'aprofita com una nova oportunitat, o aquell que realment s'ho pren com un atac i perd tot un any, no? Laia, tu has vist casos de l'un i de l'altre?
1: Jo no faria repetir.
0: No faries.
1: Perquè crec que també es motiva molt a l'alumne.
0: Allunyar-se dels companys...
1: Sí. Clar, I crec que ja és com ja... Pues no serveixi per res, pues ja no...
0: Però hi ha qui pensa també que si no fem repetir una persona que té 5 assignatures suspeses per la resta de companys que potser s'estan esforçant, és un molt mal missatge. Mònica, què opines?
1: A veure, jo... Estic a favor de la repetició en alguns casos. O sigui, sí que hi ha gent de la meva classe que no fa res. Llavors, potser tampoc cal donar-li l'oportunitat de tornar a intentar-ho, perquè si ja veus que no ho tornaran a fer, en el meu institut molts cops hi ha gent així que veuen que no els fan passar i a veure si... Però hi ha gent que si s'està esforçant i realment... O sigui, vol tenir bona nota o jo crec que donar-li una segona oportunitat també està bé. O sigui, clar que li afectarà en aquell moment, clar, però després, molts cops, potser després li va bé.
0: Mm-hmm. Catalunya té un percentatge d'abandonament escolar del 13%, de les més altes d'Europa, tot i que és veritat que ha anat baixant. Eh? Clar, qui té la culpa d'aquest fracàs escolar? Ningú, eh? Ningú té la culpa? Ostres, aquest silenci.
4: Tots.
0: Tots. Professors, alumnes, famílies també?
4: Sí.
0: En què ho veus?
4: Hi ha algunes famílies que jo conec en alguns casos que no, o sigui, no es preocupen gens, no estan gens pendents.
0: Creieu que els pares també, les famílies en general, també són una mica toves amb això? Potser a l'hora d'acceptar els càstigs que se'ls hi posen als fills, la... o no? No sé, com ho veieu?
4: Alguns, sí.
0: Sí? Vosaltres, què penseu dels casos on hi ha una família que potser no accepta una sanció a un... el seu fill després d'un mal comportament o després d'una... Què penseu d'això? Perquè segur que n'heu vist, en algun cas.
2: Sí, jo l'he viscut, eh? Però molts cops les sancions... Hi ha algunes que sí que estic d'acord, però d'altres que dius... A veure, per exemple, jo només he tingut una sanció en la meva vida a l'institut i ha sigut perquè un company em va agredir i llavors m'hi vaig tornar.
0: Tu t'hi vas tornar.
2: I llavors va trucar la cap d'estudis a casa meva i van dir, què tal, heu castigat el Christian? I mi mare com, perdona, t'estàs ficant a l'educació del meu fill?
0: Clar, no. I la resta, penseu que hi ha càstigs desmesurats, càstigs injustos o... no sé, Mònica.
1: Jo depèn. O sigui, crec que hi ha cops que es passen. O sigui que...
0: Què consideraries un càstig excessiu?
1: Doncs, no sé, que potser algú s'hagi rigut a classe només, però perquè a tothom li donen atacs de riure, no? I li hagi posat un parte o l'hagi expulsat o... Però també hi ha cops que crec que els profes són massa tous. O sigui, jo a primer d'ESO tenia un nen, bueno, varios, que destrossaven la classe completament, però ja perquè no volíem fer ells classe, però clar, els que sí que volíem també ens destrossaven a nosaltres i al profe. I que no facis fora a l'alumne o no li diguis res, també em sembla que no...
0: És significatiu que esteu reivindicant més disciplina, eh? Perquè si no, ara tindreu l'oportunitat... A veure què us sembla això. I si poguéssiu castigar un adult? Us agradaria? Us agradaria... Jo crec que ara us tindreu l'oportunitat, perquè ara entrem a la secció del castigat sense pati, on us plantejaré quatre personatges del món educatiu i haureu de deixar un d'aquests personatges sense pati. Esteu preparats? O sigui, haureu de consensuar entre vosaltres i us plantejaré quatre situacions i ens haurem de posar d'acord, perquè només un s'ha de quedar sense pati. Està clar, sí? Doncs vinga, va, anem a conèixer-los. Hi ha d'haver consens, eh? Després, la primera persona és la Teresa. I diu el següent, diu, soc la mare de l'Elias i tot i que ha insultat un professor, em nego a acceptar el càstig que li heu posat al meu fill. Aquesta és la Teresa. Sí? Anem a una altra. El Didac. El Didac diu, no m'importa castigar els meus alumnes 4 o 5 hores copiant les normes de l'institut si no em porten els deures fets. Déu-n'hi-do, eh? Anem a la Rosa. Soc inspectora de zona i com a tal no m'importa expulsar aquells professors que cridin els seus alumnes. Sí? I anem al Vicenç, diu, com a conseller d'Educació implanto la normativa de repetir si tens una assignatura suspesa. Només una. Molt bé. I aquí com un silenci de catatònic. A veure, aquí deixeu sense pati. A la Teresa, que era la mare de l'Elias, que es negava a acceptar el càstig. Al Dida, que diu que els seus estudiants copin i copin. La Rosa, que és inspectora i que si un profe insulta, doncs que el fa fora. O el Vicenç, que és el conseller que només amb una assignatura diu que una persona ha de repetir. A veure, va. Qui
4: jo,
0: comença,
4: el Didac.
0: Bruno? Sí. El Didac.
1: Qui era el Didac?
0: El Didac és el que castigaria a l'alumne 4 o 5 hores copiant.
4: Sí.
0: Per què?
4: És massa. No cal.
0: Creieu en el sistema de copiar?
4: No.
0: Com a càstig?
2: No. De fet, l'esment, o sigui, la gent que és, normalment sol ser més intel·ligent, perquè el vaig estudiar, odien el sistema de repetició.
0: Ja.
2: Els seus serveis l'odien, diuen, no, això no és bo per mi.
0: Ja. I la resta també esteu d'acord, que seria el Didac? La resta no us fan pensar la Teresa, per exemple, aquesta
2: la
0: mare...
2: Teresa, a mi no.
0: Tu la faries quedar sense pati, la Teresa?
2: Sí, però aquesta posaria mare... abans algú sense pati, sinó el conseller.
0: El conseller, eh?
2: Però per què una assignatura suspesa?
0: Una assignatura és un marge per poder, no?
2: Imagina't que has suspès música, no? Que no és l'assignatura troncal.
0: Ui, això que ha dit ara. Però són totes igual d'importants, no?
2: Em refereixo a troncal, eh? Segons el sistema, ja que cadascú pensi el que vulgui, no? Però imagina que has suspès música... Oh, jo que sé, educació física, perquè has estat amb el peu trencat tot el trimestre.
0: Hem de consensuar. A veure, aquí deixem sense pati.
4: Jo...
1: Didac.
0: El Didac. Didac. Estem d'acord, més o menys? Cristiana, sí? Acceptes la,
2: sí,
0: el consens?
2: Sí, accepto.
0: Molt bé, doncs va, ara si voleu, com que estem a punt d'acabar el programa, ara el que m'agradaria és demanar-vos un petit titular de tot el que hem estat comentant en aquesta estona. Amb què us quedeu i quin missatge voleu, doncs, marxar a casa amb orgull? A veure, Laia, amb quin missatge et quedes?
3: Ai, no, comencé per un altre.
0: Sí? Hi ha algú que vulgui començar? Bruno, tens algun... Amb què et quedes de tot el que hem comentat de l'institut?
4: Em quedo amb què... Està bé criticar els profes, però també hem de ser autocrítics cap al nostre comportament, perquè no és el més adequat.
0: Comportament, potser també... La motivació també es treballa una mica, no? L'esforç, no? A vegades es parla molt de la motivació. Clar, tu, Bruno, pregunta indiscreta, ets una mica dels liantes o què?
4: No.
0: No, perquè... Com que fas com a autocrítica, dic, potser ja està allà... Està com exercint aquest missatge d'acceptar una miqueta...
4: No, tampoc sóc el que es queia callat tota l'estona.
0: Un santet no ets.
4: No. Però, o sigui, trec bones notes i tal.
0: Està bé.
9: Ja som aquí!
10: Perdó per arribar tard. N'arriba el tren i...
11: Seieu de pressa. Els esperits estan a caure i els morts no esperen.
12: La casa de revelacions dels germans Vidal és l'única porta en el barri de Sant Antoni que connecta el nostre món amb el més enllà. O almenys, això és el que posa la seva propaganda.
13: I ara què?
11: Doneu-me les mans.
12: La Mireia Iñaki obeix a l'espiritista.
10: Tu, una cosa. Això ja m'està donant una mica de llullo, eh?
9: El què? El tio aquest que va amb collarets turbant i barnús.
10: Ja, no te'n riguis, que encara es maleeix.
11: Veig una cosa. Veig un familiar.
10: La iaia Carmeta. Ho sabia.
9: Però com va ser la vieja?
10: Que sí, que està enfadada.
11: Noto ràbia, impotència, dolor. Carme, si estàs aquí, parla'm.
10: Mire, mire, les llums. Que se sap el nom de la iaia.
9: Perquè l'acabes de dir tu.
11: S'està enfadant.
10: I si marxem?
9: Iñaki, m'ha costat 150 euros la broma. Ara t'aguantes.
11: Veig una sala blanca.
10: El lavabo?
9: Però si és verd.
10: Que no. Que ja mai portava les ulleres.
11: Merda, s'ha equivocat.
9: El que em faltava. A sobre de morta del tònica.
11: Veig unes pastilles.
10: Mire, les pastilles de la iaia.
9: No fotem, eh? Què coi ha de saber aquest?
11: Sento dolor.
9: Iñaki... Qui ho sap?
10: El què?
11: Sento. Mentida.
9: La dosi. Què em vaig passar amb la dosi?
10: Va ser culpa teva? Però no havia estat un atac de cor?
9: Un atac de cor és el que m'està a punt de donar a mi. Va ser un accident, vale?
11: Vol venjança.
10: Jo me'n vaig.
9: Iñaki, ni se te ocurra dejar-me aquí.
11: Hòstia, que fort. No m'ho crec. Va, Marta, para ja, surt.
14: Aquí dins l'armari fa molta calor, estic suant. A la propera controles tu el mando.
11: No, que els cops de la taula t'han sortit molt bé.
14: Ah, no ha estat complicat. Cada vegada que li dono el mando, la taula tremola.
11: I el truc que has fet amb els llums m'ha agradat molt. L'hem de repetir, eh?
14: Quines llums?
11: Molt graciosa, però no cola, eh?
14: Per cert, el grup de demà està tancat?
11: Sí, venen a les... Aquí, als Gómez. Vindran a les 4.
14: Aquests qui eren? Els de la casa embruixada o els de la nena morta?
11: No. Si aquests venen a per les cartes, eh?
14: Doncs em toca a mi. David, tu neteges la bola.
11: Joder, un altre cop. Marta, deixa el mando a la taula d'una vegada, que has gastat les piles molt ràpid i són molt cares.
14: I a mi què m'explica si el mando està allà?
11: Aviam un moment. Si tu no has trucat el mando...
14: Per què collons s'està movent la taula, David?
11: Marta... Per què collons tremola, això?
14: Hem de sortir d'aquí!
12: Un cop de vent glaçat ha recorregut la sala i una figura es materialitza en la foscor. És un jove soldat, amb el rostre pàl·lid i ulls cansats. Porta un uniforme esquinçat, marcat per la guerra, i una ferida sagnant al coll.
14: I aquest qui se suposa que és?
15: Jo sóc en...
11: Marta, d'on has dit que havies tret la bola de cristall?
14: D'una botiga d'antiguitats.
11: I no podies comprar-ho amb los chinos, com todo el mundo? Aquest tio no toca de peus a terra, literalment, i té el mateix color que la paret.
14: De pressa, David, passa amb l'aspiradora.
11: Aviam, Marta, que no estem a Ghostbusters.
14: Doncs no sé, una creu o algo.
11: Sí, i la daga també, si vols.
14: Perdoni, com ha dit que es deia vostè?
15: Sóc en Francesc Vidal i Ferrer, soldat de la República. Genial. Amb tanta conya hem fet cabrejar un fantasma de veritat.
11: No és un fantasma qualsevol. Ha dit que és un Vidal. Per les dades de la República, només pot ser el nostre rebesavi.
15: Ah, perquè ho diguis tu. Vidal és un cognom molt comú.
11: No s'assembla al de la foto de casa del iaio?
15: I què pinta aquí?
11: Encara serà el de la cartera.
15: David, la vas agafar?
11: Vas pensar que l'avi no la trobaria gens a faltar.
15: No, l'avi no. Però en Casper sí. Segur que has cridat el seu esperit quan has fet la sessió amb la cartera a la butxaca. Per variar, ha estat culpa teva.
11: Meva? Mira.
16: Nois, encara sóc aquí.
15: Tens raó. Perdona el meu germà. Sempre és igual de poc considerat.
11: Això penses? Doncs el rebesavi el penso jo d'això, perquè... Per què dius que estàs aquí?
16: Doncs, no sé, qüestions pendents.
15: Si no ho saps tu...
11: Crec que això en podem anar.
15: D'això, Francesc, tu pots aparèixer als jocs directament o has de pagar metro?

0: M'expliques què fem aquí?
1: Si volem trobar alguna cosa per ajudar el Francesc, ho trobarem aquí, a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
2: Us recordo que jo no us he demanat ajuda. Estic molt bé sent un fantasma.
0: No, si no et vull ajudar. Vull saber per què puc veure un tio que fa 80 anys que es va morir. David, es pot saber què pretens trobar?
1: Tot.
3: El David s'apropa al taulell, on el recepcionista li dona unes indicacions. Quan torna, té un paper a la mà.
0: Què t'ha dit?
1: Que pugem per les escales, fins a la segona planta. Allà trobarem la secció de la Guerra Civil.
0: I el paper?
1: El seu número.
3: Els dos germans pugen les escales i a la segona planta troben la secció de documents de la Guerra Civil Espanyola.
1: Francesc, on s'ha ficat aquest ara?
2: Darrere teu.
1: Ah!
0: No cridis, encara ens faran fora. I vés a demanar que baixin l'aire que hi ha corrent.
1: Francesc, prou amb els ensurts.
4: En què els puc ajudar?
1: Ah!
0: Que no cridis...
3: La Marta està aturada. Hi ha un altre fantasma a la sala. Aquest porta una jaqueta de frac marró i unes ulleres rodones. Els seus peus no toquen al terra i a la seva mà té un rellotge enganxat amb una cadena que la deixa dins la butxaca exterior de la jaqueta.
4: Francesc, què criden aquests?
2: Ens podem veure.
4: De veritat? Que estrany, no em consta tenir aquests nigromans a la llista.
0: Nigro què?
1: Sense faltar, eh?
4: Nigromans. Mags que fan ús d'una branca de la màgia considerada generalment negra, que consisteix en l'endevinació mitjançant la consulta als morts i als seus esperits o cadàvers.
1: I exactament com és que tenim aquest poder?
4: No ho podria clarificar ara mateix, però és possible que algun dels vostres avantpassats sigui mag i us hagi transferit aquesta força a vosaltres.
0: I com li tornem? Jo no vull veure esperits, o sigui, no res personal.
4: Desconec si això és possible o no.
1: Va, Marta, sempre he volgut contactar amb el més enllà. Mireu així. Potser si l'ajudem a superar els seus assumptes pendents, desapareix.
2: Podríeu deixar de parlar com si no hi fos aquí.
4: Francesc, jo no ho veig malament. Portes anys evitant descobrir allò que et pertorba.
2: Tu tampoc has fet un gran intent, eh? Que portem morts des de la Guerra Civil.
4: Jo sóc un fantasma de biblioteca. Tinc una missió, un propòsit. No es pot dir el mateix de tu.
2: Jo també tinc una missió i un propòsit. Ho passo realment bé sent un fantasma. Encantant cases, posseint coses, fent pampallugues a les llums...
4: Francesc...
2: Està bé, que ho intentin. Total, no trobareu res.
1: Bé, llavors és el moment. Busquem informació sobre la mort del Francesc.
4: Amb això us puc ajudar.
1: Comencem.
2: No trobes res.
0: Jo tampoc, i ja no queden llibres.
1: Un moment. Ah, no, no, res.
4: Aquí està. Francesc Vidal i Ferrer, primer batalló La Bruixa, de la 122a Brigada Mixta, del 18è cos de l'exèrcit. Mor el 3 de setembre de 1938, en la zona Corbera-Gandesa. Cos retirat a Camposines i mor allà en l'acte.
0: Es diu de què va morir?
2: Això no cal que ho digui ell. Ja ho puc explicar jo. Era el 2 d'agost. Vam creuar l'Ebre cap a les Camposines per relloar la 16a divisió, quan ja estava força malmesa pels atacs. Allà, si aixecaves el cap per la trinxera, et disparaven. Un dia, atenent les ferides d'un company, vaig descuidar que el meu coll estava totalment descobert fora de la trinxera, i una bala negra va fer el seu treball.
0: I com ho portes?
2: Doncs fa 80 anys, força bé.
0: Segur?
2: Sí.
0: I no estàs traumatitzat, enfadat, espantat?
2: Ho vaig estar, però fins i tot això ho esborra el temps.
0: No ho entenc. No t'has de veure la teva mort amb que siguis aquí?
4: Marta, l'amor no defineix una persona.
1: Però sí el que van ser en vida. Tinc una idea. Anem a casa de l'avi. Si hi ha alguna cosa sobre la vida de Francesc, és aquella casa.
0: Doncs no perdem temps.
4: Només dic que podria ser una mica més col·laboratiu. A més, són els teus raves nets.
2: I a tu què més et dona?
4: Francesc, som amics. No et vaig poder ajudar a reconciliar-te amb els teus en vida. Deixa'm fer-ho ara. A més, fa 80 anys que t'aguanto amb mort. I uns 20 i tants en vida. Vull perdre't de vista, saps?
1: Potser aquí trobem alguna cosa. Avi, som aquí.
0: Ni et molestis. A aquestes hores deu estar al bingo.
1: Busquem, mentrestant. Estic segur que trobarem alguna cosa.
0: A veure si encertem aquesta vegada, que hem passat de tenir un problema a tenir-ne dos. Feia falta que vinguéssiu junts?
2: Ho sento. On vaig jo, va en Lluís.
4: Molts anys d'amistat en vida i encara més en mort.
0: Gairebé sembleu un matrimoni. David, es pot saber què estàs fent ara ensenyant espelmes?
1: Estic creant ambient d'espiritisme. Seieu al voltant de la taula. Bueno, o l'eviteu i al damunt. El que sigui que feu els fantasmes.
3: En Francesc es queda mirant les fotos de la casa. Hi ha imatges dels seus besnets des de ben petits. En algunes, juguen amb un gosset de color marró clar, amb orelles llargues i un posat juganer. Sembla enèrgic i simpàtic.
0: David, vols donar-te una mica de pressa amb això? No crec que una espelma menys o una més suposi un gran canvi, la veritat.
1: Marta, es pot saber què et passa? Estàs més borde del normal. I mira que ja ho ets molt.
0: Tens raó, perdona. És que sento que res ens surt bé. Vam començar amb la venda de tiquets d'una rifa falsa per poder pagar-nos la universitat. Després ens van enxampar i vam passar a vendre entrades d'un espectacle inexistent per poder pagar la multa. I ara ens hem ficat en això i quan sembla que la gent s'ho creu, vaig saltant aquests dos i m'he ficat nerviosa.
1: Ei, estic aquí, d'acord? Sempre junts, recordes? Potser no trobem la manera que el rebesavi resolgui els seus assumptes pendents, però puc intentar tornar-ho a deixar tot com abans. Els fantasmes seguiran al nostre voltant, però els deixaràs de veure.
3: La Marta i en David s'abracen. En Francesc mira els dos germans des de la distància. Continuen sent els nens que hi ha al marc de fotos.
4: Tant de bo nosaltres haguéssim tingut un suport així.
5: Que jo sempre vaig tenir una cosa així amb tu.
3: En Francesc s'acosta a la foto dels germans i posa el dit sobre la figura del gos.
0: Connie, però si fa anys que ets morta!
1: I jo que seguia pensant que l'avi l'havia portat a un camp perquè s'havia fet gran.
0: A tu sí que et portaré jo al camp. Francesc, com has...
5: Hi ha moltes coses al món fantasmal per descobrir, Marta. A vegades, els problemes venen amb oportunitats noves.
4: I això t'ho aplicaràs a tu mateix?
5: Suposo que ho puc intentar.
0: Com havia trobat a faltar la Connie?
1: Ja no estàs tan segura de voler tornar a la normalitat, oi?
0: No, crec que no.
1: Sort, perquè a mi això m'encanta.
0: Francesc, per què no et quedes amb nosaltres? Si on lluïsta una missió a la biblioteca, tu podries estar a la casa d'espiritisme. Potser mentrestant trobem què és això que trate aquí.
5: Bé, m'agrada la idea. Però només perquè no tinc res millor a fer,
3: De sobte, una brisa freda recorre l'habitació.
1: Això és el que volia dir jo amb un ambient d'espiritisme.
0: David!
1: No ha estat cosa meva. Crec que s'ha obert una porta al més enllà.
0: Doncs ja l'estàs tancant, guapo.
1: Ja t'he dit que no ha estat cosa meva.
0: Francesc, no havies dit que et quedaves amb nosaltres?
5: Sí, i no he mentit.
0: Llavors?
4: Crec que va per mi.
5: Com ho saps?
4: Es nota dins. Sempre vaig pensar que el que et feia falta era la reconciliació. No només amb la teva família, sinó amb tu mateix. No volia que ho fessis sol i crec que ara ells t'ajudaran molt més que jo.
5: Trobarà a faltar, Lluís. Gràcies per tant, company.
4: Ens tornarem a veure.
3: Una llum cegadora omple l'habitació. En Francesc mira la sala, ara tranquil·la, amb una sensació de pau. Pot sentir que la presència d'en Lluís ja no és més que un record, però un record que sempre estaria al seu costat.
5: Al·lucinant. Aquest home s'ha mort dues vegades i encara no m'ha acostumat.
1: Sembla que el seu viatge ha arribat a la seva fi. Està guai que de sobte el nostre negoci ja no sigui una estafa.
0: Em sento bé. No sé. M'agrada ajudar les ànimes atrapades d'aquí descansar en pau.
5: Doncs la meva ànima no està gens en pau, xatos. Ha de ser una broma. I ara em quedo jo aquí amb vosaltres, a sobre. Pobre de mi. Què vaig fer jo en vida per mereixer això? Lluís, ja pots estar tornant.
1: Ai, mira, Marta, ja sabem per què ets tan dramàtic a vegades. Tot bé de família.
0: Tu calla una estona i porta'm l'aspiradora, que aquest el callo jo a les bones o a les dolentes.
3: La venjança del més enllà. Una producció de la xarxa audiovisual local i Midnight Madness Productions. Una història de l'Adriana Lomeña, en Daniel Duran i la Sara Sorribas. Amb les veus de Paula Cabezos com a narradora, en Daniel Duran com a David, la Sara Sorribas com a Marta, en Pol Torres com a Lluís. Veus addicionals de l'Adriana Lomeña i l'Adrián Margarit, amb la col·laboració de la Raquel Joan López i Antoni Borràs com a tècnic de so.
4: Hola? Hola! Quina estafa. 80 anys voltant per allà i ni mojito ni platja, tio.
6: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
7: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
8: Avui us recomano 24 contes de Chekhov. Anton Chekhov, escriptor i metge rus, va néixer a la ciutat portuària de Taganrog el 1860. La seva professió, de metge, li va permetre conèixer a fons tots els estaments de la societat de l'època. Conegut també per obres de teatre com L'oncle Vània o L'or dels cirerers, en aquesta selecció de contes, amb una traducció magnífica d'Arnau Barrios, podem trobar professores de la Rússia rural atrapades en una vida de tedi i un passat esplendorós, persones que troben l'amor en poblets de costa un dia rúfol, funcionaris amb una barbeta com un taló de peu, tots tan vius, tan tangibles, que gairebé sembla que puguis anar a fer un cafè amb ells. La mort va trobar Chekhov amb la mateixa elegància que gastava l'escriptor amb les paraules. Allotjat en un balneari alemany per tractar-se la tuberculosi, un dia va dir al seu metge que es moria. El metge va contestar tranquil·litzant-lo, va punxar-li un calmant i va demanar xampany. Chekhov va buidar la copa, va somriure i va dir: «Feia molt de temps que no em bevia de xampany», i llavors es va morir. Encara que només tenia 44 anys, va deixar una obra ingent, d'una desena de volums, entre els quals podem trobar aquest fragment del Monjo Negre. Escolteu la primera al·lucinació de Kobrin, un jove amb deliris de grandesa. Unes ones estremien el sègol. El ventijol del vespre li va passar al lleuger arran del cap descobert. Una estona després hi va haver un altre cop de vent, més fort. El sègol va començar a fer remor i al darrere es va sentir la queixa sorda dels pins. El Kobrin es va aturar, esbaleït. A l'horitzó, com un remolí o una trompa, pujava de terra fins a dalt del cel una mànega alta i negra. Tenia uns contorns vagues, però de seguida es veia que no s'estava quiet, sinó que es movia a una velocitat terrible, que es movia precisament cap aquí, de dret cap al Kobrin, i que, com més s'apropava, més petit i precís es feia. El Kobrin es va llançar cap a una banda, al sègol, per deixar que passés, i tot just després de fer-ho, si voleu saber com continua, ja ho sabeu. 24 contes de Chekhov a Club Editor.
7: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
9: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
10: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
11: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
10: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
12: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
10: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
13: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
14: De dilluns a divendres, el portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
10: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
15: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
16: Mosquits i paparres. Què fer i mesures per evitar que ens piquin i perquè no proliferin.
17: Els mosquits i les paparres ens treuen de polleguera a l'estiu i hem de prendre algunes precaucions per evitar les seves picades. Per protegir-vos dels mosquits, utilitzeu repel·lents, porteu roba llarga i clara i instal·leu mosquiteres a portes i finestres. També eviteu acumulacions d'aigua estancada, ja que són els llocs de cria. I si trobeu una paparra a la pell, retireu-la amb unes pinces, agafant-la el més a prop de la pell possible i estirant amb suavitat. Netegeu la zona amb aigua i sabó. Per evitar la seva proliferació, cal mantenir els jardins nets i, si cal, utilitzar productes acaricides.
15: Salut Activa.
18: Mercè Pallarès, metgessa d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
19: El millor que podem fer perquè no ens piquin els mosquits és portar roba clara que ens cobreixi la major part del cos i usar repel·lents. I en cas de que ja ens hagin picat, podem anar a la farmàcia i que ens donin preparats a base d'amoníac per disminuir les molèsties. Recordeu que és molt important evitar tenir aigua estancada en els llocs de casa nostra. No tenir ni platets, ni potets, ni pneumàtics, perquè allà és on es crien les larves. Segur que teniu algun amic que us diu que els mosquits sempre li piquen amb ell. Els mosquits el que busquen és el lloc on hi ha més CO2 de l'ambient. I un cop han trobat aquesta habitació, el que fan és buscar el cos més calent. I aquest és el que piquen. Si voleu també que evitar les mossegades de paparra, el que heu de fer és evitar caminar en zones amb molta vegetació. Si heu de caminar, utilitzar pantalons llargs que us tapin la zona de...
20: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellbisbal, deixa circulació intensa direcció Lleida. A banda, també a l'AP7, dues avaries dificulten també la circulació, una a Tarragona, on només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa un vehicle al voral, amb dues direcció Barcelona. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus i també la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I Protecció Civil manté aquest dilluns l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, volíem dir, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. A partir del migdia i fins la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden també anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, especialment pedra grossa. Durant l'episodi d'ahir diumenge, el 112 va rebre 863 trucades, més de la meitat relacionades amb inundacions. I, de fet, els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com una barrera que dificulta l'evacuació de l'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes i estudiar nous passos, dipòsits i també canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a Adif que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:15 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home malferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les causes dels fets. I també l'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat els fets ocorreguts durant la festa major d'aquest cap de setmana, on els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns menors, i han obert també una investigació per una suposada agressió sexual en grup a un altre noi. El consistori ha expressat el seu suport a les persones afectades i a les famílies i ha qualificat aquestes conductes d'absolutament intolerables.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

Doncs estem davant d'una cançó típicament llatinoamericana, típicament de pop mexicà, que és el que tenen fins i tot les situacions més dures, no? Més traumàtiques, des de que me dejaste. Doncs res, les expliquen o les

0: Avui, des de Ràdio Televisió Cardedeu, saludem un nou company, el Jordi Mariscot. Jordi, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Molt bé, què has fet amb l'Estela? Què heu fet amb l'Estela? Que aquí desapareix gent a Ràdio Televisió Cardedeu.
1: A Cardedeu ens agrada anar fent canvis, i quan va sortir el projecte vam dir, a tots ens feia moltíssima il·lusió i vam veure com ho podíem fer per participar-hi tots.
0: Ah, xico, molt bé. No és que marxeu de vacances allò fastiguejats, ja de no puc més, deixo-lo verre, ho aguanto. No, no, eh?
1: Al contrari, si he arribat avui al matí, m'he trobat una nota de l'Estela que ficava bona sort, Mariscot, i ostres, que guai que hi hagi aquest rotllo.
0: Et diuen Mariscot, eh? Et diuen Mariscot, sí, directament. Vinga, t'ho direm així, si vols.
1: Perfecte.
0: Si és com més de casa. Jordi, a veure, tant, que t'ha tocat un tema una mica estranyet, si vols tu, però que li traurem suc.
1: Jo he de dir que quan vaig veure la llista de temes vaig pensar que era una aposta clara, evident, perquè tal com bé has dit, avui parlarem de què fer durant les nits d'estiu, de si mantenir les finestres obertes, si deixar-les tancades. Jo, quan vaig llegir el tema, vaig pensar... la resposta és molt òbvia, no? Ara que estan tan de moda, sobretot les nits tòrrides, finestres obertes, que corri l'aire i mirada d'aguantar les nits com es pugui.
0: Ah, si corre l'aire!
1: Si corre!
0: És que clar!
1: Exacte! Exacte. I hi ha molts més factors a tenir en compte dels que em pensava de bones a primeres.
0: Sí, no?
1: Perquè, ostres, hem trobat gent que per xarxes ja ens està escrivint i ens està dient, ostres, jo és que visc que davant d'una carretera hi ha soroll. Clar. Ostres, és que no puc dormir amb la llum. Els mosquits, hi ha molts factors a tenir en compte.
0: Sí. I llavors, que si cortines, que si persianes...
1: Exacte.
0: Clar. És que és un món, és un món, és un món.
1: És un món. A part de, ja dic, hi ha gent que ens està dient que, ostres, no, és que jo amb la llum no puc dormir. Clar. Ostres, la meva parella vol la finestra oberta i jo la vull tancada. Jo m'aixeco mitjanit a tancar-la sense fer gaire soroll perquè no em veig... Bueno,
0: sí. Històries.
1: Hi ha molt debat.
0: Històries per no dormir mai millor.
1: Literalment.
0: Doncs vinga, volem que us expliqueu totes aquestes històries i la vostra aposta, finestres obertes o tancades. Penseu que estem parlant bàsicament de la nit, però perquè durant el dia jo crec que... Bueno, obrir com la finestra és com aquell meme que corre per xarxes, no?
1: Exacte.
0: Que et ve com una explosió nuclear a la casa.
1: Si hi ha algú que durant el dia té les finestres obertes, que ens escrigui també al WhatsApp del programa.
0: I que ens convidi a casa seva, també.
1: Bueno, però al novembre ja que ens convidi.
0: També. Doncs vinga, tot això ho podeu compartir amb nosaltres a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I tens a mà el número de WhatsApp?
1: Te'l dic en un segon.
0: Vinga, jo també l'estic buscant, perquè som tan guais que no ens l'apuntem i llavors l'hem tenim per debut.
1: Mira, ens ho podeu enviar tant per l'Instagram, per missatges directes d'Instagram a Obert Vacances i al WhatsApp del programa, al 696-164-655.
0: Torna-la a dir, que me l'apuntaré aquí ben posadet.
1: 696-164-655.
0: Vinga, doncs queda superapuntat i després el recordarem a les 10. Tornem a connectar amb el Jordi. No em sortirà dit de Mariscot, eh? Jordi,
1: cap problema.
0: Farem el que podrem. Connectem amb el Jordi des de Ràdio Televisió Cardedeu de nou per llegir els vostres missatges. Gràcies, Jordi.
1: Perfecte.
0: Petonets, fins ara. No és l'únic contingut, vaja, que tindrem la vostra participació. Avui és dilluns i ja ens aixequem amb sensació... Bé, no ho sé, de que comença una setmana i es va tancant el programa perquè és la setena setmana de l'Obert i la penúltima d'aquest estiu que estem passant amb vosaltres. Què passarà des d'ara i fins les 11 del matí?
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Ves que hi ha temes que ja ens porten al final de l'estiu, vulguem que no, eh? Hi ha temes com, per exemple, el que començarà, el que encetarà en forma d'entrevista el programa. Parlarem amb el sindicat de mestres, amb USTEC. Volem saber com afronten el curs vinent i, sobretot, si podran evitar o no la vaga de la primera jornada, que ja està anunciada. Com tenen les negociacions amb el Departament d'Educació? En parlarem de tot plegat com a primera entrevista. Després tindrem un apunt casteller del cap de setmana, amb una festa major del Catllà que ha deixat molt bones construccions i també sabrem com va anar la diada de l'endemà de l'Arbós. Ha plogut sobre mullat, mai millor dit, eh? Si la xarxa ferroviària ja estava congestionada i ja acumulava incidències, les pluges que hem tingut a la Costa Daurada aquest cap de setmana no han fet més que empitjorar la situació. Una entrevista que avui ja està planificada des de la setmana passada, però que avui encara té més sentit que mai, amb la plataforma Dignitat a les Vies. Justament aquesta plataforma enceta avui una eina de comunicació entre usuaris a través de les xarxes socials. També us explicarem des del Maresme

0: com funcionen, com treballen i si realment han treballat molt aquest estiu les guarderies canines per deixar els animals de companyia si és que no els podeu portar de vacances. Dins l'espai Mar a Mar, que ens porten des de l'escala, avui el protagonista o la protagonista serà l'habanera. I per altra banda, tancarem amb el Freaky Time que ens proposen des de Vilafant amb un anime que jo la veritat no tinc referència, tinc moltes ganes d'escoltar la recomanació. Es diu Ai Yazawa, espero haver-ho pronunciat bé i en tot cas, si no és així, perdoneu-me tots els friquis que ens esteu escoltant. Doncs això configurarà un obert per vacances que enceta la setmana i que comença, com sempre, amb ronda d'actualitat.
1: Obert per vacances.

0: La primera parada la fem a Girona. Saludem el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Des de Girona FM ens expliqueu que l'entitat ecologista SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós reclamen més protecció pels nedadors davant l'augment d'embarcacions recreatives.
1: Una quarantena de persones van participar en una nedada des de la cala del Castell fins a la cala Senyà de Palamós per reclamar més protecció pels nedadors davant l'augment d'aquestes embarcacions recreatives al litoral català. Jordi Cruz és portaveu de l'entitat ecologista i ha demanat una normativa més clara que garanteixi una distància de seguretat entre les embarcacions i els nedadors a mar obert.
2: Que és per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el número d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, paddles, gent que fa snorkel. I com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa. Només que surtin la meitat, són 9.000. No hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
1: Cruz ha posat com a exemple la normativa que regula el busseig, que estableix que les persones que el practiquen han de portar una bandera alfa i obliga les embarcacions a mantenir una distància de seguretat de 50 metres.
0: I per altra banda, us expliquem que dues persones han estat detingudes, 8 denunciades i 93 identificades, tot plegat en un operatiu policial conjunt a Empúria Brava.
1: Així és, la policia local de Castelló d'Empúries, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional van desplegar un operatiu conjunt que es va saldar amb aquest balanç per diferents infraccions. 3 pertinença d'armes blanques, 1 pertinença d'una arma prohibida i 4 pertinença de substàncies estupefaents. Durant el dispositiu, que va comptar amb 51 efectius, es van identificar 93 persones i 39 vehicles. També s'han tramitat 3 expedients d'expulsió en matèria d'estrangeria.
0: I en clau cultural, tanquem dient-vos que Sons del Món tanca la 19a edició amb un concert íntim i proper de Roger Mas, això al celler dels Aspres de Cantallops.
1: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona va repassar alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. El director del festival, Xavi Pasqual, destaca que van optar per Roger Mas per tancar aquesta edició perquè és una forma molt cultural d'acabar el festival amb un dels millors cantautors que hi ha al nostre país.
0: Fa temps que no passa Roger Mas per aquí, per Tarragona. Ja ens feu una miqueta d'enveja, eh, Pau? Molt bé.
1: Doncs mira, a veure si ens escolta.
0: Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies. Fins demà.
1: Fins demà.
0: I des de Cugat saludem a la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat barcelonina ens explica que Barcelona portarà a Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant la concentració de Save Europe Act. Això ha estat aquest cap de setmana, no?
3: Sí, aquest dissabte concretament. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, ha apuntat el consistori. La tinenta d'alcaldia de Barcelona, Raquel Gil, defensa el dret de manifestació, però reafirma que no seran neutrals davant d'aquest tipus de missatges.
4: La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació. I el que farem ara des de l'Ajuntament és posar en coneixement de la Fiscalia pels delictes d'odi algunes de les manifestacions que han fet aquestes persones en contra de la immigració o de caràcter xenòfob que entenem poden constituir delictes d'odi.
3: El grup dels Comuns també han denunciat a la Generalitat aquesta concentració, han presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40.000 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus.
0: I per altra banda, us expliquem que cau un 40% l'exposició de les escoles barcelonines al diòxid de nitrogen. Aquestes xifres pertanyen al període del 2018 al 2025.
3: Així ho revela l'informe d'avaluació de la qualitat de l'aire d'aquest any 2025 de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que també destaca que tots els centres barcelonins estan dins dels nivells legals vigents en matèria de NO2, però encara fora dels valors recomanats per l'OMS. A més, un 26% de les escoles complirien l'exigència legal a escala europea per al 2030. En conjunt, l'agència celebra que continua la baixada progressiva dels principals contaminants aeris, l'NO2, les partícules PM10 i PM2,5, fins a assolir mínims històrics. Per districtes, el que registra una exposició mitjana major al diòxid de nitrogen és l'Eixample i el que menys Sarrià a Sant Gervasi.
0: I una notícia ja per tancar que ampliarem després en temps d'entrevista. L'actualització de l'aplicació Transporta'm oferirà informació en temps real del metro i del Bicing.
3: La plataforma Dignitat a les Vies, amb la col·laboració de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, publica avui una actualització d'aquesta aplicació que informa els usuaris del transport públic de l'estat del servei. La nova actualització afegeix noves funcionalitats, com ara la situació del metro de Barcelona a temps real, amb un mapa que mostrarà en quin lloc es troba el comboi i el volum de passatgers que hi ha, així com detalls de les parades del Bicing, amb quantes bicicletes hi ha disponibles i quantes places lliures. A nivell ferroviari es manté la funció que informa dels endarreriments actuals i acumulats en les línies de rodalies, cosa que fa que Transporta'm ofereixi més informació que les aplicacions oficials de Renfe i Adif. Transporta'm es va publicar fa poc més d'un any i ja té 90.000 usuaris.
0: Com diem, vora 9:45 és l'entrevista que avui tindrem a l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies, Tina. Una abraçada. Fins demà.
3: Una abraçada, Núria. Que vagi bé.
0: I l'actualitat que ens aporten des de Lleida ens l'apropa Arnau Vilà, d'Emun. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Els Mossos d'Esquadra busquen tres joves que van assaltar i agredir sexualment una noia la matinada de dissabte a la Festa Major del Picat.
5: Els fets van passar a les 5 del matí en ple carrer, coincidint amb la Festa Major d'aquest municipi del Segrià. Segons la denúncia de la víctima, els assaltants la van abordar amb una navalla, li van robar les pertinences i li van fer tocaments abans de fugir. La policia manté oberta la investigació per robatori amb violència i agressió sexual, sense que de moment hi hagi detinguts per aquest cas. En les mateixes festes, paral·lelament, els agents van arrestar un home de 40 anys a la zona de les Penyes. L'individu, sota els efectes de substàncies, va fer tocaments a diversos joves, inclosos menors d'edat, que van intentar defensar-se a cops. Els vigilants de seguretat el van retenir fins a l'arribada de la policia. Ara l'Ajuntament del Picat ha emès un comunicat de condemna absoluta on mostra el seu suport a les víctimes i confirma la col·laboració amb la investigació dels Mossos.
0: I per altra banda us expliquem també que la campanya d'estiu està sent especialment intensa per als bombers, això a les comarques de Lleida. Fins al 16 d'agost han fet 725 actuacions per incendis, un 25% més que durant l'any passat.
5: Molt per sobre de les 570 de tot l'any passat, com deies. El juny va ser el mes amb més activitat, amb 244 focs, coincidint amb una campanya de la sega avançada per les altes temperatures. Els incendis agrícoles són els més nombrosos, però també han augmentat els forestals, amb 167 actuacions, un 38% més que l'any passat en aquest sentit. Els bombers alerten que la calor i la sequedat fan que la vegetació sigui més combustible i que els focs puguin créixer ràpidament. Per prevenir-los, destaquen la importància de mantenir camps cultivats i zones de discontinuïtat forestal. També aposten per noves eines com drons i càmeres tèrmiques per fer front a uns incendis cada vegada més complexos.
0: Déu-n'hi-do, doncs, aquesta és l'actualitat de les Terres de Ponent des de Lleida, des d'Emun. Arnau Vilà, moltes gràcies.
5: A tu, Núria, que vagi bé.
0: Foc a Lleida i aigua en excés per aquí, per les comarques tarragonines, per la Costa Daurada. Marina Pérez Got, bon dia. Després dels aiguats d'aquest cap de setmana, Creixella, el Vendrell, Roda de Barà, Torredembarra, el que toca avui és fer balanç, no? Acabar de treure l'aigua i fer balanç. I en aquest sentit s'ha pronunciat els alcaldes.
6: Sí, doncs els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili, i el del Vendrell, Kenneth Martínez, reclamen actuacions de fons per reduir l'impacte de les inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana i coincideixen en assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar. Martínez considera que cal prendre decisions valentes davant unes problemàtiques estructurals, mentre que Virgili reclama a Adif que actuï de manera contundent i gasti els diners que calgui per fer més permeable la línia ferroviària. Pel que fa a l'absència de l'ES Alert, cap dels dos alcaldes qüestiona la decisió i tots dos remarquen la dificultat de preveure la intensitat d'aquest tipus de tempestes. Segons l'alcalde del Vendrell, la línia ferroviària concentra la sortida de l'aigua en determinats passos i això fa que hi circuli com si fos un sifó. Per això reclama abordar el problema com un tema de país i estudiar més passos sota les infraestructures, així com nous dipòsits o canalitzacions.
7: Nosaltres el que sí que volem destacar és que poder no teníem l'alerta, diguéssim, l'avís al mòbil, però sí que els serveis d'emergència tots van funcionar de manera excel·lent. Bombers, protecció civil, policia local, Mossos, ambulàncies, tothom. Vull dir que amb la quantitat d'avisos no, en cap moment vam trobar a faltar, parlo en general, efectius. En cap moment vam dir, hòstia, no podem arribar allà, qui pot anar allà, no hi va ningú, no hi arribem, no tenim prou efectius.
6: Virgili recorda que Roda de Barà ja havia reclamat ampliar un dels passos d'aigua durant les obres del túnel de Barà.
0: Repassem altres notícies del territori, no? D'altre àmbit.
6: Doncs sí, punt final a Fiesta Aventura, l'espectacle final de Port Aventura, després de 27 anys, que es feia al famós llac de la Mediterrània. Aquest setembre s'acabarà. No sabem si serà substituït per un altre espectacle o no, però de moment, des de Port Aventura, han decidit posar punt final a Fiesta Aventura, després de 27 anys. I també, en altres termes, els punts i espais d'informació turística de la ciutat de Tarragona han augmentat les consultes registrades aquest estiu en comparació amb l'any passat. Les peticions s'han duplicat sobretot a les jornades de l'entorn de l'eclipsi i del Tour de França, Núria.
0: I el Nàstic?
6: El Nàstic ha perdut el penúltim partit de pretemporada contra l'Espanyol B per 3-0. Queden pocs dies perquè comenci la temporada, ho saps millor tu que jo, quasi.
0: Sí, ho estem ja visualitzant. Molt bé. Marina, moltíssimes gràcies i fins ara.
6: Fins ara.
0: Tanquem la ronda d'actualitat, entrem en matèria.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Fem previsió de cara a setembre i és que falten només dues setmanes per l'inici de curs i tot apunta que serà un començament de curs mogudet. De fet, és que el 8 de setembre ja hi ha convocada una vaga de docents. La portaveu d'USTEC ja va avançar fa uns dies en una entrevista a RAC1 que veu complicat que es desconvoqui aquesta vaga i denunciava que és que no s'han reunit amb el Departament d'Educació des de principis de juliol. Una situació complicada que fa preveure que tot plegat encara portarà cua. I per parlar d'això, de l'inici de curs i de com ho preveuen els mestres, ens acompanya, per una banda, la nostra companya de Cugat Mèdia, Tina Forest. Tina, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, bon dia. I mira, avui tenim aquí els estudis, farem una teleentrevista. Tenim els estudis al portaveu d'USTEC a Tarragona, el Noé Muñiz. Noé, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Tot bé?
2: Tot bé, tot bé. Molt
0: bé. Sí, vinga, et deixo en mans de la Tina.
2: Molt bé.
1: Bé, Noé, doncs, hola, bon dia, que en tu no ens havíem saludat encara en directe.
0: Sembla que hi ha algun problema que per tenir retorn amb els auriculars. En tot cas, Noé, jo mentrestant et pregunto, mentre solucionem aquest tema, et pregunto, hi haurà el dia 8, es pot ja dir 100% segur que hi haurà vaga?
2: Tant de bo no fos així, però ara mateix, en el moment que estem, sí, perquè no hem pogut seure a negociar. Hem de seure a negociar, no serveix amb un anunci unilateral per part del govern on anuncien, bueno, algunes millores que són, evidentment, són positives, però necessitem seure a negociar i parlar una mica de totes les mancances que tenim.
0: Preveieu algun pas que faci el govern des d'ara i fins al dia 8? Alguna convocatòria?
2: No ho sabem, és a dir, igual que hi ha hagut un anunci, no, de les infermeres escolars i de... I, bueno, és possible que en aquesta línia ja hi ha anuncis, però si són anuncis unilaterals no solucionaran res.
0: Tina.
1: Sí, des d'USTEC dèieu això, no? Que no us reuniu amb la consellera Niubó des de principis de juliol, a falta de dues setmanes per començar el curs. No sé si us han proposat alguna data per aquesta reunió o quina és la postura del departament per asseure's a parlar.
2: Doncs de moment no hi ha cap data, és aquest el problema, és a dir, el tema està aquí, no? És a dir, no hi ha cap data per seure a negociar. L'última trobada va ser el juliol, i nosaltres el que volem és això, seure a negociar i parlar de molts temes que estan encara sobre la taula. Tenim el mandat de la nostra afiliació, de tota la comunitat educativa, que el que va dir és que havíem de seguir lluitant, i així ho fem. I si no podem seure a negociar, doncs, malauradament, la convocatòria de vaga que continua.
1: Clar, per part vostra hi ha hagut alguna proposta de data per reunir-vos en aquest sentit?
2: Bé, nosaltres hem intentat contactar amb el departament i buscar dates de... Nosaltres estem oberts a reunir-nos en qualsevol moment, és a dir, evidentment, ara hem estat de vacances també, però bueno, estem... Si el departament realment vol seure, nosaltres no tenim cap problema de fer-ho ara, a l'agost, i intentar fer un últim esforç, no? Perquè realment no ens agrada haver de començar ja el primer dia amb una vaga, però cal aquest esforç. Nosaltres estem oberts a reunir-nos en qualsevol moment i ho hem traslladat així al departament.
1: El curs passat es va arribar a dos acords, un primer entre el departament i UGT i Comissions Obreres i un segon a final de curs, al qual USTEC va acabar sense donar-hi suport, ja que en consultar-ho els docents es va rebutjar. Són avenços, entenc, que per a vosaltres són insuficients. Aleshores, quines serien les prioritats amb les que s'hauria de començar a negociar en aquest sentit?
2: Hem de començar a negociar, primerament, aquests acords que es va arribar s'han de concretar, és a dir, una cosa són anuncis o acords en determinades àrees i una altra cosa és la concreció. Per exemple, en temes d'inclusiva estem parlant de més professionals, però en quines àrees, com es farà aquest desplegament, quin calendari, és a dir, necessitem concrecions en moltes àrees i després hi ha un tema molt, molt més estructural, que és el que ens està demanant la comunitat educativa, és a dir, necessitem un pas més per part del departament, necessitem apropar-nos poc a poc al 6% del PIB en inversió d'educació, necessitem incrementar encara més totes les dotacions per inclusiva, perquè sí que el departament està fent un esforç, però és que realment són moltes les necessitats a les aules, hi ha moltíssima diversitat. necessitem desplegaments de professionals de molts tipus i ho necessitem ja, no? Doncs aquestes serien algunes de les línies. En el tema salarial hem de continuar avançant, hem de continuar concretant, calendaritzant totes els diferents increments salarials que s'han proposat. Tenim també sobre la taula la jornada de 35 hores que s'ha plantejat pel funcionariat, com s'ha d'aplicar amb educació. Nosaltres considerem que el que s'hauria de fer és una jornada de 35 hores que impliqui una reducció d'hores lectives, perquè al final la càrrega del docent, de tots els professionals de l'educació, està en les hores lectives que es fan. Doncs també nosaltres volem que això també es comenci a negociar, no s'ha parlat d'això, infraestructures, cada vegada les infraestructures en general estan pitjor, tema climatització de les aules, tenim tot un problema amb el... Ara començarem el 8 de setembre, anem a veure quines temperatures ens trobem. Doncs, bueno, són molts temes que estan oberts. Alguns sí que s'ha fet un primer pas del departament, o sí que ja s'ha arribat a acords, el que estaves mencionant, aquests acords que s'ha arribat, però hem de concretar, hem de calendaritzar, hem de ser clars en quin serà el calendari, quan s'aplicaran, com s'aplicaran, i després hi ha altres temes, com els que he comentat, que s'haurien de tractar.
1: Clar, en tot això que comentaves, quins punts diries que són els que des del departament estan més disposats a parlar? Perquè entenc que hi ha alguns temes que potser s'enroquen més en no voler baixar del carro en aquest sentit i d'altres que potser estan més disposats a parlar-ne i estar oberts a millores.
2: Bueno, han fet... Jo crec que hi ha una... Bueno, hi ha bona voluntat per part del departament en tot el que és el tema d'inclusiva. El que passa és que és un tema complicat on són molts els professionals, la quantitat de professionals i tots els diferents professionals que falten en temes d'inclusiva, acompanyat també d'un altre tema que són les ràtios. Veiem que el departament sí que en el que és incorporació de nous professionals hi ha bones intencions, podríem aquí, a partir d'aquí, si seguim a negociar, a fer un apropament. En el tema ràtios també s'ha fet alguna passa, però està costant una mica més. Entenem que és difícil, però és que el tema ràtios, el tema de reduir els alumnes per aula és molt important. Aquí veiem que el departament s'hi ha fet un esforç. A nivell salarial, els salaris dels diferents professionals educatius s'han fet esforços, s'han fet millores, però queda molt per treballar. Pensem que en aquestes línies va estar bé. Després hi ha altres aspectes que s'han de tractar, i en el departament potser, com dius, està més enrocat, tot el tema de tancament de les línies públiques, molt important. És a dir, nosaltres defensem l'escola pública i s'estan tancant línies quan el que s'hauria de fer, si la demografia ens està ajudant, és a dir, si hi ha menys entrada d'alumnes, no tanquem les línies públiques, aprofitem per baixar les ràtios i no que moltes vegades es tradueix en increment d'alumnat de la concertada. Doncs aquest és un tema que s'hauria de tractar i no s'està tractant. I després, molt és estructural, però és important abordar-lo ja mateix, l'increment d'inversió. És que sense un increment d'inversió totes les àrees queden afectades. Necessitem una inversió que la pròpia LEC parlava d'un 6%, evidentment no ho podem fer d'un dia per l'altre, però s'ha de parlar obertament d'això, clarament, començar a invertir més, i aquí també està la cosa bastant, bastant parada.
1: Mm-hmm. L'any passat va ser un curs convuls, amb més de 20 aturades des del mes de febrer. No sé si creieu que aquest any anirà en la mateixa línia o preveieu que sigui diferent, teniu l'esperança de que no hàgiu de recórrer a tantes jornades de vaga.
2: Tenim l'esperança, evidentment, de que no calguin tantes jornades de vaga. Malauradament, també som conscients de que són molts temes que s'han de tractar, que el mandat del col·lectiu, el mandat de la nostra afiliació, però sobretot del conjunt del col·lectiu, a través també de les assemblees d'educació de Catalunya, les diferents assemblees de centre, les assemblees locals, el que ens ha dit és que cal continuar la lluita i que cal reivindicar moltíssims aspectes, bueno, totes les mancances, moltes d'elles estructurals. Per tant, no és fàcil, evidentment, la negociació segurament no serà ràpida, I malauradament, doncs, és possible que és probable, de fet, que sí que hi hagi més jornades de vaga. Però sí que és cert que si comencem a... Si podem seure amb el departament, si comencem a negociar, si seguim una mica en la línia que ja s'havia obert de poder anar posant sobre la taula les diferents mancances que nosaltres trobem que hi ha, que el propi departament també ens reconeix moltes d'aquestes mancances, jo crec que si podem anar avançant, evidentment, a poc a poc, anirem, es aniran reduint aquestes jornades de vaga i tant de bo sigui així, però mentre no hi hagi una negociació real serà molt difícil.
1: Noé, última pregunta abans de tancar l'entrevista. Una altra polèmica que hi va haver l'any anterior van ser els resultats, no?, de l'informe PISA. Què implica això de cara a aquest nou curs?
2: Home, aquest és el tema de PISA és un altre dels temes que també volem tractar amb el departament, perquè, evidentment, és una situació greu, no? És una situació greu pel fet de que ara no podrem, no tenim l'informe PISA amb les seves mancances també, però ens donava... hi havia uns indicadors, no?, de la qualitat educativa i que ara, per un defecte en principi tècnic, no es pugui fer aquestes valoracions, és greu, però és que, a més, no queda clar el que és el que realment va passar, i en algun moment semblava que s'acusava als propis centres, a les direccions, de no haver fet bé el procediment. Diguem que no hi ha hagut gaire transparència en tot aquest tema, i sí, és un tema que volem tractar també en la mesa de negociació i poder solucionar-ho. Al final, l'informe PISA és un indicador a nivell internacional i és important que tinguem aquests indicadors. Ens ajuda també a veure quina és la qualitat del nostre sistema i poder treballar-hi en millorar-ho.
1: Doncs estarem pendents d'aquest inici de curs, a veure com va tot plegat i d'aquestes possibles vagues més enllà d'aquest primer dia. Noé Muñiz, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: I Tira Forés, companya de Cugat Mèdia, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Una abraçada, Núria.
0: La propera parada que fem és per conèixer l'actualitat castellera. I és que, com sempre, com cada dilluns, de fet, des de Ràdio Ciutat de Valls, ens expliquen com ha anat el cap de setmana. Aquest cap de setmana ha passat per Castells de Gamma Extra dins la Festa Major del Catllà, Déu-n'hi-do, i l'endemà a l'Arbós no es van quedar curts, tampoc. Ens ho explica tot plegat l'Eric Rossiquer, el company de Ràdio Ciutat de Valls.
1: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
3: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana. Després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades els propers dies i també apuntarem una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
1: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
3: Setmana gran la que hem viscut al món casteller veient les millors actuacions de la història per moltes colles. Destaquem en primer lloc l'espectacular diada de la Festa Major del Catllà dissabte. Fins a 12 castells de gamma extra perquè una de les places més petites del món casteller visqués un autèntic recital per part de les tres colles convidades. Els castellers de Vilafranca arrencaven la diada amb el 3 de 9 amb forra i agulla, el 5 de 9 amb forra i el 4 de 9 amb forra i agulla i els primers dels tres pilars de 8 amb forra i manilles vist al Catllà. Per la seva banda, la colla vella dels Xiquets de Valls reivindiquen el seu paper i descarregaven el 5 de 9 amb forra per treure l'espina clavada de la setmana passada i els de Manel Urbano descarregaven un nou 4 de 9 net esplèndid, mostrant de nou ja la confiança que li tenen i el 4 de 9 amb forra i pilar que no es veia des de la dia de les cultures Altafulla. Finalment, també descarregarien el pilar de 8 amb forra i manilles. Finalment, la colla jove de Tarragona arrencava amb la supercatedral, el 5 de 9 amb forra, que 3 dies abans descarregaven per primer cop aquesta temporada per Sant Magí. En segona ronda, els de Gina Fort optaven per al 2 de 9 amb forra i manilles, que també acabaven descarregant i finalment deixaven encarregat el primer 4 de 9 amb forra i pilar quan queia l'enxaneta a la seva sortida. La jove pro finalitzava la diada amb un nou pilar de 8 amb forra i manilles per rubricar la millor actuació mai vista a la plaça de la Vila del Catllà per part de les tres colles. Però això no és tot, perquè diumenge a l'Arbós també actuaven les mateixes tres colles i és que ho van donar tot després de la diada del Catllà. Els castellers de Vilafranca descarregaven i tornaven a fer plaça de Déu l'Arbós. Descarregaven el 3 de 10 amb folre i manilles, que ja van fer a la Dia de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Els Verds completaven l'actuació amb el 5 de 9 en folre i el Pilar 8 en folre i manilles. Per la seva banda, la Colla Vella descarregava per segon cop consecutiu el 4 de 9 net en tercera ronda. Els Rosets agafaven confiança amb el 4 de 9 en folre i després descarregarien un 4 de 9 net de postal i fent-lo per segon cop consecutiu en només dos dies. Finalment, a Igualada, ens hi fixem en la Dia de la Festa Major, perquè la Colla Jove Xiquets de Valls portava el seu gama extra amb el 2 de 9 en folre i manilles, l'ajuntaven amb el 3 de 9 en folre i el 4 de 9 en folre i acabàvem amb el Pilar de 7 folrat. Per la seva banda, la colla local, els moixiganguers d'Igualada tornaven a descarregar el 4 de 9 en folre, el seu primer de la temporada, després de descarregar el 2 de 8 en folre, i tot i que no van poder completar la tripleta màgica perquè va quedar en intent el 3 de 9 en folre. Finalment, els Xiquets de Reus tornaven a descarregar el 5 de 8 per segon cop aquesta temporada.
1: Segona ronda, agenda de plaça.
3: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants. La diada més important, sens dubte, serà la d'aquest diumenge per la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. Castellers de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Joves dels Xiquets de Valls i la Jove de Tarragona s'emplacen a la capital de l'Alt Penedès a l'equador de la temporada. Una diada que es preveu apassionant i que celebrarà diumenge a partir d'un quart d'una del migdia i que podreu seguir a través de les televisions locals i també a través de la xarxa Més. I per últim, un últim apunt aquest cap de setmana, perquè el dia anterior es celebra la Diada Vigília de Festa Major amb els Verds i els Xicots de Vilafranca, una diada que es podrà seguir per Penedès Televisió.
1: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
3: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Posem el focus de nou en el canvi climàtic i les altes temperatures que es van viure, sobretot a la Diada de Sant Magí a Tarragona. A la plaça de l'Escol, segons dades del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, es van assolir més de 32 graus, tant al sol com a l'ombra, amb una humitat per sobre del 66% i carrer obert de gom a gom al debat horari, en una plaça com és la plaça de l'Escol, que gairebé no disposava d'ombra per als castellers i castelleres en una durada de més de 3 hores. Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la URB, explica com es va viure aquesta jornada de Sant Magí.
4: Va suposar que durant més del 80% del temps que va durar la diada, va durar més de 3 hores i mitja, l'índex de calor va arribar o va superar els 40 graus. Fa 3 anys que mesurem in situ les dades de temperatura i humitat a la plaça de les Cols durant la diada de Sant Magí i podem dir que aquest any ha sigut el pitjor des del punt de vista del confort tèrmic.
3: Sens dubte, un debat que ja ha començat per part de les colles tarragonines i també de l'Ajuntament de Tarragona per replantejar aquests nous horaris a causa de les altes temperatures. I fins aquí aquesta edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i finalment hem parlat de meteorologia i també com afecten les altes temperatures al món dels castells. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornarem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
0: Fins la propera castellà, dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I vinga, que la propera entrevista ens du a parlar sobre un tema gens agradable, afectacions ferroviàries.

0: Aquest cap de setmana hem tingut intensitat de pluja aquí a la Costa Daurada amb inundacions que no han fet més que agreujar una situació d'incidències que ja són regulars a la xarxa ferroviària de tot Catalunya, però molt especialment també de les terres tarragonines. Avui en volem parlar de com està el tema, però també en positiu, perquè justament avui s'estrena l'actualització d'una aplicació Transporta'm que està ajudant a molts usuaris a estar connectats i justament a conèixer les incidències ferroviàries i a poder-les esquivar d'alguna manera. La cara i la creu que continua havent-hi en el que és la xarxa ferroviària. Ho fem en connexió amb una plataforma que es diu Dignitat a les Vies i que ja fa uns anys que està lluitant per aquest tema. I, de fet, qui condueix l'entrevista és la companya de Radio Ciutat de Tarragona, la Lídia Porta, que la saludem. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Avui et toca defensar la dignitat a les vies, també, de tota la xarxa catalana, que dèiem, però hi ha moltes línies, no?, que estan afectades aquí a casa nostra. Amb qui parlem, Lídia?
1: Doncs avui parlem precisament amb la portaveu de Dignitat a les Vies, que és l'Anna Gómez. Bueno, Anna, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Doncs primer et volia preguntar una miqueta per les incidències d'aquest cap de setmana de tot el tema de les pluges. Quines han sigut? Què és el que ens han trobat els usuaris?
2: Com sempre, bueno, retards. Però bueno, aquesta vegada ha sigut un, diguem, pel tema de les pluges i ojalà sempre parléssim que les incidències són per un motiu, saps? El problema és que les incidències són sempre. I a més, si volem agafar un dia com aquest cap de setmana de les pluges, jo el dissabte vaig estar al tren i ens trobàvem que la informació que et donaven no era correcta. De fet, a l'estació de Sant Vicenç de Calders, amb l'àudio o per megafonia, anunciaven incidències a línies com la R12 que va desaparèixer fa 2 anys. És a dir, no podem fer que no plogui, ni es pot protegir la xarxa de tots els problemes que li puguin venir de forma mediambiental, però el que podem fer és informar l'usuari, acompanyar-lo, i aquesta és, per mi, la signatura pendent que té la més gran que podrien solucionar allà i que no ho estan fent.
1: I també fa 2 setmanes, no?, va haver tot el tema de l'eclipsi, que va col·lapsar també la xarxa de transports. Tu consideres que...
2: Sí,
1: que és un signe més de la desatenció que hi ha en tot el tema de transport, sobretot en el corredor sud?
2: Totalment, però és que a més les xifres ho van marcar. És a dir, vam estar revisant tots els trens, es van oferir menys places el dia de l'eclipse per baixar de Barcelona a Tarragona que un dia normal. O sigui, és que és de calaix que aquí... hi ha hagut una desídia de no mirar-se les coses brutal. No pot ser que quan saps que tindràs una marabunda de persones que marxaran totes en un marge molt curt de temps després de l'eclipse, no hi hagués ni una persona gestionant l'estació de trens, això. O sigui, tindria que haver un personal, com es fa a Montmeló, o altres vegades que jo, per exemple, a Montmeló és que ho he viscut diverses vegades, de dir, ostres, doncs, pues, vinga, per aquí anem comptant quanta gent va a l'andana, una mica d'organització, però no, van deixar que la marabunda entrés, després ja van vindre els Mossos, i l'organització sempre ve tard, quan ja hi ha gent a l'andana, i per sort no va passar res. Però, bueno, no ens podem estar agafant sempre la sort.
1: Bueno, passem a una part una mica més positiva, que és que precisament no avui s'ha fet el llançament d'aquesta nova versió del Transporta'm. Quines són les principals millores que trobaran els usuaris?
2: Bueno, a veure, per als usuaris de mitja distància hi ha algo que per nosaltres és molt positiu, i és que quan entres a mirar el tren com feies fins ara, podràs veure quin model de tren i si és curt o llarg, que sempre diem nosaltres, que això ens ajuda molt, pues, a saber a on han de pujar les bicicletes, quina accessibilitat tindrà aquell tren, on ens hem de col·locar les andanes, perquè si tu depèn d'on te col·loquis, si al final ve curt, després has de córrer, perquè el tren s'ha quedat molt endavant. Pues aquestes coses. Per la gent de Reus, podran estar al tren, no haurà arribat al tren i podran mirar si els hi queden bicicletes a la ganxeta, que és el servei que tenen ells. Arribes a Barcelona, al metro, saber si va més ple, menys ple, si ve el tren, o sigui, el metro geolocalitzat, perquè sàpiga si has de córrer o no. Perquè moltes vegades el metro, la informació que hi ha a les pantalles de dalt amb el metro de baix no coincideix. Doncs hi haurà això. Visualment, tota la xarxa és molt més fàcil de seguir. Els trens, la informació que et donen, en tot moment saber quin és el retard, perquè normalment a les aplicacions de DIF, per exemple, que és la més utilitzada oficial, desapareix el retard. Una vegada ja has passat de l'estació, no, doncs, ostres, tu pots mirar en quina hora he passat per quina estació per saber quin tren has agafat, etc. Bueno, és una... Jo crec que el millor que té la nostra aplicació és que està perfecta per persones que agafen el tren. Gent que es troba en una andana i dius, què necessito? De fet, el David, que és el desenvolupador de la plataforma que ha portat aquest el Transporta'm, sempre em deia, ha passat això, i què necessitaves en aquell moment a l'andana? Perquè ho vol posar i plasmar el Transporta'm. I és el que hem fet. És una aplicació que respon a les necessitats dels usuaris que agafen el tren.
1: Comentaves això de l'ocupació dels vagons del metro, que és una dada que la TMB tampoc fa servir. Com aconseguiu des del Transporta'm que pugui sortir aquesta informació?
2: Aquesta dada la tenen. O sigui, el Transporta'm ni fabrica ni calcula. Tot el que plasma el Transporta'm ho agafem de les dades obertes, pues de la TMB, de les rodalies, de ferrocarrils. Són dades que estan allà. Simplement el que fem és, crec que tractar-les una mica millor i posant l'usuari al centre perquè disposi de les dades que realment li interessen. És a dir, tu veus les noves aplicacions que han fet, Rodalies, Renfe, clar que hi ha molta informació, però ha de ser útil, ha de ser ràpida, ha de ser informada. A mi hi ha coses que no m'interessen, però hi ha coses que sí m'interessen, com per exemple saber si on estic esperant el tren pararà allà o tinc que caminar 5 metres més. Però la informació que tenim sempre és d'ells. Ve d'ells i la podrien, i tot el que fem nosaltres ho podríem fer perfectament. I per això, quan hi ha un apagón que dius és que s'ha caigut a DIF, doncs clar, nosaltres deixem aquesta informació, a vegades es queda congelada. Si tenen un problema al metro que aquell dia tampoc funciona, com va passar la setmana passada, doncs aquell reset que no funcioni també ens afecta a nosaltres. Però és que Transporta'm, Dignitat a les Vies, no crea informació. I el bo que té també tot aquest això és que mentre els usuaris poden veure què passa al transport dia a dia, nosaltres enregistrem tota aquesta informació. Per això, quan ens deien no, és que s'ha duplicat les places el dia de l'eclipse, cap problema. Tenim tots els trens que van passar, tenim els models, tenim les capacitats i aquí et podem dir quines places van oferir. No és que Dignitat a les Vies tingui un vídeo o una persona comptant els trens. És que tot això és informació que ens ajuda a l'hora d'analitzar i saber què es pot demanar, o sigui, o com ho es pot gestionar. A vegades tampoc ens podem queixar dient tonteries. Si ja et ve un tren que és el més llarg possible i el de més capacitat, doncs potser no pots demanar un tren doble, potser el que has de demanar és una freqüència. Doncs, bueno, això també és algo bo que ens porta el Transporta'm. I, bueno, contents perquè hem arribat ahir, que encara no estava la nova versió, ja teníem 90.000 usuaris.
1: Sí, precisament volia preguntar si esperàveu una acollida tan massiva quan veu començar a organitzar-vos, no? 90.000 usuaris és moltíssima gent.
2: Sí. De fet, quan l'aplicació portava pocs dies, una periodista ens va fer una entrevista a l'estació de Tarragona i va dir ara farem, obrirem portes i la gent que vaig al tren li preguntarem si té el Transporta'm. I vaig pensar, quin fracàs, mare meva, però si encara no el pot conèixer ningú. I vam parar una persona i el tenia i deia, em va superbé. I una altra persona també, i dius, ostres, que no estic quedant malament, que la gent l'utilitza i que sí, que és una eina que ha fet una plataforma del territori. És que a Tarragona fem moltes coses.
1: I precisament volia preguntar-te que estaves comentant sobre el tema de dades oficials o les aplicacions pròpies com a tal de Rodalies, etc, que fa poc es va estrenar una aplicació de Rodalies nova, però que té errors com confondre Tordambarra amb estacions com de Madrid. Com s'explica que hi hagin aquests errors?
2: Bueno, no és confondre-la. És el fet de que tu quan busques... Clar, no és una aplicació feta per Catalunya com abans. I això per mi és una cosa molt important que hem tirat enrere, tot i que té coses que no tenien les anteriors i que són positives. Però tu abans posaves Torredem i ja et sortia Torredem Barra. Ara, pues, com és una aplicació feta a Madrid que s'ha condicionat per Rodalies, doncs el que fa és que quan tu poses Torre ha sortit tot el que té enregistrat. Pues, Torremolinos, Torredorones, tot. Doncs per mi, una empresa que ara estem dient que és més catalana que mai, això no m'hi entra. No m'hi entra que no puguem tindre la nostra pròpia aplicació catalana. Però, bueno, a part d'això, no és tan intuïtiva com el Transportam. És a dir, bueno, està feta per uns informàtics i no per gent, per mi, que agafa el tren.
0: I volia preguntar-te, Anna, sí, és que això és important, el fet de que sou una dignitat a les vies, sou una plataforma, aglutineu moltes persones amb necessitats específiques, però a més molt de talent. Vull dir que tot això es cou dintre de la mateixa plataforma a nivell de voluntariat i això té molt de mèrit.
2: Jo sóc la boomer, eh? Jo sóc la que ho provo tot, perquè em diuen, bueno, si tu saps fer, Anna, tu ets l'usuari perdut, de la que no en té ni idea, i si l'han arribat, ella, quan a vegades diu, que això no ho veig, clar, qui li he donat, això no s'obre, però si tu li has volgut obrir, és que hi ha alguna cosa malament, i m'ho gestionen. I no sol estar el David, tenim els altres companys que han fet altres aplicacions, com va ser la famosa de les LTVs, companys que tenen una capacitat de gestió tècnica brutal. Bueno, ens hem ajuntat persones diferents, talents diferents, i amb ganes de que això funcioni, de que el tren funcioni, perquè és que és una necessitat, eh? El canvi climàtic està aquí, les carreteres no donen de sí, és a dir, Anna, és que no ens ho podem pensar gaire.
0: Anna, un minutet, ens queda només... Mira, ens ha passat el temps volant i queda la pregunta més important. Com preveieu el futur més immediat? No sé si hi ha previstes més reunions, si esteu en contacte amb els responsables que han d'arreglar aquestes qüestions que encara queden pendents.
2: Ja queda molta lluita pendent. I a vegades ens toquem amb massa pedra. Encara ens toquem amb molta pedra, perquè sí que hi ha vegades que fas avenços, hi ha comunicació tant amb el govern com amb Rodalies, però estem molt lluny d'un servei ferroviari digne i a l'altura d'aquest país, de Catalunya.
0: No teniu data, eh?, per seure amb algú que pugui, doncs, començar data de
2: reunió. Al setembre sí que ens hem de sentar amb ells. I, de fet, al setembre hi haurà, en algun moment, jo crec que cap al final o ja a principis d'octubre, vam demanar un segon avant per la gent de Tortosa, que també el agafa la gent de Cambrils i d'altres estacions intermitges, que, per fi, després de molts anys, ens han dit que el faran de prova, que ells creuen que no té futur, però que el faran, el provarem. O sigui que és una novetat pel territori.
1: Vale, Anna, doncs moltíssimes gràcies per passar per aquí per l'Obert per Vacances i compartir les reivindicacions que es fan des de Dignitat de les Vies i moltes altres plataformes. I, bueno, esperem que aquesta plataforma, doncs, pugui ajudar a més usuaris del territori.
2: Perfecte, moltes gràcies.
1: Adéu.
2: Adéu.
0: En conversa amb Anna Gómez, la portaveu d'aquesta plataforma Dignitat a les Vies, i de fet qui ha establert l'entrevista és la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, gràcies, i no marxis massa lluny, que abans de tancar el programa
1: fem l'agenda. Atenta per l'agenda, sí.
0: Fins ara, Lídia.
1: Fins ara,
0: adéu. Gràcies.

Queda explicat, doncs, després d'aquesta entrevista, transporta'm, que podeu això, participar i estar atents a la xarxa ferroviària, però també de transport públic de Catalunya, una plataforma que es va ampliant i cada cop dona més informació i més servei. Nosaltres ho deixem aquí, que falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Fem una breu pausa i després, vora les 10 i 3 minutets, més o menys, seguim parlant. Avui el tema del dia, finestres obertes o finestres tancades.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Veus?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellbisbal deixa circulació intensa direcció Lleida. A banda, a l'AP7, dues avaries dificulten també la circulació, una a Tarragona, només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa també un vehicle al voral amb dues direcció Barcelona. A banda, també un accident a l'AP7, en aquest cas a Montornès del Vallès, deixa un carril tallat en sentit Girona. I pel que fa al servei ferroviari, Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense servei. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I Protecció Civil manté aquest dilluns activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. A partir del migdia i fins la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, com ara pedra grossa. Durant l'episodi d'ahir diumenge, el 112 va rebre 863 trucades, més de la meitat relacionades amb inundacions. I precisament els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per tal de reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com una barrera que dificulta l'evacuació d'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes, estudiant nous passos, dipòsits i canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:45 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre ha obert ara una investigació per tal d'esclarir aquests fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: A ritme de vals, amb aquest tema tan xulo dels Antònia Font. Fa calor, però no fa tant de calor, almenys aquí a Tarragona. Ens diuen que estem a 28 graus, tot i que això passa molt aquí a Terres Tarragonines. La sensació tèrmica no és de 28, és de 31. Sempre hi ha allò de la humitat. I fa un cel d'aquells que de sobte es pot posar a ploure, d'alguna manera. No sé com està el temps a Cardedeu. Li preguntem, en tot cas, al Jordi, el company d'allà. Jordi, bon dia.
1: Doncs, mira, he de dir que ara mateix t'estic guanyant perquè a Cardedeu estem a 26 graus.
0: Ai, dos menys es nota, Es nota.
1: Dos menys es nota, dos menys es nota.
0: Noteu que a partir d'aquest cap de setmana ha refrescat una miquinya.
1: Sí, no? Hem tingut uns dies de pluja i em sembla que avui també ve pluja. També. Per tant, celebrem que el temps, que baixin una mica les temperatures i que es pugui dormir millor.
0: I lo xulo que és quan plou obrir finestres i que entri l'aigua.
1: Ostres,
0: a mi m'agrada molt. És un xampullet, és lo xulo.
1: L'oloreta, pluja, sí. Que corri l'aire... Ara l'estiu es celebra i s'abraça aquesta sensació més que mai.

0: això de la persiana baixada, no? Però la finestra oberta. Llavors és el punt de fins a on baixo la persiana, quantes reixetes, quants puntets deixo, no?
1: La Núria ens explica que dorm a un, que viuen un baix. Clar. Per tant, aquí afegim una problemàtica més, de si obro la finestra estant en un baix, qualsevol persona que passi pel carrer diu, ostres, mira com està dormint aquesta persona.
0: Sí, sí.
1: Per tant... Sí. Això ens explica finestra amb les reixetes obertes de la persiana i ventilador de sostre.
0: Sí, que la veritat que van bé, està bé, és una bona alternativa a l'aire condicionat. Allò que dèiem, no, al començament, que si tens la finestra oberta, però si corre l'aire, si no és que de poc serveix.
1: Si tens la finestra oberta i l'aire que corre és calent, no serveix de res. He de dir que la problemàtica amb els ventiladors de sostre és el muntatge. I et parlo per experiència pròpia, perquè n'he muntat uns quants aquest estiu, tant a casa dels meus pares com al pis on estic amb la meva parella, i és un tema, és un tema muntar un ventilador. Sí, sí,
0: doncs
1: és
0: mira,
1: un tema.
0: M'acabes d'enfonsar en la misèria, perquè jo pensava, dic, bueno, això sembla fàcil, tu, pim-pam, com qui penja un llum. No.
1: He de dir que crec que el problema sóc més jo que el ventilador, però és un tema muntar-lo.
0: Doncs res, que ens ho munti algú expert.
1: Exacte.
0: No passa res.
1: Exacte.
0: Què més? Tenim alguna opinió més?
1: Mira, i tant. Podem escoltar a l'Eloi, que ens explica una cosa una mica curiosa, l'Eloi de Banyoles.
2: Jo, durant uns anys, a l'estiu, sempre dormia amb la finestra tancada. Era una finestra que donava un pati de llums, o sigui que d'entrada hi anava malament, i la tancava perquè jo me n'anava a dormir, no sé, a les 11 o així, perquè treballava, i tenia uns veïns brasilers, tres concretament, que rentaven els plats molt tard i cantaven mentre rentaven els plats.
0: Ui.
2: De manera que si jo volia adormir-me, doncs, havia de tenir tancat a l'estiu.
0: No,
1: atenció
0: no.
1: A la problemàtica amb els veïns, també.
0: Clar, els sorolls, evidentment, si estàs en un pati de llums, has de comptar amb els sorollets, clar.
1: Exacte.
0: I a vegades és finestra oberta, però amb taps a les orelles. I tampoc.
1: Jo m'imagino que els veïns de l'Eloi no devien cantar massa bé, tampoc.
0: Clar, aquí està. A veure si surt el meu inconvenient de les finestres obertes. A veure si algú t'ho diu. Tenim més...
1: Anem a escoltar en David, també, que ens envia un àudio des de Llinars.
3: Doncs jo dormo amb la finestra oberta però la persiana molt baixada perquè tinc l'habitació en baix. Si pogués, dormiria amb tota la persiana i les finestres obertes de bat a bat perquè passi bé l'aire i també tinc el ventilador tot gas i el tindria tota la nit. L'aire condicionat també, però es fot al coll i prefereixo no tenir-ne, que de fet no en tinc.
1: Estem veient que la gent està començant a rebutjar una mica els aires acondicionats, i no m'estranyo.
0: Sí, de fet, això s'acaba convertint en un debat, lo de les finestres, en un debat si ventilador o aire condicionat, al final, eh?
1: Exacte.
0: Sí.
1: És veritat que dormir amb l'aire condicionat durant tota la nit tampoc crec que és el que recomanen massa els experts, perquè t'acaba provocant refredats i problemes de coll.
0: Està clar. Jo crec que qui ho ha provat no ho repeteix. Sí. No, Tot i que el ventilador, allò que te va directe a l'esquena, tampoc ha de ser massa bo. És important saber on
1: el
0: poses.
1: Amb el ventilador que va oscil·lant, aviam quan et toca, quan no, trobar l'equilibri, anar-ho afinant.
0: Sí, que és veritat. Alguna aportació més? Ho deixem per després?
1: Deixem les aportacions per després, si et sembla, perquè n'hi ha unes quantes més, així ho dividim una mica.
0: Jo, de moment, us dono què pensar. Per molt que us agradi la finestra oberta, i a mi m'agrada, jo sempre tinc la sensació de que m'ha d'entrar algun bitxo. Jo no dormo tranquil amb la finestra oberta perquè penso que estaré dormint i entrarà el típic, no ho sé, la típica abella gegant o el típic escarabat enorme, que se me posarà a dormir-li al costat del llit. Tinc molta mania d'això.
1: Jo he de dir que dormo amb les finestres tancades, però per la llum. Des de ben petit sóc incapaç de dormir. Si hi ha una miqueta de llum, ja no puc dormir.
0: Has provat les màscares aquelles pels ulls?
1: Les he provat totes. Dona per un altre debat.
0: També.
1: Que si les de l'aeroport, les que no toquen els ulls, no sé què. Sóc incapaç de dormir.
0: També hi ha les de boletes que les poses al congelador i et queden els ulls desinflats.
1: Ostres, super... aquestes no les he provat.
0: M'estàs
1: obrint un món, eh? Ara m'estàs creant una necessitat.
0: Per això estem. Molt bé, doncs vinga, cap a les 11 tornem a recollir aquestes impressions o opinions que teniu sobre si dormir amb finestra oberta o tancada. Gràcies, Jordi, una abraçada. Fins ara.
1: Perfecte, parlem. Fins ara.
0: El Jordi Mariscot, el company que ens acompanyarà aquesta setmana des de Ràdio Televisió Cardedeu per resoldre tots els dubtes que tenim, tots els temes del dia que vagin sorgint. I nosaltres seguim endavant. Ara, amb un reportatge que, en fi, no té res a veure amb les finestres avui, no. Simplement és una visita que us volem recomanar a una població que ens agradaria conèixer una mica més en profunditat.

0: profunditat, que jo diria que encara no han participat, o sí, però molt poquet, i aquí a l'Obert per Vacances es tracta d'anar coneixent les emissores locals i de retruc, doncs totes aquelles poblacions que creiem que totes tenen alguna cosa interessant, encara que sigui doncs per perdre. Si la nostra intenció és perdre'ns, en aquest cas, a Sant Vicenç dels Horts, però com si fóssim un mes del poble, que no se'ns noti que venim de fora. A veure si ho aconseguim a través del guiatge que ens fa la companya de Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
1: Pròxima estació, Sant Vicenç dels Horts.
2: Sostres de vidre per trencar, curses de fons contra gegants, una ciutat que no vol deixar de ser poble.
3: Aquesta visita a Sant Vicenç dels Horts comença a la plaça Sant Jordi, coneguda popularment com la plaça de l'Església. És el centre del poble i el lloc favorit de l'Eloi de Fernández.
4: El meu lloc preferit de Sant Vicenç és la plaça de l'Església, perquè recull molts records i molts moments macos del passat, punt de trobada amb amics i moments molt feliços.
2: Trobar-te al fons, trobar-nos sols, sortir del pou, desaparèixer pels carrers que ens han vist créixer.
3: L'església de Sant Vicenç Màrtir és de 1725, amb versions anteriors documentades des del segle X. Com que acostuma a ser oberta, serà fàcil visitar la tomba del baró de Cervelló. En aquest passeig ens acompanya algú acostumat a explicar Sant Vicenç dels Horts. És Camil Rull, membre del Centre d'Estudis Locals.
5: La plaça de l'església, els seus voltants, aprofitem doncs, per anar a prendre cafè en algun lloc que fa el cafè molt bo, o bé doncs, això, entrem dins del Font Romà, si és que està obert, o dins l'església, que sí que sempre està oberta. Aquesta església, el que té ara d'interessant és la tomba d'un dels barons de Cervelló. No només eren barons de Cervelló, sinó que eren senyors de Sant Vicenç dels Horts. I doncs, en l'any 1750 van traslladar les seves despulles aquí a l'església, i amb unes obres que van fer per posar la calefacció, van descobrir la làpida, es va exhumar el cadàver, es va fer tot un estudi que és força interessant, i ara podem veure la làpida, que és força curiosa, és maca, és maca.
3: A poques passes de l'església hi ha el Forn Romà, descobert durant les obres de construcció de la biblioteca. Fa 2.000 anys, aquí sobretot s'hi produïen àmfores per transportar vi per l'Imperi Romà.
5: Això està vinculat a la presència d'una vila romana, com ens va fer descobrir en les obres que es van fer del desdoblament de la via dels ferrocarrils, on es van trobar uns dipòsits de líquids. Llavors vol dir que aquí hi havia una explotació agrària, tant d'oli com de vi, per tant, això ja és important. Àmfores, a més, del tipus Dressel, que és una àmfora molt peculiar, i que doncs, els podem trobar amb les seves marques. Hi ha una marca que és molt curiosa, que posa T-OFF, i nosaltres encara amb les primeres troballes que vam fer una exposició que encara no recordo que dèiem que el terrissaire que hi havia aquí es deia Teòfil, i és una de les marques que es troben arreu, perquè aquí doncs hi devia haver una bona producció d'àmfores, però eren els envasos de l'època.
3: Si fem la visita amb criatures, val la pena passar una estona en algun parc. Comptem per això amb l'assessorament d'experts de confiança.
6: Hola, sóc el Biel Mora.
7: M'agrada el de la Guàrdia perquè té llits elàstics i una tirolina.
8: El que més m'agrada a Sant Vicenç és en el cau jugar amb els amics, amb el Marc, amb l'Omar, amb el Mèrac.
9: Em dic Oliver i el meu parc preferit és el de la tirolina. El que més m'agrada de tot és la piscina blava on ens banyem a l'estiu.
10: Hola, em dic Sira, tinc 9 anys i el meu lloc preferit de Sant Vicenç és la piscina de la Blava. M'agrada perquè m'encanta nedar i el color blau i el verd com junts com que queden molt bé per mi i com que es junten la gespa i l'aigua.
11: Hola, em dic Liam, el meu lloc preferit és el parc del Mamut i el parc del Mamut és perquè hi ha una vaca i un tobogan molt gran. I també la Garden, que també hi ha un tobogan molt gran i m'ho passo pipa.
3: El Parc del Mamut, a més de tenir tobogans i una vaca on jugar, també homenatja la nostra estimada bèstia de foc, el mamut Benux.

0: Per dinar ho tenim fàcil, perquè Sant Vicenç dels Horts compta amb una bona oferta gastronòmica i molt producte de la pagesia local. Ben a prop trobareu un menú de qualitat i també us podeu endur alguna idea per cuinar. Així ho fan els vicentins i vicentines que durant l'any participen als tallers que es fan a l'aula de cuina tradicional catalana Josep Lladonosa. La xef Cristina Roig imparteix aquests cursos que organitza l'Ajuntament i ens proposa una recepta d'estiu.
1: 700 grams de mongeta tendra per ona, que prèviament li hem tret la part que agafa la tija, l'hem tallat per la meitat, a tires i a l'ull llarg, l'escaldem amb aigua bullint, amb una mica de sal, 7 minuts. La estendrem per tallar-li la cocció i preparem la vinagreta. La vinagreta són 10 grams de julivert, 2 cullerades de ceba encurtida en vinagre, 2 cullerades d'olives farcides, que vindrien a ser entre 10 i 12 olives, i uns 6-8 filets d'anxova, un ou dur bullit 9 minuts i de 100 a 120 mil·lilitres d'oli d'oliva verge extra, sal, toc de pebre. En funció si ens agrada més o menys ànsim, podem incloure unes gotes, no?, de l'encurtit de la ceba o un raig de vinagre o de llimona. Tastem a punt de sal perquè com que l'anxova ja és salada, no cal prèviament salar-la, millor tastar-la. I llavors ho afegim sobre les mongetes tendres. I la veritat és que amb les anxoves, l'ou dur i la mongeta queda una amanida molt fresca.
0: Ben dinats, continuem el passeig fins a l'altre extrem del municipi per visitar el Molí dels Frares. L'edifici rogenc que trobem al parc acull oficines municipals de promoció econòmica, però entrar al pis inferior és obrir la porta del temps.
2: Ens explica la història, doncs, de gairebé 700 anys del lloc on estem. És un molí que, a més, no és vertical. Normalment estem acostumats a veure aquestes rodes verticals que cau l'aigua i les fa rodar. Aquesta és un molí de roda horitzontal, que és una altra de les curiositats que té, que gira, diguéssim, en pla. Totes les estructures perquè giri pla. Passa dels monestirs de Sant Pau del Camp, el monestir de Montserrat, etc. Això era el Molí dels Frares, però aquí el que hi havia era un matrimoni, el moliner, la seva dona i les criatures, que són les que s'encarregaven de portar el molí endavant, i ell havia de passar comptes amb els frares. Els frares, al cap i a la fi, el que els interessava és la rentabilitat que els donava el molí.
0: Sant Vicenç dels Horts està envoltat de muntanya, riu i dues rieres. I al centre del municipi, el Parc del Pi Gros. Aquest també és el nostre patrimoni.
2: Si aneu a caminar pel riu, que és una activitat força recomanable, al migdia no, en aquest temps, però sí que descobrireu cada temps quines plantes hi ha. Per exemple, ara fa poc estava ple de flor de Sant Joan. Cada època té la seva producció de plantes, de flors, inclús de papallones de diferents tipus. Algun conill també ho trobareu, alguna tortuga, alguna serp també, poquetes, perquè s'espanten i s'amaguen. És un lloc per passejar-lo, per gaudir-lo.
0: Al camí del riu Llobregat, del cantó Torrelles, hi trobem un dels pilars del pont que es va construir per facilitar el trànsit dels treballadors de la colònia Güell.
2: Ens consta, tenim documentat, que el senyor Eusebi Güell fa un donatiu, a ell li interessava perquè els treballadors poguessin traspassar i poguessin anar a la colònia a treballar, va fer un donatiu important perquè aquesta obra es portés a terme. I estava fet per gent d'oficis, per fusters i per mestres d'obres d'aquí de Sant Vicenç.
3: I abans com creuaven?
2: A peu, pel gual, o sigui, era com una mena de gual, que quan estava inundat, doncs, amb aigua fins als genolls, els cotxes també passaven. Quan van començar a haver-hi cotxes, també s'inundava. A la colònia Güell, mentre es feia, molts paletes, sobretot d'aquí de Sant Vicenç, hi van treballar. Jo he conegut a molta gent gran, doncs, que havien treballat, inclús amb en Gaudí, no? I l'avi Sagristà, que li deia a nosaltres, en Josep Sagristà i d'altres, però que més explicaven anècdotes com els hi feia desmuntar una columna o els hi feia fer les columnes sense plom, sense plomada, o sigui, només a ull, perquè s'acostumessin a treballar, no?
0: Per copsar Sant Vicenç dels Horts i entendre per què els ibers també ho van convertir en la seva llar, cal pujar a la muntanya. Des de dalt del Puig Castellà o del Montpedrós, gaudim de la vall del Llobregat fins al mar. Les millors fotos des de les alçades. I si voleu un altre record de la visita, ho teniu ben fàcil. A Sant Vicenç dels Horts, tomàquets i pebrots. Si us ha agradat la visita, us esperem a la Festa Major d'estiu del 24 al 27 de juliol. La pròxima vegada vindreu a Sant Vi.

0: Que xula, no la coneixia aquesta cançó, Soc de Sambi. Doncs mira, gairebé que sí, eh? Gairebé que ens han convençut, vaja, segur que ens han convençut per anar-hi. Que xulo aquest reportatge sobre Sant Vicenç dels Horts que ens ha proposat els companys de Ràdio Sant Vicenç. Eva García, moltes, moltes gràcies. Vinga, va, que canviem de paisatge. Ens anem ara cap al Maresme, cap a Premià de Mar, directament. I avui tornem a posar el focus en els nostres amiguets de quatre potes, en les mascotes. Cada vegada són més les famílies que recorren a les guarderies canines quan han de treballar, marxar de vacances o simplement perquè no poden estar una temporada amb els seus gossos. Parlem, doncs, de com treballen les guarderies canines i si han treballat molt aquest estiu. Ho fem en conversa, com sempre, amb el Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Bon dia, Manel.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui nosaltres hem vingut fins a Can Malanut i estem ja amb la Clàudia i l'Edu. Com esteu? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal, Manel?
3: Bon dia a tothom.
1: Doncs mira, responent a la primera pregunta que us fèiem, esteu treballant molt aquest estiu en el que portem d'estiu de moment?
2: Sí, la veritat que sí, que els gossos venen bastant perquè ja que els propietaris se'n van de vacances i bueno, ens el porten bastant, no? Perquè bueno, hi ha bastanta demanda. I llavors, pues, sí, la veritat que sí, que tenim bastanta feina, tant a peluqueria canina com a tema de guarderia.
1: Mm-hmm. Posem una mica de context, estàvem parlant i hem dit dues paraules claus, dèiem aquesta perruqueria i aquesta guarderia canina, que són una mica els dos serveis més grans que teniu, no?, i que doneu.
2: Sí, correcto.
3: Sí, nosotros estamos teniendo no solo el servicio de baño y secado en los animales, sino también hospedaje en casa, justamente por época de vacaciones y durante todo el año, y además el servicio de guardería por horas. Ese es un servicio un poco boutique, porque busca simplemente satisfacer la necesidad del cliente puntual, ¿no? Oye, que tengo que ir al médico y no me lo puedo llevar, y mi perro tiene ansiedad por separación. Entonces, este punto es súper importante para ellos, lo valoran y lo agradecen, y tenemos varios clientes de la zona que gozan de ese servicio.
1: Guarderia canina, que és un concepte que molta gent que ara ens està escoltant i dirà, ostres, jo això no m'ho havia plantejat, potser amb nens o amb els fills sí, però amb els gossos no. Això és una moda que cada cop va més, ben portada d'algun altre lloc, és a dir, ja funcionava potser en algun altre lloc, això, Clàudia?
3: Sí, ahora tiene bastante auge porque mucha gente busca destinar no solamente un presupuesto a su mascota, sino también generarle bienestar. Uh-huh. Ese punto es importante porque lo que buscamos es también que el dueño se vaya tranquilo. Si tiene que hacer una gestión, que sepa que esté en un lugar seguro, confiable y que lo traten con el mismo amor que en su casa.
1: Uh-huh. Núria, com ho veus, això de deixar el gosset o la gosseta a la guarde?
0: Que jo sé que cada cop hi ha més gent que intenta prendre'ls de vacances, però sí que és veritat que depèn d'on vagis, no pots. I deixar-lo per vacances, que te'l cuidin, jo això sí que ho havia sentit i conec gent. Però això que dieu de l'ansietat per separació, deixar-lo unes hores perquè has de fer tràmits i no el pots deixar a casa, això se me fa estrany, eh? I és habitual, doncs?
2: Sí, la veritat que sí, els gossos, depèn de quin vincle que tinguin amb el propietari, doncs els afecta més o menys. Uh-huh. Llavors, el gos, quan entra a la guarderia, per exemple, les primeres hores, sobretot, doncs té els nous, pensem en noves olors, nous sorolls, tot és nou per ells, llavors, clar, els crea una miqueta de, com d'ansietat, no? Ja, no tots els gossos els afecta d'una mateixa manera, però sí que és veritat que les primeres hores doncs, es poden sentir estranys pels sorolls, per les olors i tot, i al final doncs, s'acaben adaptant. No? Uh-huh. Per això és important també a la guarderia parlar amb els propietaris i dir-los quin tipus d'horaris fan els gossos, tant de menjar com de sortir, portar-los el seu llitet, el seu platet, inclús alguns gossets que tenen una miqueta més d'ansietat per separació, portar alguna roba del propietari perquè sentin la seva olor, no?, i així puguin estar més tranquils.
0: I se'ls fa exercicis com d'estimulació igual o per entretenir-los com a la canalla, com a les llars d'infants?
2: Sí, també, o sigui, al final hi ha activitats, no?, com, bueno, com poden ser els mateixos passejos, les activitats amb els gossos, i bueno, la veritat és tenir-los una miqueta distrets i sobretot fer l'adaptació perquè el gos estigui tranquil i vegi que on està pot estar tranquil, no?
1: Molt bé. Clàudia, ara, amb això que us preguntàvem, el fet de marxar de vacances, per exemple, doncs me'n vaig de vacances una setmana fora i no em puc emportar el gos, doncs per les dimensions o per l'espai on vaig, què és el que es recomana? Que potser uns dies abans ja vingui aquest gos a conèixer l'espai, potser, o que l'arribada sigui directa? Com es fa tot aquest traspàs, tant a l'avinguda com quan marxen? Perquè també pot passar la inversa, que quan tornin a casa potser també es sentin estranys, no?
3: Sí, és important si el propietari se lo puede permitir, si su tiempo así se lo deja, que vengan, nos conozcan, formemos un vínculo, sientan que es un espacio seguro, tanto el propietario como el mismo animalito, porque la energía que tiene el dueño se la va a transmitir, así no quiera, a su pequeño melenudo. Entonces sí es recomendable, pero si hay alguien que está con el tiempo muy apretado y no lo puede gestionar de esa manera, pues también nosotros respetamos el proceso que el perro tiene. Sí, ¿a qué hora se levanta? Sí, ¿en ese horario come? ¿Los paseos? Entonces eso hace menos invasivo el cambio. Y al ser el único perro el que tenemos, porque no es que tenemos varios, también la atención va detalladamente a él. Y al regreso sí es importante que el animalito pueda volver a retomar su rutina con el propietario. A ver, esto depende mucho de cada personalidad melenuda, pero algunos son como que miran al dueño y dicen, ah, me has dejado aquí y te has ido sin mí. Y como que son un poco resentidos en el momento. Luego otros no, son súper felices, van y abrazan al propietario, o sea, abrazan en el sentido melenudo. De nuevo que los lame, se les trepan encima, entonces ya vuelve la conexión y todo bien. Y algo importante, esto es un consejo para los propietarios, cuando dejen al melenudo, ya sea en el veterinario, la guardería o el hospedaje, despídanse de ellos sin la pena, porque muchos dicen, ay, lo siento, me dejo. No, es chao, me voy, regreso. Es como que te vas a otro ambiente y el perro no siente el tiempo. No es de que me dejó ayer y ya pasaron 5 días y aún no vuelve y genero. No es tanto a tiempo, es atemporal el perro. Entonces eso es súper bueno para que el propietario también sepa que la energía se transmite y cuando se marchen deben irse en calma, porque eso le va a permitir a ellos equilibrarse también.
1: Acomiadar-se en positiu. Jo sé, Núria, que tu ets una persona com molt correcta i mai preguntaries per calés. Ja ho faig jo, no et preocupis.
0: Gràcies,
1: perquè això...
0: Clar, això
1: estem pensant que és un servei molt xulo, però en quant econòmicament, vosaltres ja n'hem parlat alguna altra vegada i heu dit que és un servei prou assumible, prou assequible, no? És a dir, malgrat que sigui una cosa boutique, és una cosa que es pot permetre, vaja, la població normal, no?, mitjana.
2: Sí, correcte. O sigui, els preus que tenim nosaltres també depèn de la mida del gos, però bueno, és a partir de 25 euros al dia.
1: Val, molt bé. És a dir, com un extra més que hauríem de sumar aquestes vacances.
0: Escolta, surt millor que un casal d'estiu de criatura, ja t'ho dic ara.
1: Per un nen, sí, és més barat que un casal d'estiu per les criatures. És veritat, mira, vista així, tota la raó. Amb això que explicàveu, perquè vosaltres, a part d'aquesta guarderia que feu, teniu serveis que sumen, per exemple, doncs també pot gaudir d'aquesta perruqueria, no? És a dir, jugueu amb ell, surt a passejar, és a dir, que és un servei que queda molt més lluny que no el fet de que estigui només aquí amb vosaltres, no?
3: Sí, la verdad es que es un 360. A veces tenemos hospedaje de perritos que dicen, vale, y antes que me lo entregues, me lo bañas. Y me lo cortas y me lo entregas. Entonces el propietario, uno agradece porque estamos dentro de la comunidad de Premiá y ellos pueden sentir que tienen todo el servicio aquí. Como que un día dicen, oye, no, solo quiero cortar las uñas a mi mascota, pues también me acerco. Entonces es como un 360 que ellos tienen, ¿no? Guardería, la peluquería, un detalle extra que quieran hacerles al animalito. Entonces por ahí también ellos están agradecidos y nosotros también.
1: De fet, m'explicava un dia també que després els gossos se'n recorden de vosaltres, no? Passen passejant per aquí davant i se'n recorden de vosaltres,
3: sí. Sí, porque recuerdan el lugar donde se sintieron a gusto y la energía que le transmitió el humano. Entonces, cuando son perros nuevos, para contarles rápidamente, lo que hacemos es que vengan, nos cerramos con llave por dentro, todos son vitrinas, y el perro es suelto, para que olfatee, para que huele, para que sienta que no hay un punto de amenaza, sino que al contrario, es un lugar seguro donde va a venir a hacerse un proceso que quizás ha hecho en otro lugar o en casa, y así genera vínculo con nosotros. A ver, que también si el perro puede comer un chuche, se lo damos. Y los dueños dicen, oye, es la primera vez que mi perro quiere volver a un lugar. Porque a veces nos ven, creen que somos los veterinarios que vamos a vacunar. Le digo, acá no ponemos vacuna. Pero el perro siente esa energía, esa tranquilidad, el que vas a ir poco a poco con amor y de verdad que se agradece y los animales pues son amor incondicional. Así que...
1: Ara, Edu, fareu el vostre primer aniversari al setembre. Quina valoració feu d'aquesta experiència, d'aquest primer any de rodatge?
2: Bueno, el primer any sempre és una mica més durillo, no? Però la veritat que bé, que molt bé, que aquí a Premià han tingut una molt bona acollida per als veïns, ja que el boca a boca ha fet que porti a més gent, que vingui més gent, que la gent confia en nosaltres. I la veritat que estem molt contents amb el procés que nosaltres estem fent, amb el treball que estem fent, perquè ens dediquem també a no només tallar i banyar el gos, sinó que a veure quin tipus de procés té que tenir, depèn de quin gos, no? Veiem molt això, perquè hi ha gossos que els fa més por, que potser són més mogudets i tal, llavors ens adaptem molt al tipus de la personalitat del gosset, no? I al final pues, poder fer-li la millor experiència possible.
1: Molt bé. Clàudia, gairebé per acabar, ara la gent que potser hi ha gent que torna de vacances i torna a la rutina, que n'hem parlat, que a la gent li costa molt tornar doncs, a agafar aquesta rutina, en els gossos també, com és per ell recuperar la normalitat després d'això, del fet de sortir de casa, de potser estar a una guarderia canina o de marxar de viatge, com hem de fer perquè el gos torni a recuperar la rutina que havíem deixat al juny?
3: Sí, lo importante es que retomen sus hábitos. Si ellos tenían un horario con su melenudo de salida, volver a retomarlos, los mismos horarios de comida, hacer las mismas rutinas, porque el perro es un animal rutinario de hábitos y se les va formando de esa manera y no lo olvidan. Así como hay perros que a veces se extravían y luego de 3 años vuelven y encuentran y reconocen a sus dueños, porque eso también les pasa con sus rutinas, tanto de comida y de paseo. Eso sería lo mejor para que ellos nuevamente se equilibren y se adapten a la zona donde viven normalmente, ¿no? Pero lo bueno es de que ellos al encontrarse con su manada humana es que van a sentirse ya felices, contentos, seguros, a gusto. Algunos sí, depende mucho de la personalidad del animalito, si tienen miedo, si han tenido ansiedad por separación, puede que les cueste los primeros días, no sé, comer, salir, estar medio cabizbajos, pero son casos muy puntuales. La mayoría va a estar contento de ver a su propietario y de poder retomar las actividades que hacían, ¿no? Vale. Y lo importante es que lo hagan desde la calma, porque el animal siente todo lo que tú le transmites, ¿no? Hasta lo que no le dices y por dentro está por dentro como una olla de ebullición, ellos lo sienten. Entonces lo importante es que lo hagan desde la calma, ¿no?
1: Molt bé, doncs important aquest consell, Núria, per acabar, que intentem transmetre aquesta pau i aquesta calma i acomiadar-nos doncs, en positiu quan els hem de deixar, perquè ells no ho vegin també com la pena que nosaltres realment ens fa quan els deixem, Núria.
0: I tant, i tant, i tant. Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel.
1: Gràcies, que vagi bé.
0: Doncs avui des d'aquesta perruqueria canina de Premià, amb el Manel Ferrer, com ja és habitual fent aquest directe, hem parlat de Can Melenut. Aquí no ens sortia el nom de la guarderia canina, però sí, Can Melenut, a Premià de Mar. Nosaltres seguim endavant i ho fem, amb altres qüestions. Avui és dilluns i toca parlar sobre el mar amb aquest podcast tan xulo que ens porten des de l'Escala, que es diu Mar a Mar. Hem parlat del mar amb diferents aspectes i encara ens en deixarem molts, però un dels aspectes i que allà controlen moltíssim és el musical. Aquest capítol d'avui de Mar a Mar va dedicat a la cançó marinera, a l'Havanera.
4: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
5: La cançó, la música i la dansa formen part del patrimoni de cada poble i contrada. Com diuen els quicos en una de les seves cançons més mítiques, es cantava i es canta. Ara potser es canta més a la dutxa, però antigament es cantava mentre es treballava i d'aquí en surten bona part de les cançons del patrimoni musical, entre elles el més mariner. Havaneres, balsets mariners, cançons de taverna, corrandes, sardanes, glossa i moltes altres cançons i estils que tenen el mar i la pesca com a font d'inspiració principal. Ara bé, si hi ha un gènere que ens transporta directament a mar, aquest és l'havanera. A ritme de 2x4, aquest gènere musical neix a Cuba al segle XIX com a ballable, originat en la contradansa criolla o la dansa havanera. A finals del segle XIX i principis del segle XX, l'havanera cubana s'exporta a Europa i arriba també a la península Ibèrica. És a partir d'aquí quan el gènere es fa popular, primer com a ballable, i cant líric i clàssic, i més tard com a cant popular. La Fundació Ernest Morató és l'entitat que vetlla per la difusió i conservació del patrimoni musical de l'havanera. Actualment disposa de gairebé 5.000 partitures i 8.000 enregistraments. Aquesta entitat dona aixopluc a 35 grups d'havaneres, però a Catalunya n'hi ha censats més d'un centenar. Enric Frigola és el president de la Fundació Ernest Morató.
6: La Fundació Ernest Morató va ser creada fa uns 35 anys amb uns objectius molt clars. Alguns s'han acomplert, els altres no, i molts s'estan complint, estan en procés d'elaboració. Va sorgir a Palafrugell per un cantó, de fer present la memòria de la gent que va impulsar l'havanera en aquella zona, en aquesta zona de la Costa Brava, Calella de Palafrugell, concretament. Per altra banda, vetllar perquè aquest gènere continuï viu i, sobretot, com a centre de documentació. Després hi havia una altra, que aquesta no s'ha complert, hi havia una idea, que és la creació d'un museu de l'Havanera a Calella de Palafrugell. Aquesta no ha estat possible fins ara, tot i que és possible que l'any que ve comenci a posar-se en marxa una iniciativa semblant.
5: L'Havanera no només es canta i es toca a Catalunya. Euskadi, el País Basc, Astúries, Cantàbria, Illes Balears i Andalusia tenen una llarga tradició d'havaneres. Només l'any passat, a Catalunya, es van organitzar prop de 600 cantades. Vist això, es pot deduir que l'Havanera passa per un bon moment.
6: La qualitat dels grups ha millorat molt, molt. No diré que tots tinguin una qualitat extrema, però en general, quan escoltes ara grups d'havaneres, els més freqüents, els que més actuen a les cantades de tot el país català, doncs hi ha un rigor musical, hi ha un rigor artístic que és molt difícil de trobar als inicis d'aquest moviment, no? O sigui, l'estat és bo. Ara, una altra cosa és el futur de l'havanera. La Fundació està molt interessada i preocupada per aquest tema, perquè el relleu generacional és baix. Existeix, però és baix. Aleshores, intentem des de la Fundació potenciar tots els grups de gent jove, que no són molts, però n'hi ha, que sorgeixen arreu de Catalunya. És una de les tasques que en aquests moments tenim més present.
5: Una bona mostra d'això també és la difusió de l'havanera als mitjans de comunicació. Programes com el Sons a Cau d'Orella de Ràdio L'Escala porta ja 18 anys en antena i comparteix graelles amb la Xefla a Ràdio Mataró, Sons de la Terra, Ràdio Estel, Ràdio Havanera, Ràdio Palafrugell i a Ritme 2x4 a Ràdio Calella Televisió. Joan Brugués és el conductor del programa Sons a Cau d'Orella de Ràdio L'Escala.
7: L'havanera dintre el món dels mitjans de comunicació, a vegades, abans, més ben dit, no a vegades, sinó abans era inexistent, però gràcies a gent que va començar a fer programes, els meus antecessors i els que tinc una bona amistat, vàrem aconseguir doncs, que els mitjans de comunicació, en aquest cas com les emissores de ràdio, se'n comenci a parlar, se'n faci difusió i també s'expliqui aquest gènere musical, les cançons, els grups, doni informació, que abans això no hi era. Sí que cada emissora tenia el seu programa de sardanes, però de veneres, com es diria en castellà, brillaven per su ausència. Ara estem en una bona època perquè hi ha cançons, hi ha noves produccions, s'hi aposta, ja a vegades inclús hasta no gent del gènere, sinó que altres cantants de fora, inclús jo he pogut fer un programa d'altres intèrprets, altres compositors que han fet havaneres i han enregistrat havaneres i també alguna peça hasta de cant de taverna, però sí. S'ha passat de les clàssiques d'abans, que ja tothom sabia el que cantarien, ara noves peces, com el Vestida de nit o la Barca xica, i vull dir que està viu que hi hagin cada vegada doncs, que ens arriba un treball discogràfic, almenys hi trobem novetats.
5: Cantades a peu de platja i carrer i festes majors són els escenaris més habituals que trepitgen els diferents grups d'havaneres. Una roda d'actuacions que té l'estiu com a punt àlgid. Isidre Pagès és membre del grup Escalenc Oreig de Mar.
8: Bé, nosaltres, per exemple, aquest any en tenim unes 35, més o menys, principalment a la costa, evidentment. On es poden portar? Mira, al moment que fem aquesta gravació, doncs ahir vàrem anar a Molló, quasi 2 hores d'aquí. Recordo que l'any passat, a les mateixes dates, vàrem anar a Vidrà, que ara és una mica més lluny. Aquest any hem anat a Montesquieu, hem anat a Olivella, al Garraf. Jo et diria que et sents més còmode, depèn del públic que tens. Per exemple, ahir a Molló va ser fantàstic. Va haver-hi un públic totalment receptiu, molt atent, i a vegades hem actuat a llocs que en què agafes, fots el camp i ningú se'n dona compte. Depèn molt de si està muntat com un concert d'havaneres, si està muntat com una audició allò de música de fons. Depèn molt de l'organització que hi ha.
5: El grup escalenc Orets de Mar comença a pujar als escenaris a l'any 1967. Més de 50 anys després, a les cantades segueixen els grans clàssics, però la Vanera ha triat allò de renovar-se o morir.
8: Mira, nosaltres treballem amb 30 i pico de cançons, una trentena, i depenent del públic i depenent del que veus a dalt de l'escenari, doncs tries unes cançons o tries unes altres. En principi, nosaltres fem tres repertoris i els anem rotant per poder fer les 30 i pico de cançons. La Vanera, quan va arribar aquí, que se'n deien americanes, era la típica en castellà. Afortunadament sempre hi ha hagut compositors, Ramon Carreras Peric, autor de Calamongó, Llop de Mar, i alguns altres, però especialment hem d'agrair molt a en Josep Pastons, que n'ha musicat més d'un centenar, entre veneres, boleros... Clar, quan parlem de veneres, hem de parlar de cant de taverna. Habaneres, boleros, valsos, rumbes, sardanes, tangos, etc. Aquí entra tot. Si tu fas un concert d'habaneres, acabaràs el concert i la gent s'adormirà, estarà tota adormida. Almenys és el que creiem nosaltres. I afortunadament, dic, gràcies a en Josep Pastons i els lletristes que li van donar les lletres, doncs hi ha hagut una innovació i molta habanera en català o valsets en català.
5: Un dels músics i cantaires que també va passar per Orets de Mar és en Ramon Manent, una figura cabdal en la difusió i recuperació del patrimoni musical tradicional i, per tant, també de la cançó marinera.
9: Jo no sé, les cançons del Mysterio ara són patrimoni popular. Els canta tothom. El meu avi, el canó de Palamós, això és cançó popular, ara ja. No? Ja és patrimoni actual, és que la tradició sembla que ha de ser una cosa molt antiga, no, la tradició a vegades s'està fent, això és una cosa. Llavors, quan anem a la tradició antiga, que és el cançoner de l'Escala, que és l'obra del cançoner, amb la versió català entremig i la Palmira Jaquet i venint a l'Escala a recollir cançons de la Víctora Català i tal, això és una tasca molt científica, diguéssim, de recuperació del coneixement d'aquestes cançons, però no parla de la pràctica. Què es fa amb aquestes cançons? Què se'n fa? Es guarden en una biblioteca, es guarden amb uns cançoners, però això es torna a cantar? És molt difícil tornar a cantar tot això, eh? I si es torna a cantar, com es torna a cantar? Perquè aquest patrimoni es cantava a casa, no es cantava a l'escenari. Es cantava a la feina, es cantava on fos, però era una pràctica social. I, a més, representava a la comunitat, en certa manera, perquè eren cançons que la gent coneixia, la gent en participava, si eren catxondes, reien quan s'havia de riure, i si eren romàntiques, doncs s'emocionaven quan l'altre les cantava, o les cantaven... O sigui, tenia una funció social molt concreta que no és... La dels escenaris, que no és la que ha cobert després la Vanera. Si no es canta, no es manté viu. L'única manera de mantenir viu és cantar-ho. Gravar discos i tot això, bueno, està bé, però gravant discos no mantindrem... Bueno, gravant discos... És que, bueno, gravant discos, vendrem discos. Però no sé si comunicarem uns sentiments, uns continguts representatius de la manera de ser dels catalans d'ara.
5: Projectes com el Cantut, festes com la Festa de la Sal de l'Escala, programes de ràdio i, evidentment, totes les cantades d'habaneres són la clau perquè tot aquest patrimoni musical i mariner no es perdi, però, sobretot, el més important de tot, és seguir cantant al mar i arran de mar.
4: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
0: Doncs això, Mar a Mar, que ens acompanya, ens dona aquest punt de pau i de celebró cada dilluns. I cada dilluns també, canviant totalment d'àmbit, el que fem és posar-nos una miqueta més friquis de l'habitual. És el Friki Time que ens proposen des de Ràdio Vilafant. Avui, amb un anime que ens explica o que ens parla de quan la vida adulta no és ben bé com havíem imaginat, no? I com la pensàvem de joves i com és el final de tot. Un manga per a noies que es diu Ayazawa.
5: Friki Time d'estiu.
0: Mm.
10: Música, moda i, sobretot, de somnis que es trenquen mentre es madurem. Amb aquest punt de partida, l'autor Aijazawa ens planteja grans obres com, per exemple, Paradise Kiss, Històries d'un vecindario o Nana, que ja la tenim completa en català amb una edició especial de 7 volums. Avui al Freaky Time parlarem de les obres d'aquesta gran autora de manga per a noies.
11: Has dit manga per noies?
10: Sí, sí, exactament. Aquestes històries que teixeix Aijazawa es publiquen sobretot en revistes pensades per noies, però això no vol dir que només siguin manga per noies. Ens explica històries adultes, no són noies d'institut, per tant, els problemes i això que els hi passa, doncs, és de noies més adultes, no? El tema d'enamorar-se, embarassos, doncs, la vivenda, no? Aquí tot això surt, però també hi ha personatges masculins molt ben construïts i un home o un noi adult, doncs, també li poden interessar aquestes històries.
11: Has llegit moltes obres d'Aijazawa. Amb quines obres et quedes i per què?
10: A veure, fas una pregunta difícil, perquè em quedaria potser en Paradise Kiss, però primer et parlaré de Nana, que és la més coneguda. Nana, per començar, us dic que Nana vol dir 7 en japonès, El número 7 en japonès és Nana i el número 8 en japonès és Hachi. Què ho dic? Perquè això té relació amb la història de Nana, perquè ens parla de dues nanes, no? De dues protagonistes que es diuen igual i que acaben convivint juntes per històries de la vida i, clar, com que les dues es diuen Nana, doncs una es diu Nana i l'altra és la Hachi, no? Una és la 7 i l'altra és la 8. M'encanta Nana per la música, perquè encara que llegeixis el manga, doncs la música traspassa el paper. Jo em vaig veure primer l'anime i després llegir el manga. M'encanta Nana perquè explica i ens parla de relacions amoroses i relacions tòxiques i ho explica de manera no dramàtica, no? Ho explica molt i molt bé i precisament ens parla d'això, no? De que madurar i créixer com a persones, doncs, no sempre és fàcil. A més, un altre punt a favor de Nana és l'edició en català, que és preciosa, amb aquests volums de color fúcsia, volums dobles d'un format Kanban, que tenim 7 volums, precisament 7, no? Que és el número màgic d'aquesta història. Et deia Paradise Kiss, que potser és la meva preferida, i em diràs per què, doncs perquè parla de moda, a mi el tema de la moda em té el cor robat, parla molt de creativitat, i una de les coses que crida més l'atenció Paradise Kiss és la diversitat d'identitat de gènere, que ens parla, no? Ens parla de bisexualitat, ens parla de transexualitat, no? I jo crec que això és molt interessant, i a més té un altre punt molt interessant, Paradise Kiss, doncs que connecta precisament amb una altra obra d'Aijazawa, amb personatges, amb una altra obra que es diu Històries d'un vecindario, o el títol en japonès, que és Gokinjo Monogatari. Jo recomano la lectura de totes dues, però també l'anime, o sigui, si podeu veure's l'anime i després llegir-vos els mangas o al revés, val molt la pena, perquè el tema de la música és brutalíssim i els dos animes, tant Paradise Kiss com Nana, tenen una música brutal a l'altura de l'obra escrita, com podeu escoltar en aquest podcast.
11: I jo som parella, no només al Freaky Time, sinó també a la vida real, i has parlat de somnis trencats en aquestes obres. I tu creus que quan som adolescents ens imaginem una vida diferent de la que hem acabat tenint?
10: Sí, has fet una confessió aquí que en realitat sí que som parella des de fa molts, molts anys i no m'esperava per res la vida que tenim en l'actualitat quan era adolescent. De fet, no m'imaginava doncs, poder fer un podcast com aquest amb la meva parella. Això és una de les coses que no m'imaginava, però és fantàstic. No sé si a tu el dibuix d'Aijazawa et crida l'atenció o...
11: Bé, no, he començat a llegir Nana, encara Paradise Kiss és una de les obres que tinc pendent, i tu parles de dibuix i com em parlaries o com el definiries el tipus de dibuix d'Aijazawa?
10: Doncs té un dibuix molt estilitzat, a mi m'encanta doncs, com dibuixa els personatges femenins i també els masculins, però sobretot els femenins. A Nana sobretot hi trobem una estètica punk que a mi m'encanta perquè té moltes influències de la dissenyadora Vivian Westwood, però també, a Nana, per exemple, ho veiem molt bé, no? Que és capaç de fer un personatge molt punk, no? Amb una estètica així com molt fosca, però també és capaç de fer personatges monos, no? Com en diuen en japonès, kawaii, que els abraçaria sense parar i allò, achuchables, no? Com es diu en castellà. A més, és que té un dibuix preciós, a més, a Paradise Kiss, que trobem tot el tema de la moda, doncs és fantàstic perquè els vestits, tal com els dibuixa, tots els detalls detalls que fa són espectaculars.
11: Bé, doncs, com que ja està mig convençut, continuaré llegint Nana, per a esquís, quan pugui també tinc intenció de llegir-me'n. No és el meu estil, però sí que Nana m'estava agradant, he de continuar. Tinc masses lectures pendents i espero que amb aquest podcast d'avui doncs haguem convençut a més gent d'aquesta gran autora, que és Aya Zawa, i fins aquí el Free Time d'estiu. Nosaltres som parella i formem el Free Time i som en Dani.
10: I la Mercè. Fins la propera.
11: Adéu.
0: El Dani i la Mercè compartint més que la seva passió per als mangas i pels animes, compartint també aquest trosset de privacitat que, en fi, ja sabíem que eren parella, eh? A mi no m'ha desvelat res, però potser els oients sí, per això tenen aquest bon rotllet en els Friki Times de dilluns. El Dani i la Mercè, que perdoneu, nois, el meu poc friquisme, no sabia que Aya Yazawa era autora, jo l'he confós amb el títol d'un còmic, i no, és l'autora, és la dibuixant d'aquests manga que ens proposàveu. També molt interessant. Aya Yazawa, l'apuntem a la nostra llista d'autores recomanables. Va, tanquem Friki Time, obrim agenda. Tornem a saludar la Lídia Porta, de Radio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia de nou.
12: Hola, bon dia.
0: Has obert i tanques programa, eh?
12: Quasi.
0: Fas un complet avui. Lídia, ràpidament, que no tenim massa temps. Mira, la primera proposta és de cinema al Catllà.
12: Doncs sí, tenim una projecció de la pel·lícula infantil o animada Zootropolis 2 de Disney, i això doncs forma part de la programació de l'últim dia de la Festa Major del Catllà, que també hi haurà una representació teatral i una tornada per part de la Colla dels Diables del Catllà, i tot això serà avui, a les 2 de la nit, la projecció de la pel·lícula.
0: Molt bé. Va, més enllà, ja veieu, del cap de setmana, un cap de setmana que el Catllà ha estat molt, molt intens. Com també a Igualada, sembla que ens proposes un piromusical.
12: També per una festa major de tancament. Igualada acaba avui la seva festa major en honor a Sant Bartomeu amb un piromusical sota el títol Il·luminem el cel, a càrrec de la pirotècnia Estatella. I doncs bé, com tots els piromusicals, doncs hi haurà una combinació d'efectes pirotècnics, llum, colors i música per crear una experiència que doni tancament a la festa major. I això és avui a les 11 del vespre al camp de futbol de les Comes.
0: Anem pujant del Catllà cap a Igualada i ara ja amunt de tot, a l'Escala.
12: Doncs sí, tenim el concert a guitarra i veu de Josep Manzano i d'Enric Muñoz dintre del que és la 23a edició del Festival de Guitarra Girona Costa Brava. I això és un projecte conjunt que el que faran seran interpretar cançons llatines com boleros o habaneres. Això, però, serà demà a les 8 del vespre a l'Alfolí de la Sal de l'Escala, i té un preu de 13 euros l'entrada.
0: Molt bé, doncs ja està ras i curt avui l'agenda així una mica més ràpida, però queden apuntades aquestes tres activitats. Gràcies, Lídia, fins demà.
12: Fins demà, adéu.
0: Vinga, va, i l'apunt final, ara sí, a falta de res, 3 minutets per tancar, 2 minuts, per tancar programa, el demanem a Ràdio Televisió Cardedeu. Allà ens acompanya el company Jordi Mariscot. Jordi, bon dia de nou.
13: Bon dia de nou.
0: Finestres obertes o finestres tancades? Alguna aportació així d'última hora interessant?
13: Hem tingut un debat i m'agradaria ficar un àudio de l'Adrià, que ens envia un àudio des de Banyoles. Escoltem-lo.
14: Hola, bon dia. La disjuntiva habitual és fotre't de calor o fotre't de mosquits. Doncs jo en tinc una altra. Fa poc m'he mudat en un entresol que dona al riu, un riu al qual la gent hi va passejar el gos. O sigui que ara estic en la disjuntiva de fotre't de calor o que tot creguis tu, que va passejar el gos a hores indecents del matí, em vegi a mi, a la meva senyora, en paños menores. O sigui que estic...
0: A veure, Adrià, potser l'indecent ets tu. Si vas en paños menores. És broma, és broma. Que a casa tothom, a veure, ja no s'escandalitza ningú, eh? Tu quan veus una finestra oberta ja has d'assumir que allí pots veure el que sigui. No des del carrer, si tu veus una finestra oberta,
13: preparat. Estàs jugant amb la curiositat humana. Estàs jugant amb la curiositat humana. Jo, com a persona curiosa, t'ho dic aquí. Adrià, ets una mica indecent. Si vius en un entresol, un pantalonet, tot tu. Sí. No dormis amb el cul a l'aire, sisplau.
0: Sí. Bé, depèn de com sigui el cul, també t'ho dic.
13: Això ja... a gustos de cadascú.
0: A ell i a la seva senyora.
13: Sí, sí, molt ja bé. Per tots els públics. Aquí cobrim tot l'espectre.
0: M'agrada aquesta disjuntiva. Escolta, no tenim més temps, Jordi. Hauríem d'avançar el tema de la setmana vinent. Ai, de demà, i ja.
13: Si vols, també t'avanço els de la setmana
0: ja
13: vinent.
0: Ja sé que ja els teniu.
13: El tema de demà és Què porteu als peus? Sandàlies, sabates...
0: Xancles.
13: Xancletes, les sabates barefoot. Demà tindrem un debat interessant.
0: Sí. Dóna molt d'estil el tema. I tant.
13: Jo he de dir que ara mateix estic descalç, per tant, ja teniu la meva
0: preferència. És que, clar, un despullat, altre descalç, escolta, eh?
13: Aquí...
0: fa calor.
13: Cadascú fa amb la calor el que pot.
0: Clar que sí. Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies i demà tornem a parlar, d'acord?
13: Perfecte, fins demà.
0: Fins demà. Amb aquesta darrera connexió amb el Jordi Mariscot, el company de Ràdio Televisió Cardedeu que ens acompanya aquesta setmana, ara sí, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. Hem encetat una nova setmana, aquí s'està començant a tapar el cel i ja m'ho deia l'Alexa que avui plouria. Anem cap a casa a recollir la roba que està penjada, que no sigui que se'm torni a mullar. Demà més a partir de les 9. Bon dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Qui no ha fet mai molt forat per esta vida? Qui no ha jutjat sense saber en esta vida? Qui no ha jutjat sense jutjar si a si mateixa? Qui no ha ocultat la veritat per no trencar? Qui ha ocultat la mentida?

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: are the first, the last, my everything.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions a l'AP2 a Castelldans en sentit Lleida per una avaria que obliga a tallar un carril. També a l'AP7 hi ha congestió entre Tarragona i Constantí en sentit Barcelona per la retirada d'un vehicle amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, a causa d'un robatori de cable entre Puigverd i Juneda, s'estan registrant retards als trens que circulen entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques. I també Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès avui el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès, un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen, per tant, a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense fer-ho. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst per avui al centre i al nord-oest de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que a partir del migdia es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins i tot a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4 sobre 6 afecta 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com també zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses a la tarda, poden anar acompanyades també de tempestes fortes, pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclafits. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat avui les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tetanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I Barcelona compta amb un nou espai permanent de record a les víctimes de feminicidis. Es tracta de l'Escletxa, una intervenció artística ubicada en una paret mitgera del carrer d'en Tripó al barri del Born. La instal·lació consisteix en una esquerda de mirall que...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nova alerta del Servei Meteorològic de Catalunya pel risc de fortes tempestes aquesta tarda, que arriben acompanyades de pedregada, que pot arribar a ser forta. Preocupen especialment les comarques del Pirineu, també al nord del país, i Ponent, així com l'interior de Tarragona. S'avisa més de pedra, que pot ser grossa. La previsió amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Pendents de les tempestes que ja descarreguen en alguns indrets. En aquests moments, per exemple, n'hi ha alguna de molt local però molt intensa, per exemple, cap al Segrià. També en d'altres contrades de Lleida, com és el cas de l'Alta Ribagorça, al nord de la Noguera i cap a la Vall d'Aran. Immediatament ja aquestes tempestes, com a bolets, aniran apareixent a moltes altres comarques, sobretot les més fortes. A l'interior tarragoní compta la Conca de Barberà, també al nord de Lleida, a especial violència al voltant del Solsonès i també a la capçalera del Ter i del Fluvià, però en aquest cas ja més avançada la tarda.
0: N'estem molt pendents, gràcies, Lluís Mi, perquè són xàfecs que arriben després dels aiguats que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'alcalde d'aquesta última localitat, Kenneth Martínez, demana una reflexió de país sobre la gestió de les infraestructures per tal d'evitar inundacions.
3: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara,
0: En aquestes poblacions encara treballen en la retirada de fang i de residus, així com en resoldre les destrosses. A Roda de Barà, per exemple, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua per tal de dur a terme una reparació. És dilluns 24 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol reivindica la seva gestió per la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra el Partit Popular, Esther Minguell.
4: La ministra Elma Saiz ha criticat la proposta de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes.
0: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born.
4: El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i infants que han patit violència masclista.
0: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per l'arribada de nous secretaris i interventors habilitats per l'Estat.
4: Assumiran el càrrec a final de mes, però els pobles petits temen renúncies per no ser prou atractius pels nous funcionaris. Ho alerta el president de l'Associació de Micropobles, Joan Solà.
5: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist la realitat que comporta ser secretari d'un micropoble, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament.
0: En cultura, l'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta.
4: Que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de juliol hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats.
0: Pel que fa als esports, el Barça s'estrena a la Lliga amb golejada, Joan Barberà.
6: Triomf per 0-5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín. I hem de destacar que la lesió de Gavi ha quedat només en un ensurt.
0: Al control de so hi tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació, el José Gallardo i la Regina González. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de l'arribada de noves tempestes a partir d'aquesta tarda que poden anar acompanyades de forta pedregada, especialment a les comarques de Ponent, també al nord i al Pirineu i, atenció, també al sud de Tarragona. S'alerta més d'una pedra especialment grossa de més de 5 centímetres. Volem saber els detalls d'aquesta previsió. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou.
2: Bon dia. La setmana comença amb dinamisme i és que hi ha molts núvols que a hores d'ara van creixent com a bolets i ja comencen a deixar alguns primers ruixats. De moment són molt locals, però alguns se n'estan produint cap al Camp de Tarragona, també al voltant de les Garrigues, l'Urgell i, per una altra banda, a l'Alt Pirineu Lleidatà. Són ruixats que, de moment, són molt isolats. Gran part de Catalunya fins i tot té clarianes i l'ambient és molt suau, xafogós, a més, arran de mar. Però compte perquè el vent s'ha d'anar reforçant, fent que hi hagi també molt mala mar al llarg d'aquesta tarda i vespre i també arribaran moltes més tempestes. Les més fortes, al nord de Lleida, també al Solsonès, cap a la banda d'Osona, Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya i la banda de Montserrat, també les muntanyes de Prades. Al llarg de la tarda i de la vespre, sobretot, algun xàfec arribarà fins a l'àrea de Barcelona i també la Costa Brava, però d'una forma més isolada. Sobretot, compta al nord de la Catalunya central i al nord de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Midon. Justament aquest matí l'equip de govern de l'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç de les actuacions que s'han fet dissabte a la matinada en l'episodi de pluges extremes que ha afectat la localitat. L'alcalde Kenneth Martínez ha demanat que s'impulsin canvis estructurals a la gestió de les rieres i també de les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com ara, per exemple, la Nacional 340 o la via del tren. Ràdio al Vendrell, Marc Guitart.
7: Després de la reunió celebrada amb diferents cossos d'emergència de la vila i regidors de l'equip de govern, Martínez ha volgut traslladar a les administracions superiors la necessitat d'impulsar canvis estructurals en diferents infraestructures que actuen com a barrera davant del pas de l'aigua, especialment la Nacional 340 i la via del tren al seu pas per Coma-ruga.
3: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
7: El Batlle del Vendrell creu que les respostes que fins ara han donat les administracions no són adequades en l'actual context de canvi climàtic, on calen actuacions i protocols supramunicipals.
3: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
7: La intensitat de l'episodi d'aquest dissabte es pot comprovar amb el fet que en només 3 hores la policia local va rebre fins a 108 trucades de ciutadans sol·licitant els seus serveis.
0: De fet, els nuclis marítims al Vendrell recuperen encara a hores d'ara la normalitat després dels aiguats que ara us estàvem explicant. Els serveis municipals i els veïns i veïnes treballen conjuntament en la neteja de carrers, la retirada de fang i residus i la reparació dels desperfectes que han deixat les fortes pluges. Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
8: Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs van quedar afectats per l'acumulació d'aigua i aquest dilluns encara són ben visibles les conseqüències, sobretot al barri del Brisamar. Expliquen com viuen la situació les veïnes Isabel Soriano i Montserrat Ferrer.
9: Sí, siempre hay que salir a nado cuando cae una de esas, pero esta vez ha sido algo superior. Nosotros no dábamos abasto a coger colchas, toallas de baño para poder, porque no entraba, bueno, ya te digo, las puertas todas las de abajo, no puedo cerrar ni una.
10: Com aquesta vegada, jo només ho recordo potser fa uns 15-20 anys, potser 20.
8: Els serveis de neteja encara retiraven aquest dilluns restes de vegetació i altres residus acumulats als carrers, però també han estat els veïns i veïnes els qui s'han hagut de remengar per tornar a fer habitables les seves cases.
9: Porque te encuentras solo, después no han tenido la delicadeza de pasar siquiera la máquina.
8: L'hotel Maramar de Coma-ruga és un dels negocis que més ha patit les conseqüències dels aiguats, la inundació de l'aparcament ha malmès els vehicles dels turistes allotjats, alguns dels quals en resideixen a l'estranger.
0: I només uns quilòmetres més enllà, Roda de Barà, Tarragonès, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs en un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. El consistori treballa per tornar a la normalitat, però alerta que els danys també afecten una bomba d'aigües brutes, cosa que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Amb el poble en festa major per la celebració de Sant Bartomeu, les brigades municipals treballen sense descans per retirar vehicles arrossegats per l'aigua i reparar desperfectes. Entre els principals danys hi ha l'afectació sobre un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. L'avaria, com ha explicat a la xarxa l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, no es podrà reparar fins demà i això provocarà talls del subministrament.
12: La peça

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem en matèria política. L'executiu espanyol reivindica la gestió que s'està fent de la crisi migratòria a Ceuta i ha carregat contra la proposta del Partit Popular de confinar la ciutat per evitar la propagació de brots de malalties infeccioses. Justament avui, Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes. Aquesta tarda, el vicepresident Carlos Cuerpo serà a la ciutat autònoma. Lluís Mata.
2: El govern espanyol està atenent a Ceuta uns 4.000 migrants al dia i calcula que més de la meitat, uns 2.500, són menors. Aquí s'està fent un acompanyament i seguiment amb els serveis sociosanitaris. Així ho ha explicat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, en una entrevista a Televisió Espanyola. Saiz ha deixat clar que no hi ha cap dada que sostingui un risc sanitari a la ciutat autònoma. En aquest sentit, ha acusat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, d'actuar amb una greu irresponsabilitat i li ha recordat que si hi ha alguna cosa contagiosa, aquesta és la xenofòbia.
3: Muestra la grave irresponsabilitat. Mire, Ceuta no necessita generar angustia, generar miedo, para intentar quizás efectivamente que esa respuesta que yo le digo que tiene que ser desde la legalidad y la humanidad sea desde otros puntos que no comparto para nada. Ceuta, el señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia en una sociedad ceutí con la que comparto, con la que empatizo, con la que he hablado yo en la semana que he estado y, por cierto, también, por supuesto, voy a volver.
2: Aquesta mateixa setmana arrenca el curs polític i, sens dubte, la crisi migratòria a Ceuta marcarà l'agenda. A partir de demà, la ministra de Defensa, Margarita Robles, encetarà la primera de les 8 compareixences previstes fins dilluns vinent al Congrés per abordar la qüestió.
1: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis i ho fa amb una intervenció artística al barri del Born. El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i d'infants que han patit violència masclista.
4: Aquesta instal·lació representa una esquerda, un trencament amb el sistema patriarcal, una ferida en forma d'escletxa on hi ha un mirall i el nom de dones assassinades per violència masclista. Una manera de recordar les víctimes i seguir lluitant contra els feminicidis. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
5: Ara ens ajuden, a través d'aquest homenatge, a que les seves veus i les seves històries no es perdin i a que ens ajudi a seguir amb aquesta lluita, a seguir posant en marxa polítiques públiques que les ajudin, les acompanyin i les defensin i a treballar conjuntament amb els moviments feministes i amb la Plataforma contra les Violències de Gènere i totes les entitats que en formen part perquè la nostra ciutat sigui finalment una ciutat lliure d'aquesta xacra que és la violència vers les dones.
4: La intervenció artística és permanent, està instal·lada a la façana d'un edifici del carrer d'en Tripó de Barcelona i és obra del col·lectiu Ilium. Coral Vicent és una de les artistes.
6: Simbolitza el trencament d'una estructura, d'un sistema que és el patriarcal en el que vivim tota la societat i en el que veiem dins és, dins de l'escletxa és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes són partícips i responsables d'aquesta ferida, que és la violència de gènere.
4: L'escletxa s'inaugurarà oficialment el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
1: Passant 12 minuts de les dues, l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls registrats aquesta matinada després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària en què un grup de joves s'ha acabat enfrontant a les forces policials. Han causat destrosses a la via pública que han afectat de retruc la programació del matí de la festa. Canal Blau, Jaume Inglés.
7: Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir a partir de 4:45 del matí per l'avís de baralles entre grups al voltant de la zona del carrer Joan Tarrida i el passeig de la Ribera. La presència dels agents ha desembocat en enfrontaments cap a la policia per part de desenes de joves que han provocat destrosses a la via pública en aquesta zona de la façana marítima. Durant els aldarulls han pres part de l'operatiu agents dels Mossos d'Esquadra de les unitats Arro, Brimo i patrulles de seguretat ciutadana. També hi ha hagut en aquest dispositiu agents de la policia local de Sitges. Els dos cossos policials informen que no hi ha hagut detencions ni tampoc ferits per aquests fets. Sitges viu avui el seu dia central de la Festa Major, però la festivitat de Sant Bartomeu no ha pogut començar a les 6 del matí amb l'alegre i festiva matinal. Els aldarulls aquesta matinada s'han allargat, segons informen des dels Mossos, fins a 6:45 del matí. La matinal, amb els balls populars protagonistes, ha començat, doncs, aquest any més tard, cap a 7:45 del matí.
1: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per la presa de possessió a final de mes de 31 nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Aniran a consistoris on ja hi ha un secretari interí que ara haurà de plegar i temen no ser prou atractius per als nous funcionaris.
4: El secretari interventor és una figura clau per al funcionament dels ajuntaments i és especialment sensible per als més petits, ja que en depenen per a qüestions tan bàsiques com convocar

0: plens o fer pagaments. Durant anys, els municipis han buscat solucions amb personal interí o externs. Ara, l'arribada de nous funcionaris omple d'incertesa alguns batlles. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà, tem renúncies i la conseqüent paràlisi municipal.
1: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament. Però això pot provocar que els secretaris interins, secretàries que hi havia fins al moment, no hi siguin, el nou secretari habilitat doncs, tampoc no hi sigui i l'ajuntament pugui quedar en una situació molt difícil.
0: L'alcaldessa de Collsuspina, Laia Oller, demana més acompanyament de la Generalitat en el procés.
2: Estem en aquesta sensació de primer de tot, d'inseguretat davant de la institució que estem defensant i, segona, de sensació com de no acabar d'aclarir i de que potser no hem tingut suficient al costat la Generalitat en aquest mes i mig que fa que es va començar tot aquest procés.
0: I des de la Generalitat, el director general d'Administració Local, Francesc Balbé, explica que s'està treballant amb les diputacions per facilitar la contractació de personal interí en formació.
3: Generar com una borsa de treball, que aquesta borsa de treball serveixi per si un ajuntament té una necessitat i vol contractar un interí, que pugui anar en aquesta borsa i té les garanties de que aquella persona ha superat un curs de formació, que té una formació, uns coneixements, diguéssim, adequats per poder desenvolupar les funcions.
0: Al maig, la Generalitat va aprovar la creació de 540 places de secretari, interventors i tresorers per reforçar el funcionament dels ajuntaments més petits.
4: Canviant de qüestió, l'Ajuntament de Girona estudia habilitar zones de bany al riu Ter. El consistori ha encarregat un estudi per identificar quines zones serien les més adequades per fer-ho. L'objectiu és que l'estiu vinent ja hi hagi zones de bany regulades a la ciutat. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
5: La voluntat del consistori és identificar zones que puguin ser aptes o bé per al bany lliure o per usos recreatius de bany, una pràctica que ja es fa de manera informal en diversos punts, però que actualment no està regulada a la ciutat. L'Ajuntament preveu tenir els resultats d'aquest estudi abans d'acabar l'any, on s'avaluarà, per exemple, la protecció de la biodiversitat. Ho explica la regidora de Serveis Ambientals, Gemma Martínez.
6: Aquest estudi tindrà en compte tant la protecció de la biodiversitat com les característiques del comportament de l'aigua, elements de seguretat, de qualitat de l'aigua. En tot cas, el que sí que sabem és que hi ha zones que són susceptibles de ser zones aptes per al bany i el que es tracta és de poder tenir doncs, la confirmació.
5: La ciutat compta amb una llarga tradició de bany al riu. Ara, en un moment en què les altes temperatures també han propiciat l'augment de la freqüentació d'aquests espais fluvials, l'Ajuntament treballa per tenir-los regulats ja de cara a l'estiu vinent.
4: Doncs no deixem l'aigua perquè l'estiu també fa créixer la demanda de llicències nàutiques. Moltes persones aprofiten aquests mesos per treure's el permís per navegar. Abans, però, cal passar per un centre mèdic que acrediti que som aptes. Ràdio Ciutat de Badalona, Àlex Isó.
7: El Centre Mèdic de Badalona, al carrer del Temple, treballen des de l'any 1984 oferint certificats mèdics homologats. La majoria són per al carnet de conduir, però també han detectat un augment de l'interès pels permisos nàutics, especialment entre persones d'entre 35 i 50 anys. En aquest cas, les proves són més exigents que les del carnet de conduir. Per exemple, el daltonisme pot dificultar l'obtenció del permís. Ho explica la gerent del centre, Carmina Mas.
8: Les proves, doncs, bueno, més que res, l'agudesa visual, perquè és el que s'ha de mirar la visió cromàtica, això és molt important per si es condueix de nit. Un psicòleg també que fa les proves pertinents doncs, per nàutica, perquè hi ha testos per avaluar com estan les capacitats de la persona per poder conduir en alta mar doncs, un vaixell que tant pot ser de patró com pot ser de recreo.
7: A més dels permisos de conduir nàutics, el centre també tramita certificats per a permisos d'armes, gossos potencialment perillosos i seguretat privada. En aquests casos, les proves són encara més exigents i inclouen un test de personalitat homologat.
4: Al Baix Camp, els pagesos han iniciat la collita de les primeres avellanes amb bones expectatives gràcies a les pluges i també al rec del pantà de Riudecanyes. El sector, però, reclama uns preus que compensin l'augment dels costos de producció. Canal Reus, Oriol Domingo.
9: Els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Des de fa uns dies se'n recullen les primeres varietats. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya que torna a la normalitat. Els productors hauran de veure si permeten cobrir uns costos de producció que continuen sent molt elevats. Josep Zacarias, president de la Cooperativa Agrícola de Riudoms i membre del sector de la fruita seca d'Unió de Pagesos, assenyala que el sector encara arrossega els efectes de diverses campanyes amb males produccions.
10: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida.
9: Molts pagesos han arrencat els avellaners morts per la sequera i els han substituït per cultius més resistents, com l'ametller o el garrofer. Fa 40 anys al Camp de Tarragona hi havia 35.000 hectàrees d'avellaners. Actualment no n'hi ha ni 7.000. Per fer front a aquesta situació, el Departament d'Agricultura va presentar fa uns mesos el Pla de l'Avellana 2026-2028, amb 25 mesures per reforçar el sector i garantir la continuïtat del cultiu.
4: I és moment de repassar altres notícies destacades avui. L'aplicació Transporta'm s'actualitza per oferir més detalls dels trens de Rodalies i informació a temps real del metro de Barcelona.
0: Avisarà sobre el temps real que falta perquè el comboi del metro arribi a l'estació, en quin punt exacte es troba i els nivells d'ocupació. Respecte a Rodalies s'afegeixen detalls sobre el model de tren i quants vagons porta. Aquesta eina es va estrenar fa un any per la plataforma Dignitat a les Vies i compta amb més de 90.000 descàrregues.
4: Ferrocarrils de la Generalitat reprèn el servei habitual a la línia Barcelona-Vallès després de les obres per renovar la via.
0: Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé 2 setmanes sense fer-ho. Ferrocarrils assegura que els treballs han millorat la robustesa del servei i reduiran els costos de manteniment.
4: I a la presó, 3 acusats de robar 3.700 metres de coure de l'enllumenat públic de Figueres.
0: Els fets es van produir la setmana passada i van deixar sense llum diversos carrers de la zona est de la capital de l'Alt Empordà. Els arrestats robaven el cable de coure de les arquetes i els fanals de la ciutat i es va acabar portant gairebé 4 quilòmetres de fil. A un d'ells, els agents de la Guàrdia Urbana el va detenir 2 vegades en poca estona, un amb un sac ple de cablejat i un altre quan manipulava una arqueta al camí vell de Vilatenim.
4: És moment per a la cultura. L'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta, que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha tot un programa farcit d'actes amb diverses novetats. La saben des de Ràdio Tortosa, David Benito.
11: Un espectacle de drons il·luminarà Tortosa per primera vegada durant les festes de la Cinta. L'espectacle que porta per títol Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició és una de les principals novetats de les festes majors. Jordi Jordan és el regidor de festes.
12: És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcte aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
11: Les festes de la Cinta també seran una oportunitat per la música tradicional, posant en valor la jota amb la tercera vetllada de versadors i rapers de l'Ebre Folk. D'altra banda, hi haurà el Festival de Músiques Diverses per celebrar la música i les cultures del món amb danses africanes, colombianes i d'altres indrets del planeta.
4: I abans dels esports us volem parlar de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que preserva una gran quantitat de documents oficials de diferents tipologies i formats. Ara, l'arxiu fa una crida als particulars a fer donacions per poder completar la memòria de la ciutat. Cugat Mèdia, Tina Forest.
13: Des del primer terç del segle XX ja es tenen les primeres referències de gent que d'alguna manera tractava la informació disponible a Sant Cugat. D'aleshores ençà, els diferents responsables que han passat per l'arxiu municipal han anat recopilant tota la documentació disponible per tal de representar el millor possible el passat i present santcugatenc. Si bé els documents oficials nodreixen part d'aquest arxiu, els seus responsables donen molta importància a les donacions que fa la gent de la ciutat, ja que completen el relat amb la seva mirada més personal. Francesc Jiménez és el cap de l'Arxiu Municipal.
14: El poder, el govern, intenta, que hi ha unes línies concretes que són les que queden documentades. Però per poder construir el trencaclosques de què passava realment a una nostra casa, Sant Cugat, al llarg del segle, ens interessen molt les donacions, perquè aquí sí que els particulars, que no tenen una funció pública de dirigir el discurs, ens ajuden a completar.
13: Actualment l'arxiu fa front a diferents reptes, com el de la digitalització de gran part de la seva documentació i també a un canvi de seu que s'adapti a les noves condicions climàtiques i garanteixi la bona conservació dels documents.
4: I moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Lliga i ho fa amb golejada.
15: Bon dia, Marta. Triomf per 0-5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha, també de Fermín, i es va estrenar a Adeyemi. Escoltem un feliç Fermín López, que es va lesionar al final del curs passat i tornava a jugar després de perdre's al Mundial, i a més ahir amb dos gols.
16: Crec que l'equip ha fet un molt bon partit, de principi fins al final, hem fet molts gols i hem de seguir així, agafant ritme, i personalment molt content per marcar una altra vegada amb el Barça, i res, estem molt contents i hem de seguir així. No, li he dit thank you, perquè la veritat que estava sol també i me l'ha donat perquè jo marqués, i crec que ha fet un molt bon partit també, i estem molt contents tots amb ell.
15: Parlava Fermín López i destacava Anthony Gordon, una de les novetats del Futbol Club Barcelona per aquesta temporada, i que ahir li va fer l'assistència en un dels gols. I ahir es va retirar lesionat el migcampista Gavi, i es van encendre les alarmes després que patís en el seu dia una greu lesió, i tot plegat ha quedat només amb un ensurt. Avui el Barça ha comunicat que només pateix una contusió. A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell segueix mostrant una gran cara en el retorn a la categoria, tot i no guanyar, s'està mostrant millor que els seus rivals. Ahir 0-0 al camp del Castelló, que la temporada passada va jugar al play-off d'ascens. Ens informa des de Ràdio Sabadell l'Adriana Arroyo.
17: El Sabadell va mantenir ahir a Castalia les bones sensacions de l'estrena a la Lliga Hypermotion al Molinón. Igual que a Gijón, l'equip va tornar a deixar la porteria a 0 i, malgrat gaudir de les millors oportunitats, va repetir empat a 0 contra un altre candidat a la part alta, en el cas d'ahir, al Castelló. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destaca sobretot la competitivitat mostrada en aquest inici de Lliga.
18: Crec que hem tingut un volum d'ocasions suficient per guanyar el partit, situacions clares, i no recordo cap intervenció de mèrit de Diego. Llavors, crec que hem de posar en valor la feina de l'equip, seguim amb el nostre procés de construcció, amb jugadors que encara s'han de posar a to, però l'equip segueix sent competitiu.
17: En les últimes hores, a més, s'han confirmat dues baixes més, acord per la rescisió dels contractes de dos dels joves de l'última plantilla, Lluís Esteve, que ja va estar cedit mig curs al Reus, a segona federació, i també al lateral Carlos Alemán. Avui, per cert, les oficines de la nova Creu Alta han estat tancades pel matí per un simulacre a l'estadi. Dissabte serà l'estrena de locals de l'any del retorn a segona divisió, després de dos desplaçaments consecutius. Serà a les 5 contra un altre candidat a l'ascens, com és l'Almeria.
15: I en handbol, avui es juguen les finals de la Supercopa a Catalunya en categoria femenina, Lleida-Granollers, i masculina, clàssic Granollers-Barça.
4: Gràcies, Joan Barberà. Gairebé 2:45. Fem una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda.

0: cosas, no tinc cap mal al dia, però disfruto diverses cures i a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula, no em foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs. Sí. Ara no? Sí.

0: Aviu.
1: Primo, corre, efe palizo al Pachi, que fruto una puta bossa nova, que no sé ni lo que es. La carrima catalá, primo, l'oncle Ibai Avalle.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Nova alerta del Servei Meteorològic pel risc de fortes tempestes aquesta tarda, que arriben acompanyades de pedregada, que poden ser localment forta. Preocupen especialment les comarques del Pirineu, del Nord, de Ponent i també l'interior de Tarragona. S'avisa més de pedra, que pot ser grossa. La previsió amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Molt bon dia. Tempestes que comencen ja a ser un reguitzell a les comarques de Lleida. En aquests moments, les que hi ha entre el Segrià i la Noguera són destacables, també a l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran i al voltant de la Vall Fosca, però és que de seguida la maquinària de tempestes també apareixerà a les muntanyes de Prades, al Montsant, les Garrigues, per exemple, i avançada la tarda, especial precaució a la conca del riu Segre, de les dues Nogueres, també del Llobregat, el Cardener, i la capçalera del Ter i del Freser, també del Fluvià. Les tempestes molt més isolades, amb moltes ullades de sol, en canvi, a gran part de la costa barcelonina o la costa brava. Però compta amb el vent, que arran de mar s'anirà accentuant.
3: Són xàfecs que arriben després dels aiguats que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, demana una reflexió de país sobre la gestió de les infraestructures per tal d'evitar inundacions.
6: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
3: En aquestes poblacions encara treballen en la retirada de fang i residus, així com en resoldre les destrosses. A Roda de Barà, per exemple, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua per dur a terme una reparació. És dilluns 24 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol reivindica la seva gestió per la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra el Partit Popular, Esther Minguell.
7: La ministra Elma Saiz ha criticat la proposta de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes.
3: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born.
7: El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i infants que han patit violència masclista.
3: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per l'arribada de nous secretaris i interventors habilitats per l'Estat.
7: Assumiran el càrrec a final de mes, però els pobles petits temen renúncies per no ser prou atractius per als nous funcionaris, ho alerta el president de l'Associació de Micropobles, Joan Solà.
8: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament.
3: En cultura, l'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta.
7: Que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats.
3: En esports, el Barça s'estrena a la Lliga amb golejada, Joan Barberà.
9: Triomf per 0-5 al camp de l'Elx en el primer partit dels blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín, i hem de destacar que la lesió de Gavi ha quedat només en un ensurt.
3: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Regina González. Passant gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de l'arribada de noves tempestes a partir d'aquesta tarda, que a més poden anar acompanyades de forta pedregada, especialment a les comarques de Ponent, al nord, al Pirineu i també a l'interior de Tarragona. S'alerta més d'una pedra que és especialment grossa, de més de 5 centímetres de diàmetre. Volem saber els detalls d'aquesta previsió. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou.
5: Bon dia, la setmana comença amb dinamisme i és que hi ha molts núvols que a hores d'ara van creixent com a bolets i ja comencen a deixar alguns primers ruixats. De moment són molt locals, però alguns se n'estan produint cap al camp de Tarragona, també al voltant de les Garrigues, l'Urgell i, per una altra banda, a l'Alt Pirineu lleidatà. Són ruixats que, de moment, són molt isolats. Gran part de Catalunya fins i tot té clarianes i l'ambient és molt suau, xafogós, a més, arran de mar. Però compte perquè el vent s'ha d'anar reforçant, fent que hi hagi també molt mala mar al llarg d'aquesta tarda i vespre, i també arribaran moltes més tempestes. Les més fortes, al nord de Lleida, també al Solsonès, cap a la banda d'Osona, el Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya i la banda de Montserrat, també les muntanyes de Prades. Al llarg de la tarda i de la vespre, sobretot, algun xàfec arribarà fins a l'àrea de Barcelona i també la Costa Brava, però d'una forma més isolada. Sobretot, compta al nord de la Catalunya central i al nord de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
3: Doncs justament aquest matí l'equip de govern de l'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç de les actuacions que van haver de fer dissabte de matinada en l'episodi de pluges extremes que ha patit la localitat. L'alcalde Kenneth Martínez ha demanat que s'impulsin canvis estructurals a la gestió de les rieres i de les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com per exemple la Nacional 340 o la Via del Tren. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
0: Després de la reunió celebrada amb diferents cossos d'emergència de la vila i regidors de l'equip de govern, Martínez ha volgut traslladar a les administracions superiors la necessitat d'impulsar canvis estructurals en diferents infraestructures que actuen com a barrera davant del pas de l'aigua, especialment la Nacional 340 i la Via del Tren al seu pas per Coma-ruga.
6: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
0: El Batlle del Vendrell creu que les respostes que fins ara han donat les administracions no són adequades en l'actual context de canvi climàtic, on calen actuacions i protocols supramunicipals.
6: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
0: La intensitat de l'episodi d'aquest dissabte es pot comprovar amb el fet que, en només 3 hores, la policia local va rebre fins a 108 trucades de ciutadans sol·licitant els seus serveis.
3: Valoracions de l'alcalde del Vendrell, de Kenneth Martínez, mentre que els nuclis marítims de la localitat van recuperant progressivament la normalitat. Els serveis municipals i els veïns i veïnes treballen conjuntament en la neteja dels carrers, la retirada de fang i dels residus, així com en la reparació dels desperfectes causats per les fortes pluges. Hi han parlat els companys de ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
10: Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs van quedar afectats per l'acumulació d'aigua i aquest dilluns encara són ben visibles les conseqüències, sobretot al barri del Brisamar. Expliquen com viuen la situació les veïnes Isabel Soriano i Montserrat Ferrer.
11: Sí, siempre hay que salir a nado cuando cae una de esas, pero esta vez ha sido algo superior. Nosotros no dábamos abasto a coger colchas, toallas de baño para poder, porque no entraba, bueno, ya te digo, las puertas todas las de abajo, no puedo cerrar ni una.
12: Com aquesta vegada, jo només ho recordo potser fa uns 15-20 anys, potser 20.
10: Els serveis de neteja encara retiraven aquest dilluns restes de vegetació i altres residus acumulats als carrers, però també han estat els veïns i veïnes els qui s'han hagut de remengar per tornar a fer habitables les seves cases.
11: Porque te encuentras solo, después no han tenido la delicadeza de pasar siquiera la máquina.
10: L'hotel Maramar de Coma-ruga és un dels negocis que més ha patit les conseqüències dels aiguats, la inundació de l'aparcament amb el més els vehicles dels turistes allotjats, alguns dels quals en resideixen a l'estranger.
3: Uns quilòmetres més enllà, en concret a Roda de Barà, al Tarragonès, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs en un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. El consistori treballa ara per tornar a la normalitat, però alerta que els danys també afecten una bomba d'aigües brutes, el que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Amb el poble en festa major per la celebració de Sant Bartomeu, les brigades municipals treballen sense descans per retirar vehicles arrossegats per l'aigua i reparar desperfectes. Entre els principals danys hi ha l'afectació sobre un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. L'avaria, com ha explicat a la xarxa l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, no es podrà reparar fins demà i això provocarà talls del subministrament.
14: La peça que està avariat l'hem localitzat a València, però fins demà al matí no la podem anar a buscar. Per tant, tindrem una tarda nit segurament en una part del poble sense aigua.
13: Un altre efecte dels aiguats ha estat l'avaria d'una bomba d'aigües brutes. Els danys tindran conseqüències immediates.
14: D'aquí a poca estona ja ens estarà sortint segurament aigua bruta als carrers. Segurament haurem d'acabar tancant una part de la platja, si així és, perquè aquesta estació de bombament està molt a prop d'una de les platges.
13: D'altra banda, Pere Virgili s'ha mostrat comprensiu amb les explicacions rebudes per la no activació de l'ES Alert la matinada de les pluges. L'alcalde pensa que el Centre de Coordinació d'Emergències va prendre la decisió que creia que era la dient en el moment dels xàfecs.
3: Entrem en clau política. L'executiu espanyol reivindica la gestió que s'està fent de la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra la proposta del Partit Popular de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Justament avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes. I aquesta tarda el vicepresident Carlos Cuerpo serà a la ciutat autònoma. Lluís Mata.
15: El govern espanyol està tenint a Ceuta uns 4.000 migrants al dia i calcula que més de la meitat, uns 2.500, són menors. Aquí s'està fent un acompanyament i seguiment amb els serveis sociosanitaris. Així ho ha explicat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, en una entrevista a Televisió Espanyola. Saiz ha deixat clar que no hi ha cap dada que sostingui un risc sanitari a la ciutat autònoma. En aquest sentit, ha acusat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, d'actuar amb una greu irresponsabilitat i li ha recordat que si hi ha alguna cosa contagiosa, aquesta és la xenofòbia.
16: Muestra la grave irresponsabilitat. Mire, Ceuta no necessita generar angustia, generar miedo, para intentar quizás, efectivamente, que esa respuesta que yo le digo que tiene que ser desde la legalidad y la humanidad sea desde otros puntos que no comparto para nada. Ceuta, el señor Feijóo, ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia en una sociedad ceutí con la que comparto, con la que empatizo, con la que he hablado yo en la semana que he estado y, por cierto, también, por supuesto, voy a volver.
15: Aquesta mateixa setmana arrenca el curs polític i, sens dubte, la crisi migratòria a Ceuta marcarà l'agenda. A partir de demà, la ministra de Defensa, Margarita Robles, encetarà la primera de les 8 compareixences previstes fins dilluns vinent al Congrés per abordar la qüestió.
2: Notícies en xarxa.
3: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, que homenatja les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born. El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i d'infants que han patit violència masclista.
7: Aquesta instal·lació representa una esquerda, un trencament amb el sistema patriarcal, una ferida en forma d'escletxa on hi ha un mirall i el nom de dones assassinades per violència masclista. Una manera de recordar les víctimes i seguir lluitant contra els feminicidis. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Ara ens ajuden, a través d'aquest homenatge, a que les seves veus i les seves històries no es perdin i a que ens ajudi a seguir amb aquesta lluita, a seguir posant en marxa polítiques públiques que les ajudin, les acompanyin i les defensin i a treballar conjuntament amb els moviments feministes i amb la Plataforma contra les Violències de Gènere i totes les entitats que en formen part perquè la nostra ciutat sigui finalment una ciutat lliure d'aquesta xacra que és la violència vers les dones.
7: La intervenció artística és permanent, està instal·lada a la façana d'un edifici del carrer d'en Tripó de Barcelona i és obra del col·lectiu Ilium. Coral Vicent és una de les artistes.
18: Simbolitza el trencament d'una estructura, d'un sistema que és el patriarcal en el que vivim tota la societat i en el que veiem dins és, dins de l'escletxa és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes són partícips i responsables d'aquesta ferida que és la violència de gènere.
7: L'escletxa s'inaugurarà oficialment el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones.
3: El Departament de Drets Socials i Inclusió destinarà gairebé 7 milions d'euros en ajuts per comprar productes de suport a persones amb discapacitat. El conseller Raül Moreno ha anunciat la nova convocatòria. Aquest matí ha estat en una visita a l'espai Mataró Cuida. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
19: Les subvencions, que feia com a mínim 3 anys que no es convocaven, contribueixen a fer front a les despeses ocasionades per la compra de productes i actuacions que milloren la qualitat de vida i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial. En total, el departament destinarà 6,9 milions d'euros i es calcula que se'n podran beneficiar més de 5.500 persones que hagin comprat material tècnic o de mobilitat durant els anys 2024, 2025 i 2026. Raül Moreno, conseller de Drets Socials i Inclusió.
20: Estem parlant doncs, des d'elements per adaptar l'automòbil, cadires de rodes, llits adaptats, audiòfons, tots aquells elements que fan que les persones amb discapacitat no només visquin millor, sinó que són elements que són essencials per la seva vida. No?
19: El termini per presentar les sol·licituds estarà oberta des de demà i fins al pròxim 2 d'octubre.
3: I l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls que s'han registrat aquesta matinada a la localitat després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària, en què un grup de joves s'han enfrontat a les forces policials després de barallar-se entre ells. Han causat destrosses a la via pública, cosa que ha afectat la programació de la Festa Major. Canal Blau, Jaume Inglés.
1: Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir a partir de 4:45 del matí per l'avís de baralles entre grups al voltant de la zona del carrer Joan Tarrida i el passeig de la Ribera. La presència dels agents ha desembocat en enfrontaments cap a la policia per part de desenes de joves que han provocat destrosses a la via pública en aquesta zona de la façana marítima. Durant els aldarulls han pres part de l'operatiu agents dels Mossos d'Esquadra de les unitats Arro, Brimo i patrulles de seguretat ciutadana. També hi ha hagut en aquest dispositiu agents de la policia local de Sitges. Els dos cossos policials informen que no hi ha hagut detencions ni tampoc ferits per aquests fets. Sitges viu avui el seu dia central de la Festa Major, però la festivitat de Sant Bartomeu no ha pogut començar a les 6 del matí amb l'alegre i festiva matinal. Els aldarulls aquesta matinada s'han allargat, segons informen des dels Mossos, fins a 6:45 del matí. La matinal, amb els balls populars protagonistes, ha començat, doncs, aquest any més tard, cap a 7:45 del matí.
3: Són 3:45. L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per la presa de possessió a final de mes d'una trentena de nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Aniran a consistoris on ja hi ha un secretari interí que ara haurà de plegar i temen no ser prou atractius per als nous funcionaris.
7: El secretari interventor és una figura clau per al funcionament dels ajuntaments i és especialment sensible per als més petits, ja que en depenen per les qüestions tan bàsiques com convocar plens o fer pagaments. Durant anys, els municipis han buscat solucions amb personal interí o externs. Ara, l'arribada de nous funcionaris omple d'incertesa alguns batlles. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà, tem renúncies i la conseqüent paràlisi municipal.
8: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament. Però això pot provocar que els secretaris interins, secretàries que hi havien fins al moment no hi siguin, el nou secretari habilitat doncs tampoc no hi sigui i l'Ajuntament pugui quedar en una situació molt difícil.
7: L'alcaldessa de Collsuspina, Laia Uller, demana més acompanyament de la Generalitat en el procés.
21: Estem en aquesta sensació de primer de tot, d'inseguretat davant de la institució que estem defensant i, segona, de sensació com de no acabar d'aclarir i de que potser no hem tingut suficient al costat la Generalitat en aquest mes i mig que fa que es va començar tot aquest procés.
7: Des de la Generalitat, el director general d'Administració Local, Francesc Balbé, explica que s'està treballant amb les diputacions per facilitar la contractació de personal interí en formació.
22: Generar com una borsa de treball, que aquesta borsa de treball serveixi per si un ajuntament té una necessitat i vol contractar un interí, que pugui anar en aquesta borsa i té les garanties de que aquella persona ha superat un curs de formació, que té una formació, uns coneixements, diguéssim, adequats per poder desenvolupar les funcions.
7: Al maig, la Generalitat va aprovar la creació de 540 places de secretari, interventors i tresorers per reforçar el funcionament dels ajuntaments més petits.
3: Canviem de localitat. L'Ajuntament de Girona estudia habilitar zones al Davany, al riu Ter. El consistori ha encarregat un estudi per tal d'identificar quines zones serien les més adequades. L'objectiu és que l'estiu vinent ja hi hagi zones de bany regulades a la ciutat. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
23: La voluntat del consistori és identificar zones que puguin ser aptes o bé per al bany lliure o per usos recreatius de bany. Una pràctica que ja es fa de manera informal en diversos punts, però que actualment no està regulada a la ciutat. L'Ajuntament preveu tenir els resultats d'aquest estudi abans d'acabar l'any, on s'avaluarà, per exemple, la protecció de la biodiversitat. Ho explica la regidora de Serveis Ambientals, Gemma Martínez.
24: Aquest estudi tindrà en compte tant la protecció de la biodiversitat com les característiques del comportament de l'aigua, elements de seguretat, de qualitat de l'aigua. En tot cas, el que sí que sabem és que hi ha zones que són susceptibles de ser zones aptes per al bany i el que es tracta és de poder tenir doncs, la confirmació.
23: La ciutat compta amb una llarga tradició de bany al riu. Ara, en un moment en què les altes temperatures també han propiciat l'augment de la freqüentació d'aquests espais fluvials, l'Ajuntament treballa per tenir-los regulats ja de cara a l'estiu vinent.
3: I l'actualitat del dia ens porta avui també fins al Baix Camp. Allà els pagesos ja han iniciat la collita de les primeres avellanes i ho han fet amb bones expectatives, gràcies a les pluges i al rec del pantà de Riudecanyes. El sector, però, reclama uns preus que compensin l'augment dels costos de producció. Canal Reus, Oriol Domingo.
0: Els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Des de fa uns dies se'n recullen les primeres varietats. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya que torna a la normalitat. Els productors hauran de veure si permeten cobrir uns costos de producció que continuen sent molt elevats. Josep Zacarias, president de la Cooperativa Agrícola de Riudoms i membre del sector de la fruita seca d'Unió de Pagesos, assenyala que el sector encara arrossega els efectes de diverses campanyes amb males produccions.
4: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida.
0: Molts pagesos han arrencat els avellaners morts per la sequera i els han substituït per cultius més resistents, com l'ametller o el garrofer. Fa 40 anys al Camp de Tarragona hi havia 35.000 hectàrees d'avellaners. Actualment no n'hi ha ni 7.000. Per fer front a aquesta situació, el Departament d'Agricultura va presentar fa uns mesos el Pla de l'Avellana 2026-2028, amb 25 mesures per reforçar el sector i garantir la continuïtat del cultiu.
3: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta, que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i els hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats. Des de Ràdio Tortosa ens les explica David Benito.
5: Un espectacle de drons il·luminarà Tortosa per primera vegada durant les festes de la Cinta. L'espectacle que porta per títol Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició és una de les principals novetats de les festes majors. Jordi Jordan és el regidor de festes.
6: És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcte aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
5: Les festes de la Cinta també seran una oportunitat per la música tradicional, posant en valor la jota amb la tercera vetllada de versadors i rapers de l'Ebre Folk. D'altra banda, hi haurà el Festival de Músiques Diverses per celebrar la música i les cultures del món amb danses africanes, colombianes i d'altres indrets del planeta.
3: I abans dels esports us volem parlar de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès, que preserva una gran quantitat de documents oficials de diferents tipologies i formats. Ara l'arxiu fa una crida als particulars perquè facin donacions que permetin completar la memòria de la ciutat. Cugat Mèdia, Tina Forest.
9: Des del primer terç del segle XX ja es tenen les primeres referències de gent que d'alguna manera tractava la informació disponible a Sant Cugat. D'aleshores ençà, els diferents responsables que han passat per l'arxiu municipal han anat recopilant tota la documentació disponible per tal de representar el millor possible el passat i present santcugatenc. Si bé els documents oficials nodreixen part d'aquest arxiu, els seus responsables donen molta importància a les donacions que fa la gent de la ciutat, ja que completen el relat amb la seva mirada més personal. Francesc Jiménez és el cap de l'Arxiu Municipal.
25: El poder, el govern, intenta que hi hagi unes línies concretes que són les que queden documentades. Però per poder construir el trencaclosques de què passava realment a una nostra casa, a Sant Cugat, al llarg del segle, ens interessen molt les donacions. Perquè aquí sí que els particulars, que no tenen una funció pública de dirigir el discurs, ens ajuden a completar.
9: Actualment l'arxiu fa front a diferents reptes, com el de la digitalització de gran part de la seva documentació i també a un canvi de seu que s'adapti a les noves condicions climàtiques i garanteixi la bona conservació dels documents.
3: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Lliga amb golejada.
26: Bon dia, Marta. Triomf per 0-5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín. També es va estrenar marcant Adeyemi. Escoltem un feliç Fermín López, que es va lesionar, recordem, al final del curs passat i tornava a jugar després de perdre's al Mundial. I, a més, ahir, amb 2 gols.
27: Crec que l'equip ha fet un molt bon partit. De principi fins al final hem fet molts gols i hem de seguir així, agafant ritme. I personalment molt content per marcar una altra vegada amb el Barça i res, estem molt contents i hem de seguir així. No, li he dit thank you, perquè la veritat que estava sol també i me l'ha donat perquè jo marqués i crec que ha fet un molt bon partit també i estem molt contents tots amb ell.
26: Fermín López referint-se a Anthony Gordon, una de les cares noves del Futbol Club Barcelona per aquesta nova temporada. I ahir es va retirar del camp lesionat el migcampista Gavi i es van encendre les alarmes després de que ja patís una greu lesió en el seu dia, també el genoll dret. Tot plegat ha quedat només en un ensurt, sent una contusió, per tant, molt bones notícies per a Gavi. A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell segueix mostrant una gran cara en el retorn a la categoria, tot i no guanyar, s'està mostrant millor que els seus rivals. Ahir 0-0 al camp del Castelló, que la temporada passada va jugar el play-off d'ascens. Des de Ràdio Sabadell, informa Adriana Arroyo.
2: El Sabadell va mantenir ahir a Castalia les bones sensacions de l'estrena a la Lliga Hypermotion al Molinón. Igual que a Gijón, l'equip va tornar a deixar la porteria a 0 i, malgrat gaudir de les millors oportunitats, va repetir empat a 0 contra un altre candidat a la part alta, en el cas d'ahir, al Castelló. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destaca sobretot la competitivitat mostrada en aquest inici de Lliga.
10: Crec que hem tingut un volum d'ocasions suficient per guanyar el partit, situacions clares, i no recordo cap intervenció de mèrit de Diego. Llavors, crec que hem de posar en valor la feina de l'equip, seguim amb el nostre procés de construcció, amb jugadors que encara s'han de posar a to, però l'equip segueix sent competitiu.
2: En les últimes hores, a més, s'han confirmat dues baixes més, acord per la rescisió dels contractes de dos dels joves de l'última plantilla, Lluís Esteve, que ja va estar cedit mig curs al Reus, a segona federació, i també al lateral Carlos Alemán. Avui, per cert, les oficines de la nova Creu Alta han estat tancades pel matí per un simulacre a l'estadi. Dissabte serà l'estrena de locals de l'any del retorn a segona divisió, després de dos desplaçaments consecutius. Serà a les 5 contra un altre candidat a l'ascens, com és l'Almeria.
26: Gràcies, Adriana Arroyo, des de Ràdio Sabadell. Avui s'han presentat els actes del centenari de la secció de bàsquet del Barça. La secció compleix 100 anys. Durant tota la temporada es faran diferents actes i destaca que Andrés Jiménez, una de les llegendes de la història, està fent la il·lustració del centenari. Escoltem Joan Laporta, president blaugrana.
11: Soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos i en aquest sentit, doncs, ja hem escrit una història daurada del que és el bàsquet, però hem de continuar. Tenim un nou Palau Blaugrana en l'horitzó, que estic segur que també serà un escenari on podrem viure moments històrics i èpics del Barça. I és això, el d'anar, doncs, renovant, enfortint, modernitzant la secció. Penso que és la manera, diríem que millor manera d'honorar el que és, doncs, l'enfortir, el protegir, el defensar i a l'estimar el Barça de bàsquet.
26: I en handbol, avui es juguen les finals de la Supercopa Catalunya, la final femenina entre Lleida i el Granollers, i la masculina, el clàssic Fraikin Granollers Futbol Club Barcelona.
3: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per demà a les 9 del matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc que ha tensat els serveis d'acollida i sanitaris de la ciutat autònoma. El PP ha reclamat reforçar les unitats d'estrangeria i establir tres torns de treball per accelerar els expedients de repatriació. Precisament, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui dilluns l'enviament de 25.000 vacunes a Ceuta. Es tracta de 15.000 dosis de triple vírica i 10.000 de diftèria, tètanus, varicela i polio. I no deixem el tema perquè justament avui el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha dit que el govern col·laborarà amb l'executiu espanyol per la crisi migratòria a Ceuta i farà el que sigui oportú en l'acolliment de menors que se'ls puguin assignar. El conseller ha recordat que el sistema català d'acollida és fort i que està acostumat a rebre menors migrants sols i de la mà de les entitats del tercer sector afrontaran la situació que no els és nova.
2: El sistema d'acollida a Catalunya és fort, és un sistema que està habituat, diguem-ne, a aquesta acollida de joves migrants sols i, per tant, actuarem com hem actuat sempre, no? Des de l'administració en col·laboració amb el tercer sector social. En el cas de que es proposi un repartiment, doncs mirarem primer quina és la proposta i, per tant, actuarem en conseqüència de la mateixa manera que hem fet altres vegades.
1: Més qüestions. Ferrocarrils de la Generalitat reprenen el servei habitual a la línia Barcelona-Vallès després de les obres per renovar la via. Els combois tornen a circular entre les estacions a Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense fer-ho. Assegura Ferrocarrils que els treballs han millorat la robustesa del servei i reduiran els costos del manteniment. I a la presó, tres acusats de robar 3.700 metres de coure de l'enllumenat públic de Figueres. Els fets es van produir la setmana passada i van deixar sense llum diversos carrers de la zona est de la capital de l'Alt.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents de les fortes pluges que poden caure aquesta tarda a les comarques de Ponent i el Pirineu. A les properes hores hi ha possibilitat de tempestes intenses amb pedra de més de 2 centímetres i ratxes fortes de vent de 90 o més de 90 km hora, esclafits i tornados a les comarques de l'Alt Urgell i Cerdanya. Així ho diu Protecció Civil. Recordem que es preveu possibilitat de superar el llindar d'intensitat de pluja de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, a l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i l'Urgell. Són xàfecs que arriben després dels aiguats que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç avui de les actuacions fetes dissabte després de l'episodi de pluges extremes. L'alcalde, Kenneth Martínez, ha demanat que s'impulsin canvis estructurals en la gestió de les rieres i les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com ara la Nacional 340 i la Via del Tren.
2: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
1: Precisament, uns 300 veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs. El consistori treballa per tornar a la normalitat, però alerta que els anys també afecten una bomba d'aigües brutes, el que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. I l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls registrats aquesta matinada després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària en què un grup de joves s'han enfrontat a les forces policials. Han causat destrosses a la via pública que han afectat també la programació de la festa.

0: cold signs are so warm. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. República Juganera.
1: Hola a tothom, benvinguts a la República Juganera. Soc en Jordi Fatxi.
2: I jo, la Bàrbara Dorca.
1: I estem aquí una setmana més.
2: A tope.
1: Per comentar-vos coses del món lúdico festiu. Juganer de taula.
2: S'ha matitzat.
1: S'ha matitzat.
2: Moderna.
1: Moderna.
2: No la taula, el jugar.
1: No, la taula ja vam comentar l'altre dia que se'ns està quedant velleta. I, bueno, parlem d'un altre tema.
2: Sí.
1: Perquè, bueno, primer faríem un a què hem jugat, però no el farem, perquè si us diem a què hem jugat, ja us farem spoiler...
2: D'altres coses.
1: D'altres coses que no volem.
2: No volem.
1: No, perquè us volem parlar del festival, el Vallsjuga. Ho he fet bé?
2: Bàrbara. Molt bé, aquesta dicció. Sí, la segona edició del Vallsjuga, que va tenir lloc aquest últim cap de setmana, el dia 8 de març, dia de la dona treballadora, i de la segona edició del festival. A Valls, perquè si fos a Vallfogona no es diria Vallsjuga, no?
1: No, potser sí, potser seria Vallsjuga.
2: Vallsjuga.
1: En qualsevol cas. Podries haver posat un altre exemple, no?
2: Sí, Vallfogona, bueno, m'ha sortit el primer, Sant Adrià del Besòs.
1: Dos rius.
2: Bé, en qualsevol cas, el festival està molt bé, va ser una activitat d'un dia, que tenia la part de taules de jocs per anar provant, amb molts voluntaris allà que es podien anar explicant tots els jocs que volguessis. Tenia part de prototips, tenia botiguetes.
1: Tenia editorials, també.
2: Tenia demostracions de jocs que han sortit fa relativament poc. Va tenir un concurs de cosplay, va tenir campionats de jocs. I també tenia la zona exterior, que com que va caure la del 15 la nit abans... A fora, en comptes de tenir tots de jocs de fusta, d'aquests gegants, jocs més infantils o tradicionals, i van deixar només la part de linxar-se, és a dir, de soft combat.
1: Valhalla, que és, no? Els de soft combat i els de Valhalla, i no sé si eren els mateixos, jo crec que sí, que sí, van estar...
2: Podies fer tir amb arc amb fletxes d'aquestes de punta de goma, que tenen una bola.
1: Que també es pot utilitzar per fer bow combat.
2: Però no ho van fer. Que descobert aquest cap de setmana, m'ha semblat espectacular.
1: Llàstima que no haver pogut provar això, eh?
2: I tenien allà, els de l'associació aquesta, una ràdio fent pips, literalment, eh? Una espècie de ràdio.
1: Era un altaveu que anava fent pip.
2: Que anava comptant segons.
1: No ho vam preguntar, però tenim la teoria, perquè és que jo no he jugat mai.
2: Ho hem deduït perquè som molt llestos.
1: Sí, així, en aquest modus més d'esport... Val, que no era simplement anem a lluitar, sinó que hi havia... O sigui, començaven cadascú en una banda del terreny de joc, que està delimitat, amb aquest altaveu que va fent pips.
2: Els sempre llavors... deixaven com un testimoni,
1: sí,
2: siguent un testimoni no una persona que ha testimoniat alguna cosa, sinó un...
1: Sí, no sé, que era una espècie de llàgrima així grossa, com de goma, i llavors hi havia diferents... No sé si tothom podia agafar aquesta cosa o no, hi havia corredors o no sé què, i llavors has d'agafar allò... i portar-ho a una cistella, diguem, de l'altra banda. Però, clar, entremig, et trobes amb aquell altre equip armat, on hi havia una bola d'aquella...
2: Amb cadena, no? Això una cadena així.
1: Sí, no era cadena, però guap, bueno, una corda.
2: Però una corda amb una bola al final i el tio
1: va ser molt xungo,
2: de l'oeste.
1: Molt
2: no?
1: Xungo de... De l'oeste o... Sí, sí, medieval.
2: D'estrals d'aquestes... de màstil llarguíssim.
1: Sí, les armes no eren visualment maques, o sigui, recreacions,
2: no.
1: Val? Perquè si no eren de jugar, diguem. Perquè després al costat sí que hi havia una zona on et deixaven provar i les armes aquelles eren...
2: De nens,
1: No, nens i pares, perquè jo vaig anar allà i a mi ningú em va dir res i de fet em van dir no i tant.
2: No, però vull dir que hi anaven sobretot els nens, que és una llàstima que molts adults... ho vegin com una cosa de nens.
1: Sí,
2: bueno, no? Amb lo guapo sí. Que és.
1: Però aquelles armes eren brutals, eh? O sigui, estan superben fetes, aquestes de foam i tal, però és que estan superben fetes. La fusta, o sigui, em va impactar molt. Els escuts estan molt ben fets, molt ben fets. I sí, llavors
2: I a més,
1: la part de fusta, dels jocs de fusta, com va ploure, la van moure a dins. Val? Llavors, no sé si van, va haver algunes coses que van haver de cancel·lar, sí, però la major part sí que van poder estar allà dins, que no és el mateix, realment, perquè a més allà hi havia molt de xivarri, molt de... feia calor allà dins, però bueno, igualment estava ple. Que hagués estat millor tenir-ho fora, realment, però allà va venir moltíssima gent durant tot el dia. Nosaltres vam arribar superaviat. Bueno, superaviat. Vam arribar aviat.
2: A les 10 del matí estàvem a Valls. Sí. Des de Sant Feliu de Codines no està tan malament.
1: Sí, sí, sí. I no hi havia gaire gent. O sigui, tot just va començar a omplir-se en aquell moment.
2: Clar, es cobrien a les 10, quan sí, vam arribar nosaltres.
1: Doncs mira, ho vam fer superbé.
2: I des d'aquí un agraïment enorme a la gent de l'organització que ens va comptar com a voluntaris.
1: Col·laboradors.
2: Col·laboradors. Van ser superatents, vaig tenir el meravellós honor de ser jurat del concurs de cosplay, molt xulo, i ens incluïa el dinar.
1: Sí.
2: Dins el fet de ser col·laborador, ens van cuidar i mimar moltíssim, ens anaven, sí, sí, sí, cada vegada que ens trobàvem algú ens preguntava com anàvem, què tal, tot bé, i ens van donar el dinar de l'organització.
1: Molt bé, que de fet el noi que estava ja fent de monitor a la part del Soft Combat, el vaig escoltar, que li estava dient un altre. Diu, he anat a menjar ja, i una pizza, truita, no sé què. Diu, està superbé. I sí, sí, efectivament, estava molt bé. I això, molt agraïts, va ser una gran experiència. I moltes gràcies al Raül, que va ser, no, un dels principals instigadors perquè estiguéssim allà. I va estar molt bé, vam estar molt bé. I vam estar pràcticament tot el dia. Què et passa?
2: Que tinc un atac de tos.
1: Ah, vale. I ara he de... Fes. Bé, doncs això. Llavors, a part del festival, que va estar molt bé, i això, doncs us expliquem primer a què vam jugar allà, que va ser una miqueta inesperat, perquè del qual vam arribar... Puc? Del qual vam arribar...
2: Si et moro en directe, en realitat, penseu que és en diferit.
1: Sí.
2: Però, continua, no volia tallar-te.
1: Li trauria profit igual, eh?
2: Sí, sí, fas viral.
1: Sí. Doncs... Això, vam anar a mirar allà per les taules, a veure què hi havia, no? Però fer una primera ronda, no?, de reconeixement. I llavors ens vam trobar en una taula que hi havia un noi que tenia el Zombicide, però era el Zombicide futurista.
2: Customitzat
1: amb aliens. Val? Alien.
2: Val? Alien de la peli.
1: Alien de la... Sí, sí,
2: no, de la saga.
1: No, aliens. No, alien.
2: I ho tenia tot imprès en 3D.
1: Tot, perquè després parlant amb ell també ens va dir... perquè jo li vas preguntar, perquè això ho has imprès tu, no? Sí, i a quina impressora tens? Diu, bueno, tinc 3 de no sé què i 3 més de no sé què. Així que tenia allà una fàbrica i es veu que venia coses també per encàrrec, que et podien imprimir i tal. Però molt guai. Però llavors al costat hi havia una noia, val? Dic noia, sí. Tenia la meva edat, o sigui, era una noia.
2: Jove, val? Una jove.
1: Una noia jove i dos nens, que eren els seus fills. I llavors estaven esperant a veure si algú més s'animava a jugar, perquè el noi diu, això és millor, no, si sou de 4 i 6 o no sé què. Nosaltres érem 3, ells érem 3, i ens van dir, doncs vinga, va. Perquè a més, el Zombicide jo no l'havia provat mai, tu tampoc.
2: No, no.
1: I teníem bastant clar com aniria el tema, més o menys, però no l'havíem provat mai. I va ser una gran experiència.
2: Un aplaudiment també a la paciència d'aquell senyor. Que...
1: Bueno, i dels nens, perdona, perquè els nens van estar escoltant... Sí.
2: Tota l'explicació, que no va ser curta, perquè és un joc bastant elaborat, però bueno, i que a més la dinàmica, clar, mentre és el teu torn, els altres han d'estar senzillament mirant a veure què fas, comentant, jo aniré cap aquí, jo faré no sé què, intentaré fer no sé què, perquè al final també hi ha tirades de daus i vaig amb tot a matar aliens i resulta que no et mates cap, no. Jordi? I aleshores...
1: No, perdona, jo vaig tenir el meu moment de glòria, que vaig entrar en aquell passadís amb la motosserra
2: sí.
1: I vaig matar tot el que estava allà, o sigui, perdona, eh? Però bueno, va estar molt bé. I molt simpàtics, i això, i els nens també tenien 8 i 10 anys, com el nostre, i a veure com, no?, a veure què tal aquest joc, però sí, tots molt entregats allà.
2: Sí, supermaco tothom. Sí, bueno, tothom, tota la gent que va a aquest tipus de festivals, normalment és gent maca.
1: Sí,
2: gent
1: no, però
2: que
1: també...
2: tens ganes de provar coses noves, de... No hi ha... En català no sé com es diu. Colodurismo... ranci.
1: No.
2: Bueno, potser
1: no,
2: si et fots a determinades seccions on potser ja són més... De per se ja són més...
1: Què?
2: Culturistes. Que no culturistes, culturistes.
1: Bueno, a veure, perquè ens estem enrotllant aquí també amb el Zombicide, que va estar molt bé. Ah, bueno, però això, que sí que és veritat que té una, en aquests festivals hi ha una part com, així, com més familiar, més això, i aquesta noia pues, tenia ganes de provar alguna cosa més durillo.
2: Sí, veure una mica més de contingut.
1: Exacte, a vegades la gent que va amb nens una mica més petits van a la zona aquesta de jocs de fusta o jocs més infantils, i que no es posen a jugar amb Zombicide. Però està molt bé. I vam estar moltes estones jugant, però va valer la pena.
2: Bueno, vam passar el mateix així, pràcticament.
1: Sí, sí, m'hi va passar volant.
2: I després ja dinar, i d'havent dinat, bueno, vam fer diverses coses. A part de linxar-vos tu i el teu fill amb espases de goma espuma.
1: Dos o tres vegades vam sortir, perquè li va agradar molt això.
2: Bueno, però i també va molt bé, en realitat, aquest tipus d'activitats, sí, sí. Perquè, si no, intenta aguantar que el que tu vols és estar allà provant jocs tot el dia, no? Provant, fent partides més llargues, més curtes. Si vas amb un infant, aquests petits espais de dir, mira, entre partida i partida sortim a fora i juguem alguna cosa, no estem allà perquè et toqui l'aire i ja està. Està molt bé perquè fa que això, nosaltres al final vam marxar relativament aviat, tinguent en compte que el festival s'acabava a les 12,
1: nosaltres
2: vam marxar a quarts de 7, les 7.
1: Les 7 passades. Perquè...
2: Les 7 passades, sí, imagina't. Sí. I això ens va permetre poder aguantar tota aquesta estona amb ell sense que s'avorrís. Això també ho dic, ho llancem aquí, perquè suposo que els organitzadors de festivals ja ho tenen clar, però per si algú li passés pel cap no fer-ho així, doncs que sàpiga que la nostra opinió és que s'estaria equivocant.
1: Clar, si vols fer un festival inclusiu, que és com ho mencionaréis també, i per familiar, vale? On hi capiga tothom, és molt important tenir aquestes zones. I això, què més?
2: Jo passaria a la ludoteca, perquè en realitat la resta de coses,
1: clar, llavors,
2: més o menys, ja ho tindríem, no?
1: Sí. Llavors, això, passem a... Us explicarem el botí, perquè, clar, és que no ho podem evitar. Jo crec que ens vam portar bé.
2: Uns més cates.
1: Em vaig portar bé. I va ser una cosa moderada.
2: Que sabies que tens 15 minuts. O sigui,
1: 15, anem bé. Sí. És la meitat, doncs vinga. Doncs passem ara i poso, eh?
2: Sí, que per això la tenim.
1: I la secció.
2: Sí, que queda sèrio. Posa-la.
1: M'havia equivocat.
0: La ludoteca.
1: Doncs sí, és ampliació de ludoteca, no?
2: Sí, en aquest cas queda bastant clar.
1: Sí, que és el botí del Vaig Jugar.
2: Vaig començar pel nyam, perquè amb l'Enric Calegre, que ja hi ens tenim carinyo mutu, nosaltres tenim el carrer...

0: Això, veure'l ja acabat, a més té el timbre aquest, perquè és un joc d'aquests d'agilitat, de reflexes, i bàsicament és d'això, és anar traient aliments, a la que veus que coincideix algun amb algun dels teus companys, has de picar, molt bé, ha sonat superbé, és hora de dinar, i això, llavors, veure'l acabat, recordant sobretot no, aquell prototip, i això dius, hòstia, pues, que guai, veure que surten aquests projectes. I ens el va dedicar.
1: Sí, i a més, amb ell vam aprofitar i ens va deixar provar un altre prototip que té, que es diu Crash, no?
0: Crash. Sí, sí.
1: I vam estar fent una partideta.
0: També un joc de l'estil, o sigui, quan diem de l'estil, hem dit que són jocs de cartes, que tenen mecàniques així molt senzilletes i que estan pensades també per jugar amb nens, però aquell està guai, eh? El Crash aquell pinta bé. Pinta bé perquè... Això té una temàtica així diferent, ja no és dels aliments i tal, és com medieval, no?, amb personatges fantàstics, però una mecànica que, guai, guai. D'aquestes també que et pica, d'emprenyar els altres, molta interacció, i res, esperem veure'l. Ens va dir, potser el setembre?
1: Sí,
0: de cara al setembre,
1: ja el tindrà.
0: Bueno, doncs esperant tenir el producte final. I, a més, el nyam, també, el nostre fill, també quan ho va veure, quan va veure la secció d'en peu de joc, ja el tio tenia clar, eh? Diu, el nyam, que és cool. Perquè
1: sí,
0: se'n recordava.
1: Clar, diu, tot s'ha de dir que aquest joc ens l'ha regalat l'Enric.
0: Sí.
1: I el timbre, també. El timbre és promocional i també ens l'ha regalat, i uns imants de nevera, i, no sé, cada vegada que ens veu ens omple de...
0: Sí, de merchandising,
1: sí,
0: no? Que s'ho curra molt.
1: Moltes gràcies, Enric.
0: Una pulsareta, també, s'ho curra molt, no?
1: I nosaltres volíem provar altres jocs, i així, vam fer la prova aquesta amb el prototip, i li vam dir al nen, doncs ara anem a provar altres coses. Vam provar algun altre joc, així, i després ell, que volia jugar al nyam, i però si ja el tenim, ja el jugarem a casa.
0: Sí, sí,
1: que el volia jugar allà, i res, i vam anar allà i el vam jugar, perquè, clar, se'n recordava d'haver-hi jugat,
0: i
1: li agradava.
0: I és un al·licient, també, l'estar allà amb el creador, saps, pels nens, també els hi fa molta gràcies, és d'allò,
1: sí,
0: que guai, no? És que
1: l'ha fet aquest senyor.
0: I després també no hem mencionat que estava també l'associació d'Scrabble en català, associació d'Scrabble en català, que tenia un Scrabble allà muntat a terra, a moda de no em surt la paraula, de demo, però no de demo, sinó de reclam.
1: Sí,
0: no?
1: Un Scrabble gegant. Però aquesta gent va estar aquí a Sant Feliu fa... Sí. 2 mesos, no?, per les jornades Pompeu Fabra, van fer una matinal amb un taller d'Scrabble per aprendre a jugar i ens van estar explicant, no?, que organitzen campionats.
0: Tornejos que van des de, no?, des de Perpinyà,
1: sí,
0: fins a, bueno, que ha marcat tot el territori.
1: Tota la Catalunya, tot el territori, països catalans.
0: Bueno, de llengua, de parlar catalana. I està molt bé, perquè l'Scrabble és un joc que tothom coneix, el que tots hem jugat, i jo és el que li vaig dir, és que jo crec que no havia jugat mai en català a l'Scrabble. Com a molt, els dos.
1: Sí,
0: en català i en castellà.
1: Dir, acceptem, vale? Sobretot quan ets més petit, no?, que potser no tens,
0: clar,
1: molt clar si una paraula t'entra o no t'entra. Però jo, si jo el meu Scrabble tenia la geminada.
0: Però em va agradar... Sí, no, jo crec que el meu també, eh? Però no sé, la sensació que tinc és de no haver jugat mai només en català, no, només utilitzant paraules en català. I va estar molt bé això, no?, i saber que existeixen aquests tornejos i aquests campionats, que a més al final la final es fa a Barcelona, no?, un gran event, i van a escoles, no?, doncs per promocionar això, i em sembla molt guai, i espero que aquí ho facin.
1: Sí, sisplau, sant feliuencs, codinencs i codinenques, poseu-vos les piles amb
0: aquest tema,
1: de jugar en català. Tornant a en peu de joc, el Víctor, de en peu de joc, que és el jefe, ens va donar el Delta de l'Ebre BioBlitz, que és un joc que parla de la biodiversitat, que em diu, del Parc Natural del Delta. Encara no l'hem provat. Perquè tot això, que cot sí que fa passar aquest dissabte passat, eh?
0: Sí.
1: Anem per
0: parts. I ara som a...
1: Ens va donar també... Dijous. Ens va donar també...
0: No és veritat.
1: Bueno. Més o menys dijous.
0: Més d'hora, però digueu, avui és dimarts.
1: Ens va donar també el Micomicons al bosc, que aquest tenim la versió anterior, aquesta és una segona edició, més tipus joc de cartes, vaig entendre.
0: Jo...
1: Com veieu, aquí, els que ens esteu veient per YouTube, el tenim precintat encara, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Per el mateix motiu. Però, sí. Víctor, no et preocupis, que ens
0: els
1: posem.
0: Els ensenyarem,
1: ens
0: sí.
1: Posem.
0: Perquè, a més, la primera edició del Micomicons ja la vam comprar, crec, en el seu moment.
1: No, vam participar al Verkami del...
0: Ah, del...
1: Monstris, justament. perdó, sí. Que m'ha sortit un...
0: Sí, no,

0: perquè és...
1: del Monstris.
0: I ens atreva això, sí, no? Sí, sí, correcte.
1: Podries fer el...
0: I està bé, però no hem jugat gaire aquest. I ens va dir que aquesta segona versió, que és, o l'edició, que està... perquè és com una altra versió, realment no és exactament el mateix joc. Està, però bueno, ho hem de provar, ho hem de provar. Llavors...
1: I aleshores en Jordi es va escapar un moment mentre jo jugava al Successió amb el Roman Eixendri i dos alumnes de segon d'ESO que estaven per allà perquè els seus pares eren voluntaris i un altre noi, no sé de quina edat, també era molt jove, que estava en una associació de rol.
0: De Ludoforta, no era?
1: Sí, i vam estar això fent una partida de Successió i és molt interessant i tinc moltes més ganes de jugar
0: perquè...
1: amb gent dispar,
0: perquè,
1: perquè és espectacular.
0: Sí,
1: les
0: i
1: coses
0: això...
1: que arriben a passar.
0: I el, sí, sí, molt xulo. Jo vaig arribar al final perquè, a més, també teníem el nen a la zona aquesta de jocs, que el vam deixar una estona allà també sol, que això també està molt bé, que ho sapigueu, perquè jo estava molt tranquil.
1: Arriba el moment
0: tranquil,
1: que això passa, sí.
0: Molt tranquil. Estava allà i el tio s'ho estava passant superbé. També hi havia per muntar uns mini-legos que estan fent com un quadre, o sigui, molt xulo. I llavors vaig aprofitar, vaig dir, m'escapo, vaig a la botiga a veure què tenen. Que aquella, aquella noia em va veure passar 30 vegades, que li vaig dir, tranquil·la, que vindré. Jo et passo i et compraré. I mentre mirava, perdona, deixa'm dir, el, tenien el Successió. Mm. I hi havia molta gent interessada. Ostres, que m'han dit, i a més ella també ho estava dient, si us agrada el rol i tal, aquest joc està molt bé, i jo crec que en deuria vendre uns quants allà, eh? Però com a mi me'l va intentar vendre, dic, no, si és que jo ja...
1: Ja el tenim, en tenim unes quantes còpies,
0: quants, sí.
1: Sí. Va aparèixer en Jordi Mal, Peluses Revolution, igual que el Successió, eh?
0: Això va ser una miqueta de... Perquè si no, després jo compro alguna cosa i llavors el nostre fill diu, sí. Ai, per mi no, però jo no puc jugar.
1: I,
0: és que, dic, mira,
1: i com que a casa
0: nostra agrada...
1: qui mana? Qui mana?
0: Sí, està bé,
1: els però... adults o el nen de 8 anys?
0: No, però el Peluses sí. També t'he de dir que el vaig agafar perquè pel preu i tal estava bé, dic, m'és igual. Pensava que era una expansió i no és una expansió, és un altre joc. És un altre
1: canvien
0: joc.
1: Moltes normes, moltes.
0: No, però és que és un altre joc. Vull dir, no necessites el Peluses per jugar en aquest. I si jugues aquest, estàs jugant al Peluses. Amb Peluses amb...
1: Amb més...
0: Sobrevitaminado, no? Com es diu això? Però...
1: Sobrevitamina?
0: On esteroids. No, però... A veure, amb més cartes, accions... Jo el trobo més xulo, realment, perquè l'altre al final es queda una miqueta...
1: Et pots posar... Ja, si agafes una carta, per exemple, el seguro, no? Que posa aquí, seguro, però, que seria assegurança.
0: Sí, exacte.
1: I la pífies, doncs descartes l'assegurança i pots continuar jugant.
0: No, és que estàs obligat,
1: pots
0: de fet.
1: Pots aspirar columnes d'altres jugadors sense que t'hagi sortit aquell número, pots regalar cartes.
0: El Diablillo, i el Regal, i l'Àngel... Clar, li han canviat certs números i aquests números són cartes especials i llavors està bé. A mi aquestes coses m'aprenen una miqueta, però bueno.
1: El què? Que sigui...
0: quan va sortir el Peluses i quan ha sortit aquest?
1: Sí, sí.
0: A veure, no sé, no, potser bueno, ha passat temps.
1: És que és del Regner Nícia.
0: Sí, sí, no.
1: Llavors, aquest... ell ha de fer el seu cupo de 300.000 jocs a l'any.
0: Ah, clar, sí, sí. Vol tenir clar. El rècord de persona, no? Autor que ha creat més jocs o alguna cosa així.
1: Ja el deu tenir, no?
0: Bueno, però pots deixar-lo molt amunt per quan es mori que ningú el superi.
1: Clar.
0: Però...
1: Bueno, però anem a lo interessant.
0: Llavors, mentre estava allà a la botiga, buscant un joc per mi, al final em vaig decantar per... el Star Wars Deck Building.
1: El joc de cartes.
0: Sí, el joc de cartes de Deck Building, que és un joc de per dos, però que això, també, quan estava allà a la botiga... El...
1: Ja està enfundat, Jordi. El...
0: Clar, que està enfundat. Què et penses? Què et penses? He jugat? Bé, no, però està enfundat.
1: Aquí es nota, eh? Tenim jocs sense desprecintar i aquest, evidentment, està...
0: Sí, però encara el vull provar. Està però, enfundat. Dos coses. Que mentre estava allà a la botiga... l'Alfons, de jugada 3, és?
1: Sí.
0: Corregeix-me, si m'equivoco.
1: Diria que sí, jugada
0: 3. Sí, oi? Ara ho estic patinant. Sí. Vale. Doncs estava per allà al costat, també, i de fet m'ho va dir, i diu, aquest diuen que està molt bé, eh? Dic, hòstia, és veritat, és que... I a més, tampoc no era molt car. Dic, vinga, va, això per treure el cuc, doncs l'agafo. I llavors, després, parlant amb el Pep de la taula plana, em va dir... D'aquest diuen que hi ha un solitari, fanmate.
1: Fanmate,
0: que
1: sí.
0: Està molt
1: perquè
0: bé.
1: Perquè el joc en si sí és a partir de dos jugadors.
0: No, a partir no. O sigui, és de dos.
1: Ah, és de dos.
0: Sí, sí,
1: de
0: és d'enfrontament. Un porta els rebels, l'altre porta l'imperi, i és un enfrontament. Coses que m'agraden... No, encara no ho he provat, eh? Però coses que m'agraden són les il·lustracions, per exemple, que estan basades...
1: Són molt de les pel·lis dels 80,
0: exacte,
1: eh?
0: Exacte. Es veu que estan basades, inspirades en les pel·lis originals, i això és guai. I té bona pinta. Llavors, té solitari... Fanmade, el posarem a la caixa del diari solitari i ja està.
1: Endor. Ai, perdó.
0: Bueno, és que a veure si juguem.
1: Sí, sí.
0: L'hem de provar,
1: jocs,
0: eh?
1: Sí. Aquest tipus de jocs ja saps que no són la meva prioritat, però clar, el tema sí que m'agrada molt.
0: Això ho vaig dir.
1: Vale. Aleshores, abans de passar a l'últim i superràpidament, hi havia, com deies, la paradeta de Tot Joc, de jugar en català, del Consorci per la Normalització Lingüística i tal, on ens van regalar el Provem-ho en català, el joc, que ens va explicar, hi ha una baldufa a dins que et montes tu amb la queta i uns colorins, i aleshores hi ha unes cartes de colors,
0: sí,
1: i segons
0: com
1: tires
0: una baldufa.
1: Sí, ja l'explicarem bé, també, pel canal.
0: Sí, l'estand de Tot Joc també està molt bé, perquè ells no venen allà, o sigui, no venen producte, però sí que tenen exposat tots els jocs que pots trobar en català.
1: Tots.
0: No, els jocs, no, una sèrie de jocs que pots trobar en català. Sí, llavors tu estàs allà, esclar, dius...
1: aquest està en català.
0: A l'Smarten, no? Dius, hòstia, doncs en català mola. I altres al Micromacro i això. Llavors, sí, després, a la tarda, no sé en quin moment, hi havia uns que ja els vam veure des del primer moment, perquè es feien veure, perquè anaven vestits de pirata, que estaven fent una demo, també tenien un roll-up d'aquests allà, estaven fent demos de... Bueno, demos, sí, estaven ensenyant un joc que es diu Rise the Flag. Un joc de pirates, evidentment. Com a mínim, o sigui, han de jugar 4, ens van dir... O sigui, és de 4 a 8, crec. I ens van dir, perquè els van preguntar, dic, hòstia, és que 4 és un número que, com no tinguis, saps, sempre el grup aquell, doncs, poder jugar 3 estaria bé, també. I ens van dir que, bueno, l'havien provat, que funciona, però funciona millor a 4. I que estan preparant una expansió per poder jugar de 1 a 3. O sigui, ja pensaran al solitari, com o no.
1: Però I aquest joc, jo entenc... I a Jordi li van fer xirivites als ulls.
0: Sí, no, sí, no, perquè aquest joc ens va agradar molt, ens vam jugar amb ell, un noi... que, a més, va ser el que em va fer decidir també a comprar-lo, perquè tu estàs també dubtant, perquè et va
1: sí,
0: agradar.
1: No,
0: perquè et va agradar molt, i a mi també. Sí. Perquè és... bueno, el que em va convèncer és que el noi ens va dir que venia de Madrid, ens ho va dir al final, això, perquè no sé què li van preguntar, que venia de Madrid, que s'havien fotut el viatge amb cotxe, oi? Ens va dir?
1: Sí, perquè clar, portaven allà una de trastos i tal, com per pujar-ho al tren,
0: sí.
1: Saps?
0: I hosti, suposo un joc que s'han creat ells, no? S'han editat ells i tot, i em va semblar, pues, no sé, que estava bé compensar l'esforç. No? Pues, a mi, hostia, jo crec que els hi va anar prou bé, perquè... No
1: vaig
0: sé,
1: veure molta hauria... gent sortint d'allà
0: sí, amb aquest sota
1: i li vam agafar també els cofres aquests.
0: Sí, que era guai.
1: Així. De fusteta supermaca, que és de luxificació, no?
0: Sí,
1: totalment.
0: Sí, però bueno, està molt guai.
1: Molt xulos.
0: Però el joc està molt bé, ja farem potser un tutorial o alguna cosa, perquè és un joc ambientat no, en univers pirata, però és competitiu, no? I cada jugador representa un pirata en un vaixell que ha de substituir l'antic pirata, que ja no... o s'ha mort, o ha mort, o no ho sé.
1: O el volen... Bueno, la llei pirata,
0: sí,
1: que no,
0: volen
1: ja no
0: passar,
1: vales.
0: Sí, per l'espasa. I llavors és un joc d'interacció, on tens unes determinades accions, que amb atzar, i molta llibertat, també, perquè té una vessant... Una mica party, no?
1: Sí, molestar-se...
0: Hi ha un moment que pots fer reptes, pots fer apostes... Però les apostes
1: robar els altres, pots...
0: Sí, però el tema de les apostes és obert, no? És a dir, jugo una carta que és carta d'aposta. L'aposta la marques tu.
1: Des d'aquí treu el número més alt.
0: Fer, exacte. A que puc saltar un metro i mig bastant parat, per exemple. No? Llavors tens la part aquesta party que depèn amb qui estiguis jugant, faràs unes coses o faràs unes altres. Però ens va semblar molt xulo i tenim moltes ganes de tornar-lo a jugar. I ja per acabar... Què et passa?
1: Res, que ens hem passat del temps, em sembla, però...
0: No, ja està.
1: I per acabar?
0: Sí, perquè si no ja farem la màgia de l'edició.
1: Si vols que et respongui què em passa, estava pensant què podria apostar, que, saps? Perquè has dit saltar un metro i mig i he pensat no, evidentment no, però que i res, i m'he empanat. Però...
0: Bé.
1: Continua.
0: Sí, no, que t'has deixat un, hi ha un joc a la bossa. Perquè aquest sí. Va ser el de la discòrdia, perquè ja anàvem a marxar amb això.
1: Pep, el joc del divorci.
0: Però també parlant amb el nostre fill, mirant la botiga... Bé, clar, és que la botiga que ja estava col·locada en un lloc, que és que, clar, que és que...
1: Molt llestos,
0: era una temptació. Bueno, i m'ha estat mirant i llavors el nostre fill va dir... Papa, que hi ha el Dungeon Fighter i aquest no el tenim.
1: És el laberinto de les tormentes siniestres. I estic molt contenta perquè tal qual vam arribar a casa, no, l'endemà, el nen es va posar a llegir les instruccions.
0: Sí.
1: Perquè el joc és el mateix, el funcionament del joc és el mateix que la resta de Dungeon Fighters, però com la resta de Dungeon Fighters, tenen cadascun els seus components que fan...
0: Sí.
1: que canviï la manera en què els daus han de caure a la diana.
0: Bastant, sí. I a més,
1: ja us n'hem parlat altres vegades i cauran tutorials d'aquests també.
0: Espero
1: perquè,
0: que sí.
1: Sí, perquè pot ser molt divertit.
0: Sí.
1: I si no teniu un Instagram, i anem acabant, teniu el...
0: Pars.
1: Del Dungeon Fighter, perquè es pot jugar en solitari i en Jordi hi va jugar.
0: Sí, i m'ho vaig passar bastant bé, la veritat. Però, òbviament, es disfruta més en gent, aquest. I, doncs, ja està. Sí, hòstia, m'ha anat molt ràpid, crec jo, eh? Però, bueno, crec que m'ha explicat pràcticament tot, oi?
1: Sí, sí. I, ja sabeu, si teniu qualsevol dubte o voleu quedar un dia i provem algun joc, doncs també contacteu amb nosaltres a través de les xarxes socials, a YouTube o a Instagram, al correu de republicajuganera@gmail o a través d'Ona Codinenca, que ens esteu escoltant al 107.2 FM, Sant Feliu de Codines, i al mail de radio@onacodinenca.cat.
0: Que si tu t'estàs inventant. Pots respirar, sisplau. Puc. Volia dir que ens veiem, si no, d'aquí 15 dies segur.
1: Sí.
0: Però segur, segurament, segur, segur. L'any que ve, a la tercera edició del Baixuga, segur.
1: Indiscutiblement.
0: I mentrestant... No,
1: deixeu de jugar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Tempestes intenses al Camp de Tarragona amb calamarsa a hores d'ara que s'estan desplaçant cap al Penedès. Una forta tempesta empedregada ha deixat carrers plens d'aigua a Tarragona. Les pluges més intenses han durat uns minuts, però ha estat suficient perquè l'aigua baixés pels carrers del Serralló, com el de Sant Pere i Gravina. A més, les línies de Rodalies R14, R15 i RT1 han quedat tallades entre Móra la Nova i Reus, precisament a causa de la pluja. Recordem que hi ha activat el pla Inuncat per previsió de pluges torrencials. S'alerta, a més de calamarsa, amb una pedra especialment grossa de fins a 5 centímetres. I a les localitats on pugui ploure, atenció, perquè hi ha possibilitat d'esclafits i tornados. Des de Protecció Civil es demana precaució en els desplaçaments. I el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha dit que el govern col·laborarà amb l'executiu espanyol per la crisi de migració a Ceuta i farà el que sigui oportú l'acolliment dels menors que se'ls puguin assignar. El conseller ha recordat que el sistema català és fort i està acostumat a rebre menors migrants sols.
2: El sistema d'acollida a Catalunya és fort, és un sistema que està habituat, diguem-ne, a aquesta acollida de joves migrants sols i, per tant, actuarem com hem actuat sempre, no? Des de l'administració en col·laboració amb el tercer sector social. En el cas de que es proposi un repartiment, doncs mirarem primer quina és la proposta i, per tant, actuarem en conseqüència de la mateixa manera que hem fet altres vegades.
1: Barcelona homenatge a les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born. El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i infants que han patit violència masclista. La instal·lació representa una esquerda, un trencament en el sistema patriarcal. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament.
3: Ara ens ajuden, a través d'aquest homenatge, a que les seves veus i les seves històries no es perdin i a que ens ajudi a seguir amb aquesta lluita, a seguir posant en marxa polítiques públiques que les ajudin, les acompanyin.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dilluns 17 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el grup de suport a persones cuidadores de Bigues i Riells posa de manifest l'alta càrrega de les cures. Moià tanca una festa major amb molta participació i protagonisme de les entitats. Castellterçol engega aquest divendres una festa major carregada d'actes, tradició i cultura popular.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Benvinguts a l'Eix 59 d'estiu del 17 d'agost del 2026. Comencem explicant-vos que el grup de suport emocional i d'ajuda mútua de Bigues i Riells del Fai ha tancat una nova edició amb una valoració de 9,5 sobre 10 per part de les persones participants. Un programa que dona suport a persones cuidadores no professionals i que, més enllà de les sessions, busca oferir eines per afrontar una tasca que sovint es veu invisibilitzada i que implica una elevada càrrega emocional i física. En aquesta nova edició hi han participat 11 persones. Han dut a terme 10 sessions presencials entre els mesos de febrer i abril. I és que durant aquestes trobades han treballat aspectes com l'autocura, la gestió de l'estrès, la culpa i l'autoexigència, però també han compartit experiències i dificultats del dia a dia. I és que les dades permeten tenir una idea de la realitat en la que viuen. El 73% dedica 10 hores o més al dia a cuidar un familiar i el mateix percentatge conviu amb la persona de qui té cura. A més, gairebé la meitat fa més de 6 anys que desenvolupa aquesta tasca. En la majoria dels casos, les persones cuidades tenen més de 75 anys i entre les situacions de dependència hi ha demències, malalties neurodegeneratives, ictus o casos d'Alzheimer. Les sessions han tingut efectes positius sobre les participants. Així ho expliquen amb les proves que se'ls hi feia abans i després del programa, ja que mostren una lleugera reducció de l'ansietat i de la sobrecàrrega percebuda. Tot i això, la situació continua sent exigent. I és que al final del programa, el 90% de les participants encara presentava un nivell elevat de sobrecàrrega. Per això, un dels aspectes més ben valorats del grup no ha estat només poder adquirir eines per afrontar la cura, sinó poder compartir experiències i vivències amb altres persones que viuen situacions similars, sentir-se escoltades i crear una xarxa de suport. Una xarxa que, de fet, les participants han decidit mantenir més enllà de les sessions presencials. Moià ha tancat una nova edició de la Festa Major després de gairebé una setmana d'activitats, música i cultura popular. Una festa que va començar amb la tradicional llegenda de la Cabra d'Or i que ha tingut molta participació tant d'entitats com de les veïnes. Des de l'Ajuntament fan una valoració positiva de la festa i destaquen especialment la participació que hi ha hagut en els diferents actes. Ho explica Laia Bonells, regidora de Joventut.
2: Doncs, mira, estem molt supercontents i contentes amb la Festa Major d'aquest any perquè, bueno, ha funcionat, sempre funciona, però aquest any ha sigut especialment, ha anat especialment bé tots els actes, eh? Des del principi de la Cabra d'Or, que sempre té molta afluència de gent i molta infància, molta gent de totes les edats, que això és una cosa que és superinteressant, donar sempre les gràcies als de la Cabra, vull dir, és l'inici de la Festa Major, sense la Cabra d'Or no seria el mateix i, per tant, la Cabra sempre és un inici que ens deixa la llista molt amunt. I ara, molt bé, estem molt contentes perquè els actes han tingut moltíssima participació, moltíssima.
0: Un dels aspectes més destacats és la implicació de les entitats locals, que any rere any tenen un paper clau en l'organització de la Festa Major.
2: Molta gent ha assistit a la Festa Major, però també molta gent ha col·laborat, moltes entitats, que això és el que també penso que és un valor molt gran que tenim aquí a Moià, que és que les entitats participen moltíssim de la Festa Major. Moltíssimes entitats han organitzat coses, l'Ajuntament estem allà per donar suport i infraestructura, bàsicament, però sempre hi ha hagut molta gent a tot arreu. Han tingut superèxit, com ja venim fent els últims anys, des que vam iniciar, per exemple, les paelles, el concurs de paelles, que és un moment on ens trobem molta gent del poble col·laborativament i estem allà tots junts i es converteix en una festa molt xula. Després, aquest any, per primera vegada, també vam fer un bingo musical justament després de les paelles, que també va aglutinar gent de totes les edats i també va ser un moment superdivertit.
0: La música també ha tingut un paper destacat, especialment amb les activitats nocturnes al parc, que han concentrat bona part de la programació del públic jove. Des del consistori valoren positivament l'ambient que s'ha viscut durant aquestes nits i el funcionament dels diferents dispositius previstos, com el punt lila o les barres.
2: I després, com ha destacat, doncs, bueno, com sempre, les nits del parc, que sempre són màgiques, és a dir, fins a les tantes, amb molt bon ambient. Sempre, bueno, hi ha coses, perquè sempre passen coses quan són moltes persones, però tot sempre des del civisme, des de la bona entesa, entre totes les persones, amb les barres, amb el punt lila, amb l'equip tècnic, sobretot, que també hi dedica moltíssimes hores. Vull dir que, sobretot, molta gent, molt bon ambient en general, i això hi gent a tots els actes. No hi ha hagut cap activitat que haguem dit, ostres, aquí hem punxat. Vull dir, tot arreu hi ha hagut molta gent, molt bona participació i molt bones sensacions.
0: Així, Mollà posa punt i final a la Festa Major d'enguany, mantenint la bona resposta dels darrers anys i amb la vista ja en la Festa Major del 2027. I no deixem de parlar de festes majors, perquè Castellterçol es prepara per viure des d'aquest divendres 21 fins dimarts 25 la seva festa major. 5 dies amb actes per tots els públics i amb un programa que combina tradició, cultura, música i activitats populars. La festa, com dèiem, arrencarà divendres al vespre amb el pregó, que enguany anirà a càrrec dels agricultors i traginers de Castellterçol. A la nit, les havaneres i el rom cremat donaran pas a la música amb la festa activa i el DJ Arzet a la carpa de la plaça dels Estudis. Dissabte serà un dels dies més carregats d'activitats, amb la cercavila de gegants i nans, el contrapàs, el ball del mussol i el correfoc, que recorrerà diversos carrers del municipi.

I amb elles, les que sonaven al grup de versions íntegrament femení, les que faltaven, seran les encarregades de fer ballar al públic a la carpa de la plaça dels Estudis i la nit acabarà amb DJ Carrera. La tradició tindrà, però, un dels seus moments més destacats diumenge i dilluns amb la dansa de Castellterçol i el ball del Ciri, dos dels elements més característics de la festa major. Diumenge es faran a la 1 del migdia a la plaça Vella i dilluns es repetiran a les 6 de la tarda.

Diumenge també hi haurà sardanes, espectacles familiars, activitats esportives i més música amb la Vesprada Blava, mentre que dilluns el programa continuarà amb activitats durant tot el dia i acabarà amb el vespreig i la música a la carpa. La Festa Major arribarà a la seva fi dimarts amb la ballada de country, concerts, el ball de Festa Major i la tradicional corredissa gegantera que enguany celebra els seus 30 anys. 5 dies, per tant, per sortir al carrer, recuperar tradicions i gaudir de la Festa Major de Castellterçol. El moianès Enric Casacuberta farà parada a Barcelona el pròxim 21 d'agost, abans de marxar cap als Estats Units per afrontar un dels reptes més importants. Recorre tota la ruta 66 per recaptar fons per la lluita contra l'ELA. Casacuberta arribarà a Barcelona després d'haver completat, el dia abans, el primer tram del repte, que el portarà des de Moià fins a la capital catalana. El 21 d'agost ja Barcelona farà un recorregut simbòlic pels carrers de la ciutat. La sortida serà a les 12 del migdia des de la plaça de Sarrià i des d'allà es dirigirà cap a la Diputació de Barcelona, on està previst que sigui rebut per representants. El recorregut continuarà fins a la plaça de Sant Jaume, concretament al Palau de la Generalitat, en el que serà un dels últims actes abans de marxar cap als Estats Units. Des de l'organització han fet una crida a la ciutadania perquè l'acompanyin aquest darrer tram, ja sigui corrent o en bicicleta, o bé que s'apropi a algun dels punts del recorregut per donar-li suport. I és que aquesta serà només l'avançada del gran repte, recórrer corrent la ruta 66 amb l'objectiu de donar visibilitat a l'ELA i recaptar fons per combatre-la.

0: I a continuació us deixem amb una entrevista a Enric Casacuberta, que li va fer al company Guillem Soler ara just farà un any, l'agost del 2025. En ella podreu descobrir una mica més com és i com neix tot aquest repte de la Ruta 66.
1: Molt bona tarda, Enric.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Com sorgeix la idea de fer aquest repte?
2: Bé, jo m'he viatjat bastantes vegades als Estats Units a fer la Ruta 66, o sigui, soc un amant d'aquesta ruta, diguem, no? I l'últim cop que vaig anar-hi, fa un parell d'anys, bueno, era el centenari, que era el proper 2026. I vaig pensar, doncs, ostres, potser tinc ganes de fer la grossa, no?, per aquest centenari. I mira, a l'igual que se'm va ocórrer això de fer-la corrent. Vaig mirar, preguntant-li al senyor Google a veure si l'havia fet molta gent, aquesta ruta corrent, i es veu que no, que gairebé no l'ha fet ningú. I després, com vaig tindre clar que volia fer-ho, esclar, vaig pensar, ostres, això es mereix fer-ho per fer aquest repte per alguna causa, no? I mira, se'm va córrer la vela i, bueno, jo aquí estic.
1: Ens pots dir una mica exactament, explicar una mica com serà aquest repte, no? Més o menys quants quilòmetres fas, és on surts, on arribaràs?
2: Sí. Mira, la Ruta 66 comença a Chicago i acaba a Los Angeles. Són 3.940 quilòmetres. El que passa és que jo en faré alguns més. M'explico. La Ruta 66 és una ruta que no existeix. Vull dir, ja va quedar descatalogada, se l'han menjat les autopistes interestatals, diguem, hi ha trossos que sí que passa per dintre pobles, vull dir, és com si ara qui Sant Feliu que farà la variant, diguem, no? Doncs el poble, el tros de la carretera vella encara val, però hi ha trossos que la mateixa interestatal l'ha absorbit, no? I, esclar, per allà no puc córrer, per un interestatal. Per això tinc que buscar via alternativa. O sigui, faré trossos sencers de Ruta 66 i trossos que, on comença l'interestatal, doncs, tinc que anar pels costats, diguem, perquè per l'autopista no es pot córrer. I això hi la faré, he comptat uns 150 dies, són 5 mesos, que això ve sortir un promís entre 20 i 40 quilòmetres diaris. Entre mitja i una marató diària durant 150 dies. Bueno, sí, un repte xulo,
1: Sí, sí, un repte xulo i llarg. Parlant una mica de terminis i de dates, dius això, uns 5 mesos. Quins són aquests 5 mesos i una mica per què els has escollit, justament, aquests 5?
2: Sí, a veure, surto... Mira, justament, ara falta un any gairebé, perquè el 31 d'agost de Chicago i acabo el 25 de gener a Moll de Santa Mònica, de Sant Feliu. Per què aquestes dates? Jo volia començar una mica abans, començar a maig o així, perquè, esclar, començar a febrer a Chicago hi ha neu encara. A març encara és possible que n'hi hagi. El que passa que em trobava que, clar, que creuava la Serra Mojada a l'agost, i és que hi ha 50 graus allà, era impossible. I així és de la manera que enganxo menys calor. Enganxaré fred, però és de la manera que enganxo menys calor. Vull dir, perquè comença a final d'agost a Chicago, que fa el temps que aquí, però ja setembre, octubre, cerca cap a Nou Mèxic i Arizona puc trobar fred, inclús neu algun dia, però bueno, mirar les temperatures i encara és suportable, i ja entro a Califòrnia, diguem, a principis de gener, que Califòrnia, bueno, com Canàries, vull dir que no tindré 18-20 graus.
1: I ara estàs en una fase de, diguem, d'entrenament, no? T'estàs preparant per
2: sí,
1: aquest repte.
2: Sí, sí, sí.
1: Aquest entrenament, no sé si va evolucionant a mesura que s'acosti, no sé com estàs entrenant ara mateix.
2: Sí, bueno, estic seguint un pla. Em porta al Centre Zenit de Girona, que és un centre de rendiment, no? Entrenen ciclistes professionals i això. Jo vaig anar allà, vaig aparèixer un dia, i perquè m'ho havia recomanat, diu, escolta'm, diu, vés allà, que allà faran una bona planificació. I ells van creure en aquest projecte, sobre en patrocinem també, i m'ha ficat uns entrenaments, ja estic augmentant bastant. He començat amb 5 dies d'entrenament de córrer, el que em marca l'entrenador, a vegades una hora i mitja, a vegades jugues, a vegades aquest ritme, aquest d'això, i un dia entrenament de força, i un dia descanso. Doncs vaig començar el gener d'aquest any, 18 mesos abans, amb entrenament en sèrio ja, perquè ja entrenava jo, però bueno, tan ben portant no. I faig entrenaments de... Em va augmentant, ara ja vinc fent 20 i pico quilòmetres el dissabte, 20 i pico el diumenge, saps? Entre setmana també, esclar, també treballo, també tinc les meves limitacions. Faig una hora i 20 minuts, una hora i mitja, el que em marca, entre 16 i 17 quilòmetres. I això, paulatinament, ho tinc que anar augmentant. També et dic que és... Sí, perdó.
1: No, anava a dir que s'ha de deixar clar també que... No vens ni d'una experiència allò de ser un esportista d'elit, ni tampoc se't pot destacar precisament per la teva joventut, no? Allò diguem que és un repte tu per personal també bastant elevat, no?
2: Sí, sí, però pues, bueno, és això, eh? Tinc 60 anys, vull dir... I sí, és un repte per mi. Esclar, dic que de seguida que em va agafar aquesta gent del Centre Zenit, em va fer prova d'esforç. Ara, ahir vaig anar-hi, per exemple, i veig que de 3 setmanes em fan olímpica de sang, olímpica de urina, em miren, vull dir... Estic ben portat, diguem, no? I, bueno, i això.
1: I més enllà d'això, no?, d'un repte personal, aquest repte és per ajudar i donar suport als malalts d'ELA. Com planteges aquesta ajuda? No sé si el que faràs serà recaptar fons, donar visibilitat... Com ho faràs, això?
2: Bueno, les dues coses, diguem. L'idea és primer donar-hi més visibilitat, i perquè això penso que no haver-ho fet ningú, que gairebé l'estat espanyol segur que no ho ha fet ningú, i Europa no gaires. Tinc constància d'un francès, però no sé, hi ha unes llagunes al mig que em sembla que es va saltar els trossos. Però bueno, és igual, això no és important. El de l'ELA, sí, recaptarem fons. Nosaltres tenim un nombre de compte i hem de fer una associació sense ànim de lucre, diguem, perquè la gent que vulgui col·laborar, no, amb aquest repte, doncs li destavi. I per això tenim un nombre de compte i un d'això, i al final tot el que recaptem ho donarem a la Fundació Miquel Valls. També tinc que dir que ara estem en contacte als Estats Units amb la Fundació ALS d'allà, que és l'ELA d'allà, i allà també farem recaptació. Però, clar, la recaptació que fem als Estats Units, que són els americans, doncs anirà per la Fundació ALS d'allà.
1: Molt bé. I Enric, ja per acabar una mica, com van els ànims, no? Perquè en un projecte que és tan llarg i tan exigent, no sé si et sents capaç allò d'acabar el repte, l'energia va augmentant cada dia, hi ha dies que venen més dubtes, menys, com va això?
2: No, dubte no en tinc cap, eh? El que passa que, esclar, són moltes coses a controlar, molt d'allò, i hi ha dies que, ostres, que estic una mica més en dies del compte, en tema. Ah, ja aquí tinc que fer un pressupost, sponsors, per fer-ho, llogo una autocaravana i necessito gent que me vagi movent, no?, per anar... per cada dia, doncs, poder dormir a l'autocaravana i l'endemà arrencar i seguir. I, esclar, tot això, tota la moguda, esclar, em porta una mica d'atenció. Però els ànims, no, és que estic convençut que ho faré i potser més llest que em penso. No, segur, eh?
1: Molt bé. Doncs, Enric Casacuberta, moltes gràcies per atendre'ns. Molts ànims i molta força per superar aquest repte tan bonic que estàs perseguint, i anirem seguint com et va la cosa.
2: Moltes gràcies, i només dir-te, si em deixes fer un incís, això, que si la gent em vol seguir... a tant Instagram com en TikTok, és el Ruta 66 per L, XL, m'entens?
1: Sí. Així
2: em posaran les novetats cada dia i allà explica també com fer les donacions i tot això, d'acord?
1: Molt bé, doncs queda clar. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, eh? Gràcies. Adéu.
0: El temps. I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana. I com sempre, ho fem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
3: Hola, què tal? Comença una nova setmana. Ara ja estem a finals de... a mitjans d'agost, més aviat. Comença el temps en què tothom ja va tornant de les vacances. Ja es veu aquí molts començaments de feina, molts començaments de tornar a les vacances, i suposo que la gent comença a estar una mica ja més involucrada en el dia a dia i també involucrada amb el temps que farà. Tot i que, òbviament, el temps sempre és molt important per totes les coses que hem de fer. Aquesta setmana hem començat amb una mica menys de calor. Segur que molta gent dirà que no es nota gens, eh? Però, bueno, jo diria que una mica es nota. Sobretot a les nits. A les nits es pot dormir una mica millor. A les nostres poblacions hem baixat dels 20 graus, que fa dies que no baixàvem, i per fi una mica respir a les nits, que ja va bé. I aquesta setmana què passarà? Setmana, com deia, important, setmana de retrobaments, setmana de tornades a les cases per molta gent. Doncs bé, deixem una mica enrere la inestabilitat que hem tingut al cap de setmana, que ha sigut una inestabilitat bastant marcada, i avui, per exemple, ha fet més sol, més tranquil·litat, i sembla ser que els pròxims dies tindrem això, sol, tranquil·litat i temperatures màximes força altes, al voltant dels 30 graus, 31, 32 graus. Les mínimes, com aquestes nits, al voltant dels 20 o una mica menys. Pocs núvols, a la tarda creixements de nuvolades típiques d'agost, que en principi, no deixaran precipitacions a casa nostra. I a partir de dijous, aquí ja hi ha més incògnites. El que està segur és que dijous i divendres la temperatura baixarà per sota els 30 graus les màximes i les mínimes també baixaran i serà sobretot a partir de divendres que les nuvolades seran més extenses i també més importants. I a partir de dijous tard, divendres tarda, ja podem també tenir tempestes actives a prop de casa nostra. Però també és veritat que hi ha encara molta incertesa en els mapes. Hi ha mapes que veuen clara aquesta inestabilitat, aquests núvols i aquestes precipitacions, i hi ha mapes que no ho veuen gens clar. Jo, personalment, crec que la temperatura baixarà segur, però la inestabilitat està molt discutida. Veurem què acaba passant. Jo aposto que dijous no plourà, i a partir de divendres sí que les tempestes seran molt més actives, però haurem d'esperar una mica a afinar-ho del tot. Per tant, resumint, anar molt de pressa. Nits més fresques, dos dies de calor encara, fins dimecres, força calor. A partir de dijous baixar temperatures i molta incertesa a partir de divendres, sobretot el cap de setmana, amb els ruixats, les tempestes i les pluges. Haurem d'anar confirmant els pròxims dies aquest escenari. Moltes gràcies, bona setmana, adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Tarda de tempestes en què la marxa i forts vents amb possibilitat de tornados i esclafits. Una forta tempesta empedregada ha deixat els carrers plens d'aigua i els passos inundats a Tarragona. Les pluges més intenses han durat pocs minuts, però han estat suficients perquè l'aigua baixés per carrers com del Serrallo i Sant Pere Gravina. La pedregada ha arribat a trencar vidres de finestres. A més, les línies de Rodalies R14, R15 i RT han quedat tallades entre Móra la Nova i Reus a causa de la pluja. Entre les 5 i 2 quarts de 7, els bombers han rebut 129 avisos i el número 112, el telèfon 112, més de 370 trucades fins a les 7. Els xàfecs ara s'han tornat a reactivar al Baix Camp i al Tarragonès i poden ser localment forts. A més, ara un dels nuclis de tempesta més intensa arriba a l'àrea metropolitana de Barcelona i avança de sud cap a nord. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui l'enviament de vacunes a Ceuta fins a 45.000. Es tracta de 15.000 dosis de triple vírica i, d'entre d'altres, 10.000 de difteria, tètanus, varicela i polio. Fins ara s'han detectat 3 casos de tuberculosi, 55 de gastroenteritis i un nombre indeterminat de casos de sarna. Tot i això, fons del Ministeri han assenyalat que la situació a Ceuta no és d'emergència de salut pública, però que ho fan per prevenció. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per demà a les 9 del matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar aquesta crisi. I els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya amb normalitat. Tot i això, tenen l'incògnita del preu. Escoltem Josep Zacarias, president de la cooperativa agrícola de Riudoms i d'Unió de Pagesos.
2: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció no pot ser mai rendible.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Bona nit, benvinguts a l'Anem a la Muntanya. Són ja les 9 i 5 minuts d'aquest dilluns 18 de maig de 2026. Van avançant els dies, anem cap a la primavera avançada, anem cap a l'estiu, amb marxes forçades. I és que això ja el tenim a tocar, eh? Tothom ja té ganes, jo crec que una mica de ganes, segur que tothom té, d'estiu, de vacances i de platxeta i piscineta. Però nosaltres no farem un programa a marxes forçades, ni de bon tros. Gaudirem aquests 54 minuts que tenim per endavant. Tenim, com sempre, les seccions habituals, els protagonistes d'aquestes seccions, ja davant dels micros verds d'Ona Corinenca, i a l'estudi d'Ona Corinenca tenim molts amics avui. Aquí hi ha un ambient de luxe, entrada de luxe. Tindrem gent que ve a sopar. L'entrevista aquí en directe, els entrevistats aquí en directe. Sí, sí, digue'm.
1: Pres aquí fora, quan surtis.
0: No es quedarà...
1: No, que no quedarà res, que s'ho han portat tot,
0: eh? Avui avui no quedarà res al sopar, perquè tinc bastanta gana. No,
2: has dinat, eh?
0: No, Pep, he anat molt poc, ja sabia que...
1: Pep, en tens sempre de gana.
0: Sí. No. De moment, per sort, no em falla mai. I avui encara en tinc més, perquè celebrem els 80 anys de Joan Font, que des d'aquí sí. El felicitem, Joan, moltes felicitats.
3: Moltes gràcies, eh? Molt amables, eh? Sí, però els 80 els porto jo, eh?
0: Aquí som uns quants de... Jo ja no sóc tan jove, però hi ha molta gent jove aquí. El Pau també és molt jove,
3: sí,
0: el Raül també està per aquí, el Rubén està per aquí.
1: Sí, tu ets gran, fas pena, fas pena, que ets molt gran ja.
0: Jo crec que tots els estem aquí, firmem 80 anys... De moment
3: jo us puc passar
0: el secret
3: del que faig i aquestes coses, no? Vull dir, sobretot caminar, per això, eh?
0: Molt bé. Va anar bé, molta festa, molta celebració.
3: Bueno, vam anar allà baix a Puigpelat, que sí. Van fer la festa dels 100 cims. I després ho comentem una mica, i van fer... perquè, bueno, vaig recollir un trofeig, també, i així...
0: No. Carai!
1: El de 200, no ho diu, no? 200.
0: 200?
2: Carai.
3: 200 cims, sí, porto.
0: He de dir que alguna cosa he vist, perquè m'han passat fotos, una mica del programa, m'han passat fotos, i vaig veure alguna cosa. Carai.
3: Sí.
0: Molt bé, doncs...
3: Ara ho comentem una mica.
0: Molt bé, moltes felicitats de part del programa, de tota Ona Corinenca. Després ho sabrem una mica també aquí, amb una mica
3: sí,
0: de...
3: Sí, sí, tant. I tant.
0: Una mica de pisco-lapis. I això, comencem el programa d'avui. Ja estem tot l'equip aquí, a l'estudi d'Ona Corinenca, com he dit abans. Salvem a Pau Ibars, a dintre la peixera. Pau, què tal?
4: Bona nit.
0: Com estàs? Bona nit.
4: Molt bé. Aquí un dilluns més, amb vosaltres, parlant de muntanya i d'excursions.
0: A punt també per sopar una mica...
4: Sí, home, per això sempre s'està a punt, no? Crec jo.
3: I tant.
4: Sempre...
3: I a més, avui ens acompanyarà un postre que m'ha fet la Teresa especial.
4: O sigui, espectacular, que... espectacular,
3: sí.
4: Segur.
3: Sí, sí, està... que s'ha de comentar perquè, home, vull dir, els postres que fa la Teresa són molt bons.
0: D'aquesta és una mica de pistes o ja veurem després? No em dones pistes...
3: No, és un pòster que ja ha fet alguna altra vegada, però és molt bo.
1: És de formatge.
0: Home, bueno! Sí, el formatge és dels meus aliments preferits, molts més, perquè a mi m'agrada molt menjar. Per cert, vam fer una... Aprofito que també que hi ha gent que va fer el concurs de paelles. Molt bé, concurs de paelles, aquest dissabte a Sant Feliu, molt bé, però molt, va ser... M'ho vaig passar molt bé. Va ser un 12 sobre 10.
3: Molt bé.
0: A més, va fer un temps magnífic allà. Després, la tarda, el sol allà sense dormir, parlant de muntanya, sense dormir, queia el sol, tothom el veia. Bueno, va estar molt bé. Va ser molt guapo, molt guapo. Però bueno, anem pel programa d'avui, que a més... Tenim la gent que entrevistem aquí, són amics del programa, amics personals també, i per tant ens fa molta il·lusió que estiguin aquí. D'aquí una estona els sentireu. Però primer sentirem el Joan Font, eh, Joan?
3: Sí, parlarem, avui continuaré la lectura que vaig fer d'un article que parla del camí ral de Viladrau a Arbúcies i explicarem una mica, continuarem l'article perquè només vaig llegir una primera part.
0: Molt bé, si us plau, Paula, sintonia de l'editorial d'avui.
3: Doncs sí, es tracta de l'article aquest que vaig llegir que parla del camí de Viladrau a Arbúcies i que l'altre dia comentàvem es va salvar pràcticament tot el camí aquest perquè la carretera que vam fer després passa per un altre lloc i no el trepitja. I avui parlarem del poble de Viladrau. Diu, la plaça major de Viladrau, el centre neuràlgic del poble, a 820 metres d'altitud, és el nostre punt de sortida. És una plaça de caire medieval on arriben tres carrers. Per l'oest, l'actual carrer Pere Claret, antigament carrer de Vic, que portava a la capital d'Osona. Pel nord-est, és el carrer estret i amb llambordes d'Arbúcies, que a l'inici del camí de la Pobla de Salvatana, i pel sud, el carrer de Sant Marçal, un altre vell camí que anava al monestir de Sant Marçal, després a Santa Fe del Montseny i més enllà a Sant Celoni. A la Plana Vallesana iniciem la nostra aventura pel carrer Arbúcies, entre les façanes de pedra de cases estretes, coronades per ràfecs per protegir-les de la pluja. Al número 32 del carrer veiem Can Gangic, antiga casa de pedra, i al costat el reixat que permetia l'accés a la font de Can Gangic, avui desapareguda. Si encara no heu complert la cantimplora, ho podeu fer a la propera font Jacinta, construïda el 1968 en honor a Jacinta Sala, esposa del mecenes Joan Albareda, que va fer edificar la font. Creuem el passeig de la Pietat fins a la Font de les Valls, inaugurada el 1996, en aquest lloc on antigament hi havia un punt distribuïdor d'aigües. El nom de la font fa referència al cognom de la senyora Valls, propietària del sot fondós i ple d'aigua. Prop de Can Mostatxo, on es captava l'aigua per distribuir-la des d'aquí. Abandonem el carrer Arbúcies i proseguim per l'avinguda Marco Redondo, fins que veiem el primer senyal del PRC-202, per iniciar el camí cap al coll de Sapregueries. És un sender vorejat de torres senyorials d'aire modernista que el darrer segle ha acollit estiuejants distingits de la capital. A poques passes som en una pista boscana, ombrejada de grans avets, alzines i castanyers. Arribem al coll de Sapregueries, a 931 metres, un punt més alt de la ruta. Baixem a creuar la carretera G5201 i ens endinsem per un bonic corriol fins a la granja d'en Pic, on es desvien en un moment de la ruta per visitar la propera font de Gomara. Tan sols hem de caminar 150 metres pel camí que va de la granja a la carretera per trobar el corriol que baixa a la font. I un altre dia proseguirem d'aquest article i parlarem de Gomara i Cerdans. Fins aquí l'editorial d'avui.

I us diré algunes dites que m'han passat. La primera diu: la joventut és un regal de la natura, però l'edat és una obra d'art. I una altra que diu: hi ha centenars d'idiomes al món, però un somriure és universal. I una abraçada també. I un de final que diu: al matiner tot li surt bé.

0: Jo no m'he casat mai, no sé si... No m'he casat mai, no m'he casat mai.
1: Aquí no sembla que han de dir els dos que sí.
0: Aquí no hi ha gaires casats, aquí, eh?
2: Doncs és una cosa que es pot practicar de tant en tant.
0: Tu sí, Joan, tu sí, no?
2: Jo em vaig casar fa molts anys, sí, però ho vaig deixar, eh? Després, al cap d'uns altres anys...
0: Això també fa molta gent ara, no hi ha problema, no hi ha problema, no hi ha problema. Molt bé, doncs, des d'aquí també a la muntanya necessitem molt bon casament a l'Aleix. Continuem. Pep, tens a punt l'excursió?
3: Sí.
0: Posem la sintonia, sisplau, Pau, i la colla dimecres.
4: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
3: Bé, doncs avui anirem fins al turó de Galzeran, passant pel dolmen de Castellruf i el poblat ibèric, una ruta circular per la Serra de Marina. La Serra de Marina és una cadena muntanyosa pertanyent a la serralada litoral catalana, amb una extensió de 2.086 hectàrees. Aquest espai constitueix un element molt notable pel seu gran interès ecològic, cultural i paisatgístic. Es tracta d'una ruta circular pel parc de la Serralada Marina, amb uns quants atractius per visitar, com són les restes d'un castell medieval, esmentat l'any 1060 i avui desaparegut, i d'un poblat ibèric, un dolmen, un cent cims del llistat dels cent cims de la FEC i la resta d'un curiós cementiri anomenat dels Empestats. Gent que va morir en l'epidèmia de pesta groga que va assolar la comarca durant l'any 1870. És un recorregut molt variat. Caminar per pistes amples, senders estrets i quasi ofegades per la vegetació. Un seguit de pujades i baixades ens proporcionen una bona opció d'exercici de cardio. Passem per fons, però ara sense gota d'aigua. Sembla mentida, eh? Perquè jo crec que avui ja deuen rajar totes. Amb l'excepció de la font de la Teula, que raja una miqueta. Visitem, doncs, la resta del castell i el poblat ibèric de Castellruf. Per cert, molt abandonat, un oppidum que va estar habitat entre els segles V i II abans de Crist, en plena ocupació del segle III. Continuem la ruta i en poca distància ens trobem al dolmen de Castellruf, monument funerari que data d'entre 3 i 4.000 anys enrere. El camí ara ens porta cap al proper objectiu del dia, el turó de Galzeran, de 484 metres d'altitud, inclòs en el llistat del repte dels 100 cims de la FEC. Un excel·lent mirador de la plana litoral del Maresme fins a la plana del Vallès, arribant la vista fins a la muntanya de Montserrat en l'horitzó. Aquest turó va jugar un paper important per determinar les mides de l'actual sistema mètric decimal. Hi ha un monòlit geodèsic que fou utilitzat l'any 1794 per mesurar el meridià Dunkerque a Barcelona, que serví per determinar la longitud del metre. A continuació, fem una bonica baixada que discorre pels camps de vinyes. El darrer tram de la ruta és el cementiri dels Empestats, que ja hem comentat al principi. Ara, seguint una curta sendera, s'arriba a la part posterior del cementiri i final de l'excursió. Una caminada de 8 quilòmetres, 959 metres, amb un temps de caminada de 2 hores 58 i un temps total de 4 hores i 15 minuts, amb un ascens acumulat de 389 metres. I aquesta és la ruta que van fer la colla del dimecres, el turó de Galzeran.

0: Moltes gràcies, Pep, aquesta colla de dimecres. No he anat, no he anat al Toro de Gosaran, no he anat.
1: Jo tampoc.
0: No?
1: No.
0: El Raül sí, eh? El Raül ha dit que sí que havia anat al Toro de Gosaran. Tampoc. Està bé, sí?
2: Està bé. Pots fer des de Badalona, des de Montcada, des de diferents llocs. Sí que és veritat que el que deia el Pep, les fonts ja estan totes seques. Mm. I...

0: potser ara, perquè quan hi vam anar, realment ja fa... Això deu fer un parell d'anys, potser, que la vam fer.
1: I jo hi vaig estar fa dos mesos i mig.
0: I tampoc. I tampoc.
1: No, no.
2: Això és que es deu haver tallat els cursos d'aigua o amb obres o alguna
1: cosa. Estan molt seques.
2: Que bé. Molt bé, l'anotem per anar-hi. Gràcies, Pep. Gràcies, Raül, per la puntualització. I ja tenim aquí el Josep Parés, que ens parlarà de les activitats del centre. Què ens espera aquest final de mes ja al centre?
3: Mira, hi ha hagut un final de setmana molt apretat per la nostra Coral La Llum, que ha actuat el dissabte i el diumenge. El dissabte va inaugurar les obres que es van fer al campanar i el diumenge a la cuenda de la Fira del Rellotge, vull dir. I avui he anat a la biblioteca i el 9-9, menys mal que porta un editorial del que es va fer aquest Carai. Cap de setmana, que ja almenys de Sant Feliu, que, bueno, no dic res, però quasi no porta mai res. Però, bueno, és igual. No interessa. Potser no ho sé. De vores que hi ha? Demà hi ha la marxa infantil Regularitat de l'escola FEDACTO. El Ramon Puig i el Gerard Gràcia estan ja ultimant.
2: Demà?
3: Demà, sí.
2: Ah, sí?
3: Sí, mitja setmana es fa això. Ah. I només per ells. Només és per ells. Vale. Això està molt bé, saps? El diumenge què tenim? Els de l'Oncodina fan una petita caminadeta perquè de vores ens diran la xifra final que s'ha arribat.
2: Molt bé, important això, molt important, eh?
3: Jo no sé si s'ha... No sé, si haurà arribat o no s'hi haurà arribat aquests 300.000 euros que es volien recollir. Uah. Jo diria que...
2: Segur que sí,
3: molt bé. I l'últim dissabte hi ha una caminada que es va al camí de Ronda, que es fa de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla. I, a més, nosaltres, el senyor president i un servidor, hi ha la federació, hi ha l'assemblea de la Federació d'Entitats Excursionistes, que justament és el dissabte, esclar, i llavors això hem de fer acte de presència. No podrem anar a la sortida, però hem d'anar a veure què. I del que s'entreu, dilluns que ve, farem una mica de memòria del que s'ha acordat, perquè hi ha coses aquestes que s'han de dir, que de vegades dius, és que es va acordar això i ningú ho sap.
2: Cosa.
3: Doncs Pep, dilluns que ve, tindràs una mica de resum a la memòria feta.
2: Perfecte. Algú més a destacar, Josep?
3: De moment no hi ha res més.
2: Recordem això, demà la marxa infantil de Regularitat. I el dia 24 aquesta petita sortideta pel poble i després la xifra final de l'Oncodines. Que crec que la sortida està oberta a tothom, no?
3: T'has d'inscriure, t'has d'inscriure.
2: Però encara que no hagis fet l'Oncodines, te pots fer, diguem. Tothom en pot fer aquesta.
3: Sí,
2: doncs, molt bé, doncs, moltes gràcies per portar l'actualització de les activitats del centre. Ens trobem la setmana...
3: Que ve a veure què diuen els de la federació.
2: Molt bé, i abans de començar per l'entrevista central del programa d'avui, el Joan Font ens volia fer un petit resum de l'acte que vam fer dissabte.
0: Vàrem anar a Puigpelat, que feia la festa aquesta dels 100 cims, que es donen els trofeixos als que fan... principalment els primers 100 cims, no?
2: Que fa 2-3 anys vam fer aquí a,
0: sí,
2: a Sant Feliu.
0: Es va fer aquí a Sant Feliu.
2: Al pavelló.
0: Doncs aquesta vegada ha tocat allà, és un poblet tocant a Valls, el poble de Valls, que és el més conegut, no? I els 100 cims, vull dir, hi havia una gentada terrible, eh? Vull dir, la gent que fa 100 cims és algo seri, estava tot...
4: Cada vegada més,
0: eh? Sí, tot l'escenari estava ple de gent que havia fet els 100 cims. Els que fan els 100 cims els hi donen un plano de Catalunya amb els llocs, amb els cims que han fet, i l'edat, em sembla, que hi posa, o sigui, amb el nom del cim i l'edat i tal, no? I vull dir, és un present que és força interessant. I llavors, els que fan... perquè actualment hi han 500 i pico de cims a fer. I llavors hi ha el repte de, en primer lloc, els 100 cims, però després hi ha el repte dels 200, els 300, 400 i 500. I hi ha algú que els ha fet. O sigui, van, em sembla que van sortir 4 o 5 persones.
4: 4 o 5 persones amb els 500.
0: Amb els 500, eh? Vull dir que Déu-n'hi-do, dels 500.
5: Perquè, Joan, els 200 són 100 essencials i després 200 en total?
0: O... Bueno, jo com que vaig començar a fer els cims molt al començament, el dels essencials, el primer repte era de... Hi havia només 120 cims o una cosa així, i llavors això dels essencials encara no hi existia. I el dels essencials van ser quan ja van començar a fer 200, quan ja la llista ja era de 200 i de 300, llavors van posar els essencials perquè els essencials representa que estan molt repartits pel territori de Catalunya i d'aquesta manera s'obliga a la gent a no quedar-se a fer els cims de l'entorn d'on viu, no? I d'aquesta manera s'obliga una mica a anar a diferents llocs, no? Llavors jo, d'aquests essencials, no sé si em vaig complir 50 o 60, perquè llavors ho comptaven tots, diguéssim, no? No es tenia en compte això, no? I, bueno, i ara, doncs, jo vaig fer complir abans d'acabar l'any passat els 200 i ens van donar... Però ja dic, hi ha gent que n'ha fet 300 i 400 i 500, eh? Vull dir, que Déu-n'hi-do. Sí, no? El que ha fet 500, Déu-n'hi-do. Llavors, al començar el dematí ens van rebre, ens van donar un esmorzar. Hi havia dues opcions, fer una caminada d'uns 12 quilòmetres o bé fer un recorregut pel poble, visitant algun museu i algun lloc interessant del poble. I la caminada era bastant senzilla, era per l'entorn, o sigui, el poble està envoltat de bastanta vinya, hi ha molta vinya allà a l'entorn, i vull dir que, bueno, és una cosa, va ser bastant planer. I després, doncs, vam fer un dinar, que ens van donar una amanida i un arròs, i a continuació doncs, va venir l'acte aquest que esclar, vull dir, es fa una mica llarg, perquè bueno, a més primer es premia unes redaccions que es poden presentar, qui vulgui presentar unes redaccions.
2: Jo vaig llegir.
0: I després també hi ha uns premis a fotografia i a vídeos, de muntanya i fotografies de muntanya, no? I després doncs, es va fer el repartiment aquest i els dels 200 cims vam ser els últims perquè van començar amb els 100 cims, amb el de 100, i després van continuar amb el de 500, 400, 300 i 200. No? I,
2: bueno, perfecte.
0: I no, va estar bé, va ser interessant, ens van donar un trofet que marca doncs, una mica el present d'haver fet el...
2: Ostres,
0: però vaja, el present principal és el dels 100 cims, no? Que et dona el plano aquest. Després, si en casa, els altres que vas fent els hi has d'anar notant tu mateix com ho tens a casa, no?
2: Perfecte, doncs, Joan, moltes felicitats. I m'alegro que anés bé i tot bé. La Teresa també hi era, Teresa? Bé,
0: em va acompanyar la Teresa, sí. Per no anar solet. I s'ha de dir que ho van muntar molt bé, perquè a les taules hi havia amb un camp de bàsquet tancat, i hi havia, bueno, allà no sé si deuríem ser 400 o 500 persones.
2: El temps bé, tothom, va acompanyar el temps també.
0: Sí. Tothom tenia el seu lloc posat per centres excursionistes, vull dir que estava molt, molt ben organitzat i molt, molt ben muntat. Eh? La veritat és que cal felicitar aquella gent de Puigpelat.
2: I el poble maco.
4: Home, tenien molts voluntaris, eh?
0: Sí, hi havia molts voluntaris.
4: Però molts, eh?
0: Sí, perquè a més ens van donar arròs i l'arròs el t'anaven portant a la taula, o sigui que no era allò d'aixecar-se i anar a fer cua i així. No? O sigui que, sí, no, va estar bé.
2: Doncs merci per aquesta informació. Felicitats pel premi, Teresa, Joan, i moltes felicitats.
4: No, a mi no m'ha donat cap.
0: No, em va acompanyar, home, per no anar sol, clar.
2: Perfecte. Gràcies. Passem ja a l'entrevista central del programa d'avui. El Pau posa sintonia i ja escoltareu a Pep Sans.
6: L'entrevista de la setmana.
7: Bé, doncs bona nit a tothom. Comencem l'entrevista. Avui ens acompanyen Aniol Aroles i Núria Clapés. Bona nit.
8: Bona nit.
7: Gràcies per venir.
9: A vosaltres per convidar-nos.
7: Són caps del cau, per si no els coneixeu, i parlarem una mica de l'actualitat del Macalu, a veure què tal està i com ho porten els caps. Aviam, com voleu fer? Faig una pregunta i aneu triant qui respon.
6: Bueno, preferir. Fer una i una, com ho veus.
8: Bueno, sí,
6: perfecte,
8: com ho veu.
6: Doncs així va.
7: Res, primer de tot, per si hi ha gent que despistada, que no sap el que és el CAU Macalu, i com està organitzat. Què és el CAU?
6: El CAU és, podríem dir, un lloc on es troben infants i joves i comparteixen molts moments i al voltant d'altres infants i joves, òbviament. És un espai de lleure, és un espai social on molts, com jo i la Núria, suposo, hem après a relacionar-nos, a passant-nos-ho bé i disfrutant moltíssim.
8: Així com especial, bueno, fem campaments, primavera, l'estiu, i activitats cada cap de setmana. Ens reunim i fem, doncs, diferents coses.
7: Molt bé. El CAU té diverses unitats. Quines són aquestes unitats i de quines edats?
8: Tenim follets que va de 6 a 8 anys. Són 3 anys, diria. Llavors tenim llops, que és de 9 a 11. Reyes, que és de 12 a 14.
7: Reyes.
8: Pios, pioners, que és de 15 a 17. Sí. Llavors tenim clan, que és com l'any previ a ser cap, que és els que fan 18 anys, i llavors ja són els caps.
7: Molt bé, molt bé. I com estan aquestes unitats? Hi ha alguna unitat que tingui... Entenc, bueno, jo, si no sabeu, jo també vaig ser cap del Macalu.
6: Ah, no, sí. Sabia, jo no sabia.
8: Va ser cap meu.
7: Vaig ser dels que va començar. I almenys nosaltres, al principi de Follets i Llops n'hi havia molts, però com més avançaves, menys nens hi havia, fins que no hi havia pioners al principi. Llavors era Reyes i vam anar pujant. Com ho teniu vosaltres? Està tot ple?
6: Doncs em sembla que fins fa poc havia sigut així, però aquest any som 22 pioners.
7: 22 pioners?
6: Sí, sí, sí, o sigui, dels més grans, 22. I sí que crec que costa bastant d'aconseguir, però aquest any està funcionant molt bé, la veritat.
7: Molt bé.
6: I de cara a la resta d'unitats, Follets i Llops sí que em sembla que sou bastants.
8: Sí.
6: I Reyes sí que aquest any ens ha costat una mica més.
8: Sí, bueno, perquè també molts dels que eren Reyes l'any passat hi havia un grup molt gran i molts han passat a Pios.
7: Clar.
8: I llavors aquest any crec que són com 6 a Reyes.
6: Sí, 6
8: bueno,
6: o 7.
8: 6 o 7, o sigui, són molt poquets.
6: Sí.
8: Però els altres, en general, bastant equilibrat.
7: Molt bé. I aquest any, no sé si treballeu per temàtiques, normalment. Aquest any, quina temàtica esteu treballant?
6: Tenim una temàtica conjunta i després cada unitat doncs, tria una mica doncs, com enfocar-la i la seva temàtica, diguéssim, d'unitat. No? En general, al CAU estem treballant Macalu TV, que fem la reproducció d'una tele, no? I anem fent, durant aquest any hem anat fent diversos capítols.
7: Sí.
6: I el que volíem treballar en tot aquest tema era la comunicació a les xarxes socials, a la tele, mira. I és com una mica el fil conductor, no?, de l'any. Però, bueno, cada unitat té una mica el seu eix temàtic.
8: Sí, llavors hem fet com... Hem anat gravant programes cada unitat i ho pengem al YouTube, per si voleu mirar. I això.
7: I tant, i quin canal? És del canal...
8: A Macalu.
7: Sí. I surt tot.
8: Sí.
6: Sí, sí, sí,
8: sí.
7: Interessant, això, eh?
8: Sí.
7: Molt bé, molt bé. Com canvien les coses. Al final... I heu comentat que hi ha Follets, Llops, Reyes, Pioners i Clan. Els últims anys Clan també ha treballat, ha fet projectes importants en voluntariats. Aquest any també està treballant alguna cosa.
8: Sí, aquest any van a una associació que es diu Mano de Àfrica, que està al Marroc, que de fet és el tercer any, si no m'equivoco, que anem en la mateixa associació.
7: Molt bé.
8: I això, estan fent, han fet campanyes i tot durant l'any i ara van a l'agost, si no m'equivoco, a l'agost.
7: A l'agost, eh?
8: Sí.
7: Clar, normalment per fer aquestes voluntariats es fan com campanyes econòmiques, no?
6: Exacte.
7: I també és una motivació pels nanos que van pujant, veient que els més grans poden fer aquests projectes perquè tots puguin pensar, ostres, jo quan arribi aquí també vull provar, no?
6: Exacte. Sí. Veure els més grans construir alguna cosa així tan potent i que pots ajudar, al final la resta doncs motiva.
8: Exacte.
6: Sí.
7: Que bé, això està molt bé. A més d'aquestes temàtiques que esteu fent, heu comentat que feu campaments de primavera, campaments d'estiu... on heu anat aquest any, de campaments de primavera? I què si es pot dir?
8: Sí.
7: El campament d'estiu?
8: Sí, nosaltres normalment per primavera fem per unitats separats, i llavors tenim Follets i Llops, anem junts a una casa de colònies. Aquest any hem anat al Pedraforca, a una casa al costat del Pedraforca, molt xula, la veritat.
7: Molt bé.
8: I hem estat 4 dies, i doncs allà també seguim la temàtica i ambientem una mica doncs, les activitats que fem i tot, més concret dels campaments, però sí, a partir de la temàtica general del cau. Mm-hmm. I a Reyes van fer el camí de ronda.
6: Sí, van fer un tram del camí de ronda.
8: Sí, i Pios, que no
6: ho fem. I Pioners, volíem també pujar el Pedraforca al costat, però aquest any que ha nevat tant, doncs sí, no hem pogut fer-ho. I vam acabar fent una ruta al voltant. Vam caminar un parell de dies i després també vam acabar en una casa de colònies.
5: Molt bé. Sí, sí, aquest any va nevat molt,
6: sí,
5: eh?
6: Sí, sí, sí. Que podem sí, sí. Ja tocava, sí.
5: Sí, sí, sí, la veritat és que sí. I campaments estiu?
6: Campaments estiu fem tots junts.
8: Sí.
6: Tot l'agrupament. I fem una temàtica d'aquests dies.
5: Sí. Es pot dir on?
8: Aquest any on anem?
6: On anem?
8: Jo no ho sé.
6: Jo tampoc.
8: Ja podeu veure que...
5: És sorpresa.
6: És sorpresa. Sí. Per nosaltres
8: donarem
6: també.
8: Donarem emoció, és sorpresa, sí, sí.
2: Quan aneu tots junts,
8: sí,
2: també aneu a alguna casa de colònies o alguna que sigui molt gran?
8: No.
2: O feu acampada?
8: A l'estiu anem d'acampaments, tipus amb tenda. Uh-huh. I normalment els grans fan ruta uns dies abans i llavors ens trobem tots junts al terreny. Mm.
0: I la qüestió del menjar i així, us cuineu vosaltres
6: sí,
0: allà?
6: Sí. Ja. Una feinada.
0: I la cuina la porteu tota conjunta o cada unitat es fa la seva...
8: No
6: tots junts.
8: Sí.
6: Tot
8: sí, junts.
6: Sí, sí, fem un menú que ens sí, l'hem de tenir ja uns sí, quants dies abans.
8: Exacte.
6: I...
8: Quan a l'estiu, o sigui, a no ser què fem, alguns dies sí que fem activitats separades per unitats, però en general ho acostumem a fer tot junts. No. Llavors, tant cuinar com els caps, cadascú tot junts i les activitats i tot també.
0: Em deixes fer una altra pregunta?
5: Oh, i tant, les que vulguis, Joan.
0: Jo sóc minyó de muntanya, imagineu l'edat que tinc, però quan tenia 12 anys vaig entrar-hi també i tal. En aquella època es parlava molt dels orígens de l'escoltisme, i es parlava del Baden-Powell i tot això. Es continua parlant d'això o ja ha quedat una mica difuminat?
6: Doncs s'ha perdut molt. Sí. Quan jo era petit també sí que ho comentàvem bastant, sobretot uh-huh, això, la història de l'escoltisme, uh-huh, però sí que és veritat que s'ha anat perdent amb el temps. Sí.
0: Sí, sí. Perquè això, per exemple, la promesa escolta es continua fent o també s'ha abandonat, això?
6: Depèn de l'agrupament. Jo recordo Caldes sí que la fèiem.
8: Jo crec que, no sé si la vaig arribar a fer, però sí que alguna gent una mica més gran que jo sí que l'havia fet. Mm-hmm. O sigui que...
5: Joan, jo quan era cap, algo fèiem, però sí, també...
0: Ja, clar. Cal reconèixer, sí, mira, era un apartat que no m'acabava de convèncer massa, perquè aquest el Baden-Powell era un militar anglès, no?
6: Sí, sí,
0: i llavors
6: sí, sí.
0: L'escoltisme tenia un mica de regust de militarista, diguem-ho així, no? Perquè es feien formacions i anava una mica així, no? I això, a mi, en definitiva, no em sembla malament que s'hagi deixat una mica de banda. Penso que hi ha moltes altres... parts de l'escoltisme que són molt bones, el companyerisme, l'aprendre coses, el saber espavilar-te. Jo vaig aprendre a espavilar-me a la muntanya, el perdre la por, o sigui que vull dir, hi ha moltes coses que s'aprenen.
5: Al final, el que fan en el cau també és ensenyar uns valors. Mm. Potser alguns sí que sabran qui és el Baden-Powell. No sé, ho he dit bé.
0: El Baden-Powell, sí.
5: Però no crec que els nens...
8: Jo no sabia qui era, o sigui...
5: Jo crec que nosaltres no ho vam treballar massa. No. Jo sabia qui era, però al final vosaltres el que treballeu sí, és ensenyar uns valors,
8: sí,
5: treballar en equips, aquestes
6: sí,
5: coses.
6: Sí, i ensenyar jugant, molt ensenyar clar, jugant.
8: Sí.
0: Jo us estic parlant de fa 60 i pico d'anys, o així, ha canviat la cosa, sí, ja entenc que... I em sembla bé, perquè ja dic, aquesta part així és una mica militarista, a mi no m'acabava de convèncer
6: sí,
0: massa.
6: S'ha anat perdent una mica. Sí,
0: sí, sí, no, ja està bé, ja.
5: Abans que heu comentat la temàtica aquesta que feu del canal, teniu un... com un treball final de cau, com un final d'aquest canal?
6: Doncs em sembla que no.
8: No ho hem parlat.
6: Em sembla que no ho hem parlat.
8: No.
6: Però bueno,
8: pot
6: segur
8: que sí. Segur que alguna cosa en surt i fem, sí, acabem fent alguna cosa.
6: I tant.
8: Sí.
5: No, al final...
8: Però com a tal no ho hem parlat.
5: Molt bé, molt bé, molt bé.
8: Anem fluint una miqueta, la veritat.
5: Està bé.
8: Sí.
5: Sou molts pioners i Follets, Llops també bastant. Quants caps sou?
6: Ara mateix, 23?
8: Sí.
6: 23.
8: 23.
6: Sí, som uns quants aquest
8: sí,
6: any.
8: Sí, som bastants.
5: I sou... hi ha paritat entre caps? Hi ha... quants caps nois i caps noies? Això...
8: Ara s'ha igualat
6: doncs
8: bastant.
6: Exactament, no t'ho sabria dir, però...
8: S'ha igualat bastant, sí, perquè... Sí. O sigui, ell i un altre, el Nil Cots, que venen de Caldes, i es van unir, tipus, l'any passat, i abans de l'any passat diria que no hi havia tants nois caps, i ara s'ha anat igualant, perquè també dels que van pujar l'any passat de caps aquest any, que és el seu primer any, hi ha bastants nois. O sigui, ara estem bastant igualats, diria jo.
7: Suposo que al final va per fornades, i sí, quan ho deurien deixar els anteriors caps que us feien de vosaltres, doncs la nova generació, no? A vegades hi ha més nois, a vegades hi ha més noies. I tema ràtios i caps, com us ho gestioneu? Quan sou, per exemple, a Pioners? Que sou...
6: A Pioners, doncs, som 21, si no m'equivoco, i som 5 caps, uns, entre 4 i 5 infants per cap, que és una ràtio molt bona, la veritat, o sigui, estem molt contents amb aquest aspecte de que puguem tenir doncs, tants caps no, per cada infant, i també que puguem tenir tants infants, al cau. Bueno, joves ja en aquesta edat.
7: Sí, i tant, i tant. I a Follets...
8: Sí, a Follets som també 5, si no m'equivoco, i sí, i està molt bé també perquè som, o sigui, al final ens podem combinar quan el cap de setmana que no pot un, doncs pot l'altre, i anem fent relleu també.
7: I el tema dels caus, ho feu cada dissabte, el fet de que hi hagi tants nens al cau us complica la vida i heu de fer diferents dies, com organitzeu els dies del cau?
8: Bueno, normalment un cop al mes no fem cau, un dissabte al mes, i llavors fem els dissabtes que sí que fem, normalment és de 4 i mitja a 7, però sobretot els grans a vegades es combinen segons el que els hi vagi bé, perquè com que també són, els nens són ja joves, diguéssim, que igual és un dissabte, els que juguen a hockey o a futbol no poden, doncs canvien a dissabte al matí, no? O dissabte o diumenge.
6: Sí, aquest any hem fet uns quants a les 9 del matí.
7: Clar. Això està molt bé, eh?
8: Sí, al final. Sí.
6: Com que també tens contacte directe amb ells, ja que tots tenen mòbil, doncs també és molt més fàcil.
7: Sí, la veritat és que, bé, això està molt bé. Sí, perquè nosaltres, quan ho fèiem, era sempre 4-7,
8: sí, i s'ha acabat. Venia.
7: I els que tenien extraescolars o esports... Em sap greu, però... o no vinc, o... Però està molt bé, està molt bé. I què més volia preguntar? Sobre respecte a això, el tema mòbils, ara has comentat, com ho gestioneu tot plegat?
6: És un tema complicat. Sí. Els caus normalment no els deixem utilitzar, no sé què sigui l'hora de berenar, perquè és com una estona per ells i, doncs, mira, si volen estar amb el mòbil, tot i que no ens sembla del tot bé. Però sí que les sortides sí que els hi traiem. A la sortida sí que... una caixa...
7: Un cubell de mòbils.
6: I avall, sí.
8: Sí. Bueno, i també, tipus, intentem promoure, tipus, que entenguin que no tot és el mòbil, saps? Que a vegades els hi treus i encara els hi genera més necessitat. I també a vegades treballar, pues, saber estar un dissabte a la tarda al cau sense estar mirant el mòbil.
7: Clar.
8: Que és difícil, però bueno.
6: Sí. Però sí que quan estem fent activitats i això, prohibidíssim. Prohibidíssim.
7: I tant. Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, clar, al final... Cada cop, bueno, els mòbils, tothom qui no té mòbil ara, pràcticament, no sé fins a quina edat us heu trobat que tinguin mòbil, però...
6: Doncs no sé.
8: Home, reies, no? Jo diria que el portin al cau.
6: Que el portin al
8: cau. Perquè potser hi ha llops que tenen mòbil, però al cau no el porten. Això
6: que, sí, que ja el portin cada dia a sobre. No. Pues això, 13, 14...
8: Sí, no està bé.
6: 14, 13 o 14 anys, sí.
7: I a nivell d'àrea... fora mòbils, però a nivell de campaments, d'organització del cau, dins de ser agrupament escolta, que esteu escoltes catalans,
6: exacte.
7: Això comporta doncs, una sèrie de coses que durant l'any heu d'anar seguint.
8: Sí.
7: Per exemple, per campaments, em sembla que heu de fer un projecte i això enviar-ho a escoltes i ells us aprovin, no?
6: Exacte.
7: Com va això? Com us organitzeu al cau? Teniu reunions de vegueries? Una mica com el centre excursionista?
6: Sí, una mica. Cada primer dimarts de mes ens reunim amb la vegueria del Vallès, que som nosaltres, i sí que quan fem alguna sortida doncs hem d'entregar tot un document, tant, diguéssim, de la part més tècnica de qui ve, al·lèrgies, el que farem, i tant de la part pedagògica, també, de les activitats que farem, quin transfers tenen.
7: Això us deien els marxants, pot ser?
6: Sí, exactament, els marxants.
7: Me'n recordo.
8: Sí.
7: Que passa que segurament nosaltres ho fèiem més... Pim-pam.
8: Bueno,
6: ara som bastant exigents, eh?
8: Sí,
6: som bastant exigents.
8: I tot i això, el nostre cau som bastant tranquil·lets, o sigui, no és el cau que més s'aplica, però...
7: Què és el que us demana? O potser vosaltres que porteu més anys al cau a nivell de nen i de cap, què heu vist que hagi canviat tant a... Potser, ara que dius, no? Ara són bastant exigents. Això heu notat canvis o coses que abans no us esperava?
6: A nivell d'escoltes o a nivell dels...
7: A nivell d'estar dins el cau, potser que ho veiessis, ostres, és que això abans es feia d'aquesta manera i ara ens ho han...
6: Hòstia, no us ho sabria dir perquè vaig deixar... Jo havia anat tota la vida al Cau de Caldes i vaig plegar quan tenia 16 anys i de cop ja vaig tornar cap aquí. Vull dir, no... No t'ho sabria dir el que es feia abans i dir...
5: Bé, final, bon, cada... bon canvi.
8: Sí, oi? Sí, totalment. Sí.
6: I tampoc et sabria dir ara posar-me a comparar. Oi, aquell es feia allà i aquí es fa d'una altra manera. Al final,
5: I, com,
6: cada cau té...
5: I potser, mira, canvio la pregunta. A nivell de quan éreu nens a ser caps, què és el que més us ha sorprès?
8: Jo ara mateix no t'ho sabria dir.
6: No? Jo la quantitat d'hores, i això sí que...
8: Sí. Bueno, clar, perquè quan ets nen no et dones compte igual del que fan els caps. I això també ho intentem transmetre als nens.
5: Són guais, però són moltes reunions, oi?
8: Sí, i sobretot quan hi ha campaments i coses així que s'han de preparar moltes coses i hi ha molta feina darrere, i a vegades, tipo, bueno, que els nens això no ho saben. I també està bé que...
2: I els pares... O sigui... Tu havies sigut de...
8: Sí, sí, sí.
2: I els pares han canviat? O sigui, ara, abans eren més protectors, ara són més?
8: Jo crec que ara ho són més.
2: Ara són més protectors, sí.
8: Sí, sí. Encara, sobretot amb els...
0: Des de que vosaltres viviu en aquest món, encara s'han tornat més...
8: Sí, jo diria que sí. Això
0: arribarà un punt que...
8: Clar, potser és la meva perspectiva, perquè quan jo era petita, jo veia els meus pares i ara ho veig des de fora, saps? Però com més, sobretot amb els petits, com de... O de voler saber... Sí, o voler saber com més, tipus, no sé com dir-ho, però com quines coses es fan, saps? I com tenir molt control, diguéssim, del que fem. Però, tipus, que deia, no hem tingut problemes.
0: Jo us diré que jo amb 12 o 13 anys, quan sortíem d'excursions, trobàvem a l'estació d'on fos de Barcelona, per segons on havíem d'anar, i anàvem a la unitat nostra, que llavors en dèiem patrulla, anàvem que érem 6 o 7, i agafàvem un tren i ens anàvem, no sé...
8: No, ara també ho fem, això, quan anem d'excursions i coses, també fem això.
6: El camp de futbol, en comptes de l'estació.
8: Sí, exacte.
0: Bueno, jo és que estava a Barcelona, llavors, quan feia de minyó, estava a Barcelona.
2: També ara tens més mitjans, entre comentes, per protegir els nens. Clar,
8: sí,
2: abans,
8: perquè...
2: el Joan, quan diu, marxava 4 o 5 dies,
8: clar, no sabia
2: no
8: res.
2: Manera de contactar amb els nens.
0: No, que va.
5: No havia de patir pels mòbils.
8: No, i ara... Clar,
2: ara sí, no? Que podem interactuar amb els pares, estan fora.
8: I pengem coses a l'Insta sempre que anem d'acampaments, cada dia pengem coses... I diem, anem explicant tot el que fem.
6: Sí, els grups de família, sí. Quan hi ha alguna sortida, treuen fum.
8: Sí.
5: Sí? Ja.
8: Si no diem alguna cosa durant dos dies, ja esteu vius.
2: Clar, poder quan tu ets més petit, poder no passar-me tant això, que agafeu tot això.
8: Clar.
2: En aquest sentit, són més protectors
8: ara. Sí, potser sí, però... Bueno.
5: Jo no recordo. No, ja, em sembla que ja hi havia WhatsApp, però no recordo tant aquells grups.
8: Potser
5: també m'he oblidat, eh? Però... Però bueno, bé, està bé això. Ara m'he perdut. Tema campaments. On t'has dit? Quina pregunta havíem fet ara?
6: Els documents aquells.
5: Els documents.
8: Ah, sí.
2: Sí, tu havies dit
5: si havia molts coses. Dels pares, sí, és que jo també tenia una pregunta sobre això. Perquè això amb els anys evoluciona. Vull dir, hi ha pares que al principi, bueno, el que dèieu, no? Quan érem petits potser teníem...
8: Sí.
5: Deixàvem fer més i ara potser som més protectors. A nivell de nens i d'unitats també canvia? Creieu que canvia? Els més petits, els pares estan més a sobre que els més grans?
6: Jo et diria que en general ha augmentat totes una mica. Però ja quan els petits ja els estaven més a sobre, doncs ara encara més, i els joves ja no ho estaven tant, potser, doncs ara sí.
5: Clar. I com que abans heu dit que esteu plens al cau, com ho feu? O sigui, si ara un nen es vol apuntar l'any que ve...
8: Sí, ara ja tenim llista d'espera, llavors a la web del cau hi ha un link on t'apuntes i llavors al setembre, quan tornem a començar i ens reunim i mirem qui entra i qui surt, doncs mirem si pot entrar la gent que està a la llista d'espera, doncs va per ordre d'arribada, diguéssim, i llavors anem obrint places segons la gent que hi hagi o...
5: Hi ha preferències, diguéssim? Hi ha punts?
6: No, és per ordre.
8: Per ordre de... Si
5: ja tinc un germà al cau, doncs potser tinc més punts que un que acaba d'entrar.
8: No.
6: Em sembla que no.
8: Diria que no.
6: Diria que no.
8: Amb això el germà m'has pillat, però diria que no. Diria que no, perquè en teoria, o sigui, per ordre de qui s'ha apuntat a la llista d'espera.
5: Ostres, això, mira, això nosaltres no ens hi trobàvem, però ha de ser maco, al final arribar l'any. Veiem quants n'hi ha. També és una mica trist, no? El que s'encarrega de trucar i dir, mira, fins aquí.
0: Una cosa important... Parleu sempre en català?
6: Sí.
8: Sí, sí.
6: Sempre.
0: I hi ha qui parli en castellà, per això?
6: El cau em sembla que no.
8: Igual, jo crec que fullets, algun potser que... Però...
0: Perquè hi ha...
8: En algun moment, però molt poc.
0: Hi ha nens vinguts de fora o no?
8: Ara no tenim gaires... No
5: fora vols dir migrants?
0: Sí, sí, migrants vull dir que...
5: Fora de Sant
0: Feliu. Sí, no, vinguts de fora.
8: Jo crec que ara mateix no tenim a ningú.
5: Creieu que això és una cosa que cal treballar, potser? Perquè sí. És com des de fora també,
8: sí.
5: I segur que també ho haureu escoltat, que es diu que el cau és com una secta, no?, al final.
8: Ja. Sí, sí, ens ho diuen.
5: Llavors, això creieu que, tot i que no ho és, però ho sembla, s'ha de treballar, perquè potser gent que no sigui de la zona o del cau o que relacioni amb la gent del cau es pensi que és com una barrera, ja. És que a mi no m'hi volen, o... Yeah. Creieu que és algo
8: que
5: s'ha de
8: sí.
5: treballar?
6: Jo penso que és una cosa que costa d'entendre si no l'has viscut i costa molt, doncs, posar-t'hi, no?, si hi ha alguna cosa que no ho entens. I per això crec que hi existeix aquesta barrera. Però principalment és això, que crec que si no ho has viscut no acabes d'entendre el que és estar al cau.
5: Clar. I a les escoles hi aneu cada any?
8: Diria que no.
6: No.
5: Ara ja no cal, no?
8: No.
5: Ara ja, com que està tan ple
6: de cau... Ja tenim llista d'espera.
5: No fa falta, sí. Ja tenim llista d'espera, no fa falta anar. Recordo que sí que hi havíem anat a les escoles. Però sí, al final és el que dèieu, no?
8: Sí.
5: Bueno, això, sobretot això de la gent que no és del cau, a vegades, però el problema és quan hi ha llista d'espera de gent que sap el que és el cau i vol entrar al cau,
8: clar.
5: Com arribes als que poder estan com una mica fora i no saben el que és. Potser és la gent que li hauria de dir
0: més, no? Quan, suposo que quan entren nanos que són bastant petits... els pares els hi deveu donar alguna explicació de què hi ha, com funciona el cau, com...
8: Sí.
0: I hi ha desconeixement o més o menys ja saben de què va l'assumpte?
6: Sempre depèn, no? Al final, si és la primera vegada que portes el teu fill al cau, sí. O filla, o si ja hi ha hagut un germà abans o una germana, doncs sempre és més fàcil, no?
8: Sí.
6: I,
8: però, bueno. També a principi de curs sempre fem una reunió amb els pares i els expliquem, per si hi ha pares nous, els expliquem com funciona, què fem, i sí, sobretot jo crec que amb els nens petits potser no saben tant perquè acostumen a ser nens que no tenen germans grans o això, i llavors tenen més dubtes del que fem, però en general, bueno, jo crec que ho anem explicant també al llarg de l'any.
5: Molt bé.
8: Sí, preguntant.
2: I aquest setembre entren nous caps, alguns pleguen, o això ho feu al setembre sempre?
6: Sí.
8: Bueno, a campaments d'estiu ja els que marxen ja ho sabem i al setembre, quan tornem a arrencar, entren els nous, diguéssim.
5: A principis d'any es fa allò dels passos de branques, no?
8: Sí.
5: Aquí és on també entren els nous caps, serien?
6: Sí, exacte.
8: Exacte. I marxen els... Sí,
5: el pas de branques, ens podeu explicar què és?
6: Bueno, és com una mica un ritual, podríem dir, però molt sentit molt figurat, eh?
8: Sí.
6: On representa que tu dones la benvinguda als nous membres de la teva unitat i, diguéssim, acomiades els que ja passen a la següent. I això es fa en totes les unitats, des de fullets fins a caps.
5: Molt bé.
8: Sí.
5: I un cop passen d'unitat també, feu-lo de saltar les branques?
6: Sí,
8: es diu pas de branques, per qui no ho sàpiga, perquè a la nit posem com unes antorxes i una branca al mig, llavors aquells que canvien d'unitat o marxen o són nous, salten la branca. I és com la benvinguda.
5: I el tema del foulard, quan entren els nens que comencen, ja tenen el foulard oficial... O hi ha un foulard de novells?
8: Teniu un foulard d'impàs, sí. Teniu un foulard que és de color groc, tot groc, i, bueno, tipus, dura un any, diguéssim.
5: La L.
6: Exactament.
8: Sí, i llavors, quan ja fa un any que estan al cau, si segueixen, els hi donem a l'oficial.
5: Molt bé,
6: sí.
5: Està bé, és com una mica... Aquests són novatos. Molt bé. I ara, vosaltres, com a caps, és difícil compaginar el cau amb la vida personal, els estudis...
6: Va molt per etapes, però
8: sí,
6: a mi m'ha costat, la veritat.
8: Sí.
6: Suposo que tu també,
8: sí.
6: Oi?
5: No ha de ser fàcil.
8: És que no, i depèn també per etapes i del món, jo què sé...
2: Bueno, depèn dels estudis, també.
8: Exacte. I jo, al meu cas, ara, per exemple, quan vaig tenir exàmens, llavors vaig tenir recuperacions, clar que no hi comptes, i llavors és com encara estàs més temps ocupat, saps? Però, bueno...
5: És un dels problemes dels caps, això crec que ens ha passat a tots.
8: I treballar i tot.
5: I sobretot sí, també per alguns nens que han de fer el relleu, que arriben un moment que, ostres, ara no sé si... Sí que volia ser cap fa 2 anys, però ara tinc uns estudis que no sé si m'ho podré compaginar.
0: Perquè és bastant normal que els que han sigut minyons i que vagin passant i arriben a ser caps, això deu ser bastant normal, diguem-ho així, no? Perquè sí. o bé algú de fora.
6: No? Ara en tenim bastants a fora.
8: Sí.
0: Però són que han estat en altres llocs, en altres agrupacions.
6: No.
8: Bueno, perquè alguns també agafem gent que ve a fer pràctiques pel títol de monitors i coses així, i necessiten fer pràctiques per les hores, i llavors ja ens els quedem, saps? Els enganxem i ens els quedem.
5: Ens lliguem amb una cadena i no marxem allà.
6: I rai.
8: Però normalment, bueno, els que arriben a clan, que potser no són molts, però els que arriben normalment la majoria pugen. Igual al cap d'un any de ser caps ja ho deixen, però en general la gent es queda.
5: Molt bé. Bueno, al final és una feina difícil i s'ha de valorar. Per tant, moltes gràcies.
6: A vosaltres, home.
5: Perquè és important la feina de cap.
6: Sí.
5: Esteu al centre excursionista, encara?
8: Sí.
6: Esperem que per uns quants anys més.
5: Molt bé. Se us ha quedat petit o no?
6: No gaire, perquè sempre estem a fora. Sempre estem a fora d'aire lliure. Però quan plou, això sí que és un problema, eh?
0: S'havia parlat que si us deixaven un local...
6: Sí, però ara està aturat el tema, em sembla.
5: Se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per venir.
6: A vosaltres per convidar-nos.
5: I molta sort amb el cau.
8: Gràcies.

Últims minuts del programa d'avui que els dediquem a l'espai del temps. Quins dies de maig? Jo diria quina primera vintena de maig. Fresca, humida, molta gent, bé, molta gent tampoc, però alguna gent que em trobo pel carrer o això em diu quan vindrà la calor, quan vindrà el sol. I és que jo crec que ja toca, eh? Ja toca perquè la gent té ganes de sol i de calor. No, a mi també m'agrada, eh? A mi també m'agrada. Jo sempre els dic el mateix a aquesta gent. No patiu, que la calor em farà moltíssima. Arribarà la calor i em farà moltíssima. Però, mentrestant, gaudiu d'aquest temps, que també és molt bonic. Hem tingut unes tempestes molt maques, molt fotogèniques i realment espectaculars. El que passa que no ens ha tocat aquí cap tempesta de les fortes, eh? Ens han passat a prop. Bueno, i també a Vall, eh? A Barcelona, a Vilafranca, al Penedès, tot això ha plogut moltíssim aquest matí, però moltíssim. I a nosaltres ens va esquivant les tempestes fortes, van fer embruixats, però la forta se'ns va escapant. Però bueno, déu-n'hi-do quins 20 primers dies de maig. A la gent que no ens agrada molt la calor, això és un luxe, aquests dies que estem tenint. Però s'acaba. Per què s'acaba? Doncs perquè el famós anticicló de les Açores, el famós anticicló del centre de l'Atlàntic, va agafant posicions, es va fent fort i cada dia que passi el notarem més i més a sobre nostra. Demà encara no, una mica de fresca al matí, uns 9 o 10 graus, en Feliu,

clarament més alta, 22 o 23 graus de màxima. Dimecres serà el dia que més notarem la pujada de temperatures. Unes màximes ja de 24 a 25 graus, començarà a fer calor al dia. Mínimes 11 o

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

són parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, App i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.